Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Habito en la tía!
0: ¡Baja, corran!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Chaque bandera canción, sacado.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Què dius? Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni de selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Twitch.

0: ja, un, dos, tres, i ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny,

0: Helena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup? De què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar

0: presentar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara, i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica, i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní, o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula a aquesta hora, Ferran?
2: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admet un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la Conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Generalitat, la paciència s'ha acabat. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: Perquè ens connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient, que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
19: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
20: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
19: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
21: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
19: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
22: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
23: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
22: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
24: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamor encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
22: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
25: Música.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
2: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
4: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
0: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les Diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC12.
5: Les colles vallenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
6: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
7: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC12. Crec que l'aportació que ha fet TAC12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
5: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar a la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Tots els marroquins roben,
25: ens treuen treball.
26: Com a trans, et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràsit.
32: Marimatge. Però
33: existir solo.
34: Terroristes.
35: Ve a menjar plàtans.
36: Monstre. Tot això és odi.
37: Aturem-lo.
38: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
8: El diccionari TermCat.
39: 40 anys, 40 paraules.
40: 2010. Informàtica en núvol.
41: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
42: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
43: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
8: La xarxa de comunicació local.
44: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 km en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
2: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
10: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis. Aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas, estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
11: Generalitat, la paciència s'ha acabat.
1: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
3: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
1: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
11: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
12: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
11: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
13: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
14: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años? Más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona. No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
6: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra al estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POM el juliol de l'any passat.
7: Es demostra que les administracions molts cops només estem per fer-nos apunyat un dels altres. I això no pot ser que al final que perjudiqui els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que li fa falta aquest refugi.
6: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
9: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
15: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
9: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
16: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
9: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
17: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
18: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest tema, entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
17: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de l'EPAERIA. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
19: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
20: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res. Només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
19: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
19: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
22: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
2: Per això no vull que sigui un moment trist.
22: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirth, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
8: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
10: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hosti, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
23: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
24: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, si aquest any acabem amb 5 milions alts, perquè anem a 6 milions i alt. No estem bojos tampoc, però ho fem, eh? En ser una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, d'un milió 100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
23: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivisa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic

0: origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
1: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí, al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició.

0: Acció en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
1: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i a Pont del Papí a la Barcelona, la C32, l'antitud i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol, doncs, ben present, que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar, si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple, al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní, o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent, també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava, i atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: De nou a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronat i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia a tothom.
0: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
12: Bé, ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. Cal que ho facin i ho facin bé.
0: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard. Aquest seria potser el principal escull. Vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
12: Si en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim malauradament moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin, i no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure. Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions, més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
0: Acabo. Punts aquests on de moment el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamàveu? Creieu que servirà per alguna cosa?
12: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. Tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
0: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
13: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
14: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
13: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
0: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
15: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis del Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran, ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què trobarem en aquesta edició número 27 del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
16: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etcètera, no? Fins a 300 activitats trobarà.
15: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
16: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest, enfoquem sobre aquesta realitat.
15: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
16: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu. I al revés, ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els impulsarem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
15: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts minuts i conduirà en aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
0: Doncs gràcies, Anna. Gràcies, Anna. De moment tot molt buit, però és evident que a les 10, quan això obri, serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa. El Barça ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid si es pot i si no. L'objectiu és, lògicament, guanyar la Lliga.
5: La Solim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit.
9: Marimatxo.
10: Però si estic solo.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plata.
13: Monstre. Tot això és odi.
14: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
17: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
18: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
17: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
18: Adeu, Embaladits!
19: Ens agrada la poesia!
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles Vintura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs, és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important, doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert, amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord a l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs, tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú, doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front, doncs, a aquests compromisos, no?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats, i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que estava havent-hi en educació, és a dir, crec que, si no vaig errada, és fins l'any que ve que estan, és a dir, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps amb l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat, i com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant, perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això. Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir. Ho anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom, tothom que coneix l'àmbit tributari, i ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que ara hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, a programar un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar, doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem de incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments. Per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
5: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no?, i en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agenda Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
5: Seria dramàtic. democràtic, no? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
5: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 que hi ha 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i per tant hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
5: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i per tant que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop al tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat? Consellera, això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca, no?
5: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu i, per tant, nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el Consorci d'Inversions i el Consorci de la Zona Franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil les poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre, s'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis, i escolti, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà, o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etc., crec que, malgrat totes les dificultats, és un govern estable, que està generat una economia de, en aquests moments, doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï, per tant esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora.
5: Sí.
1: Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen?
5: Doncs
1: pronuncis una mica amb això.
5: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, a qui vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs veurem finalment si és una persona... Jo, l'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui, ens ha passat super ràpid el
5: molt
1: temps.
5: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia que no tardi tant, perquè em deia que fa
5: feia
1: molt temps,
5: que, no
1: que havia
5: venia,
1: vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
6: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
7: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
6: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
7: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
6: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
8: Tant us pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
10: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
11: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
10: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiellas va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera amb un doblet van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiellas de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar el Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
12: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
10: I tant que sí.
12: Gràcies, Cristina.
10: Que vagi bé.
12: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança. I demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors d'escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volien dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
2: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc.
1: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a l'AP7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a un possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bon dia, El Prat. És dimecres 27 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui tenim un programa ben especial amb la música i la primavera com a grans protagonistes. Arrencarem amb la Unió Filarmònica del Prat, que celebra els seus 25 anys amb un concert de primavera al Cèntric. En parlarem amb el seu president, el David Bordes. A partir de 11:15 ens endinsarem en el swing amb Swingnatra. Parlarem amb el guitarrista Víctor Sancho, que actuarà aquest diumenge al Garage 1950. I tancarem el programa amb molt de ritme i ambient primaveral amb les esdeveniment o la primavera aquest diumenge a la plaça Blanes amb una proposta de balls llatins i amb el concert de rumba del grup Zamorano.

0: Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, l'Aïssa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs moment per conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius d'aquesta casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant de la nova jornada aquella de vaga, malgrat l'acostament que hi ha per part dels sindicats i també de la Conselleria d'Educació, en l'última reunió que ha tingut lloc aquest dimarts precisament per tal de desencallar el conflicte laboral. Per primer cop els sindicats, però, han sortit de la trobada amb optimisme i després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, també el departament s'ha obert a compensar els sexennis que hi havia retallats des de l'any 2012. Tanmateix, per avui, com dèiem, es manté aquesta vaga al conjunt de Catalunya i també en el preludi de que és una nova trobada que es farà aquesta mateixa tarda a partir de les 3. Escoltem Yolanda Segura, d'Usted que estés, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions aquest dimarts a la tarda.
2: Sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents.
1: Tot això és el que dèiem precisament ahir i, com dèiem, a produir una nova reunió que tindrà lloc avui a les 3 de la tarda. Per cert, que en aquesta trobada d'ahir també va assistir a professors de secundària, que és el tercer sindicat convocant d'aquestes aturades al conjunt de Catalunya, que en les anteriors trobades no hi havia assistit. Avui veurem també quin és el seguiment que hi ha d'aquesta nova jornada, com insistim, que és de tot el conjunt de Catalunya. Si no hi ha cap avenç, n'hi hauria d'haver un altre divendres, en aquest cas, que és la territorial que ens toca, a la comarca del Baix Llobregat. Estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Al marge d'això, també una qüestió que de fet ja us avançàvem ahir, i és que durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. I és que, segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys. La Total Portuària de Barcelona ha avançat enguany aquesta aportació. Són 100.000 metres cúbics, si bé recordem que hi ha un dèficit de 160.000 segons la mateixa àrea metropolitana de Barcelona. I és que la zona delta la segona més afectada per la relació del litoral i per tot plegat, des d'aquest ens supermunicipal ja fa temps que reclamen mesures més estructurals. Escoltem Dani Palacios, cap de platges de l'AMB.
4: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%, però sí que intentar no estar pendents de cada temporal que ens quedem en platges o tenim aquestes afectacions a mobiliers, equipaments i a infraestructures, no? Com el ferrocarril en altres municipis. Aleshores, s'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible. Clar.
1: També sobre la taula recordem que hi ha la recerca d'una sorra amb una granulometria molt més gruixuda i també més resistent. En principi hi hauria localitzada davant de la costa barcelonina una zona, però està pendent també, evidentment, que es facin tots els mecanismes burocràtics de declaració d'impacte ambiental, etc. Tot això, com sempre, amb més qüestions que us anirem explicant al llarg del matí i també a partir de la 1 a l'Informatiu Migdia.
5: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
1: Adéu.
5: Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui continuarem repassant. Ahir vam parlar de la EPRAT, però aquest cap de setmana passat, com et vaig comentar, doncs, va venir carregat de molt bones notícies i, per tant, avui el que anem és doncs, repassar-les i comentar-les, perquè, per exemple, tenim del campionat d'Espanya de pista celebrat al patinòdrom de Malla, Pamplona, doncs el Club Patí Velocitat del Prat va tancar el medaller amb 11 medalles, 5 d'or, 4 de plata i 2 de bronze. Les d'or van ser per part d'Adrià Fernández en categoria juvenil masculí en els 1.000 metres i en els 5.000 punts. La Luisa González en categoria sènior femenina va aconseguir també la medalla d'or en els 500 metres i en els 1.000 metres. I la cinquena va arribar en els relleus femenins amb Luisa González, Ona Rodríguez, Teresa Moreno i Paula Espín. Per tant, doncs, repassarem com li va anar al Club Patí Velocitat al Prat. També tenim bones notícies de la rítmica. El rítmica Prat Corblau a la final nacional individual dels Jocs Escolars va aconseguir una tercera posició en categoria infantil a través d'Ariadna Rey, que va quedar tercera. I el Campionat de Catalunya, el conjunt benjamí del Cert Pratenc, va quedar sotscampió. O sigui que també doncs, tenim bones notícies per part dels dos clubs de la nostra ciutat. I en atletisme doncs, hem de destacar la primera posició en el Campionat de Catalunya en llançament de pes per part de Joel Ramos, que ja el vam tenir aquí no fa molt de temps i doncs, és una de les grans promeses en aquesta modalitat esportiva d'atletisme. I doncs això, va aconseguir doncs, aquesta medalla d'or en el Campionat de Catalunya, va millorar la seva marca personal amb aquests 13-37 metres i aconsegueix també la mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. Per tant, doncs, tindrem presència en aquest Campionat d'Espanya per part del Potablava. A banda d'aquestes medalles, doncs, el club també va aconseguir una de plata i dues de bronzes, que després les repassarem tranquil·lament al programa. De tot això parlarem. També, com cada dimecres, tindrem la secció de l'Agustí Farizo per repassar doncs, algunes accions polèmiques arbitrals, també de la seva experiència, que ahir vam tenir xiulant també al Camp de l'Espanyol, un partit homenatge amb diferents estrelles, com per exemple doncs, estava el campió del món Joan Capdevila, també doncs, històric del futbol amb molts equips, com el Deportiu de la Corunya, que ha pujat ara a primera divisió. I a la tarda ens visiten doncs, en Pau, que és un noi d'aquí del Prat, que competirà d'aquí a poc, bé, el 6 de juny, anirà cap a Anglaterra a competir en l'europeu d'aquesta categoria de l'home més fort, no? Normalment serà l'home més fort d'Europa i si aconseguís una bona classificació podria comptar a anar al Mundial, que és l'home més fort del món. Per tant, doncs, bueno, de la seva preparació, de com funciona aquest tipus de competicions, doncs, de tot això avui parlarem a l'edició tarda, recordem a partir d'un quart de vuit de la tarda. Farem la nostra primera connexió ja amb Badajoz. Recordem que demà arrenca aquesta fase final i el Club Bàsquet Prat té el primer partit a un quart de dues i avui doncs, connectarem amb el nostre company Ivan Conde, que doncs, d'aquí a poca estona doncs, s'anirà cap allà per veure doncs, bueno, quines són les sensacions, com ha estat tot aquest viatge i que ens faci una mica un F5 no, del que tindrem a partir de demà.
0: Un F5 que és actualitzar-nos.
1: Sí,
0: és que
1: correcte.
0: Això dels joves,
1: sí, és llarga de...
0: Parleu així,
1: d'ara,
0: la gent...
1: Sí, sí.
0: F5
1: és la tecla per refrescar l'ordinador.
0: Això és del tema dels concerts, que
1: sí?
0: Aneu refrescant, no? I clar, és una cosa que no és tan normal. Però bueno,
1: doncs,
0: per aquí estem per traduir-vos.
1: Clar que sí.
0: Jonathan, què
1: més? I tancarem amb un nou podcast de Fans i Nonsa. Per tant,
0: perfecte.
1: Un dimecres molt carregat, com pots veure,
0: moltes coses.
1: Hi ha molta feina.
0: Molt bé. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.

0: Vinga, anem a veure quin temps ens espera amb aquesta calor de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez des de la xarxa, bon dia.
1: Bon dia, continua aquesta situació completament estiuenca, molt assolellada, molt serena, i de fet avui encara s'accentua més la calor. Aquesta tarda alguns municipis del Segrià passaran dels 35-36 graus de màxima, també al voltant dels 35 graus a la vall del Llobregat, al prelitoral Vallèsà o cap a l'interior gironí. El matí de fet ja està despertant molt suau i tot plegat amb un cel que ja diem no comportarà núvols destacables. Aquesta tarda amb una miqueta més de vent, que avui sobretot a les comarques de Girona serà un palet més insistent, vent de garbí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions passen per la línia 5, el metro de Barcelona, que ara funciona entre Cornellà Centre i Can Boixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron, però sense servei, per tant, entre Can Boixeres i Sants Estació. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres pendents de possibles talls per manifestacions arreu del territori de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, però, de moment es registren algunes incidències i aturades als voltants de la capital catalana, cap a la C32, entre Palafolls i Santa Susana. Un carril obert per obres en direcció Blanes, que deixen 2 quilòmetres de lentitud. També a la C33, entre Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, cap al nus de la Trinitat, es talla un carril de circulació, també per unes obres que deixen 1 quilòmetre de lentitud. I cap a la AP7, entre Gelida i Sant Sadurní de Noia, en sentit sud cap a Tarragona, i a 7 quilòmetres de lentitud també per unes tasques d'obres. Per altra banda, cap al Llobregat, en direcció Barcelona, tenim retencions que queden encara a la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, també des de Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Hi ha retencions també des de Sant Feliu, en aquest cas, fins a Cornellà de Llobregat. Lentitud de poc menys d'un quilòmetre entre Sant Boi i Viladecans, a la C32, en sentit sud, i també complicacions d'entrada a les dues rondes de Barcelona en sentit nord i des del nus de la Trinitat en sentit sud cap al Llobregat. Tenim retencions que arriben al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 i també a la C31 al terme de Badalona en sentit sud. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem amb el repàs de la premsa diària. Ho fem com sempre gràcies a la Neus Bou. Què tal, Neus?
3: Bon dia.
0: Benvinguda.
3: Gràcies.
0: Per on comencem?
3: Comencem pel diari Ara, amb aquest conflicte educatiu i amb el titular dels sindicats de mestres i el govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la jornada de vaga general. La fotografia destacada que va dedicada a l'Alexia Putellas, que, bueno, malauradament, sí. La notícia no ha estat, no és una notícia bona ni positiva, però
0: es preveia.
3: Es preveia, sí, sí. I sempre, bueno, sempre estarem amb ella allà on vagi i allà on sigui. Doncs diu ella que ha estat i sempre serà una culer i, bueno, doncs la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Sí, ha deixat el llistó ben alt.
0: Sí, sí. La Vanguardia, a l'ombra de la corrupció, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. A l'entrevista destacada de La Vanguardia és a Iñaki Gabilondo en aquests fòrums que fa La Vanguardia, que destaca que el periodisme consisteix a explicar el que la gent té dret a saber. També hi ha un altre destacat amb la fotografia d'Alexia i la fotografia central és doncs, la resignació d'Europa a la calor extrema. Països com França i el Regne Unit es comencen a habituar a la calor extrema fins i tot abans de l'estiu i és un dels temes també que parlarem tot seguit a la nostra tertúlia.
3: I acabem amb el periòdico, amb aquest relleu de directius a l'empresa Indra, que elegeix Requesens com a conseller delegat i la companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de Los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. Amb aquesta també fotografia destacada de l'Alexia Putellas, deixant el club. I també amb un altre destacat, com a tema del dia, que, bueno, que ens diu que els 6 indicis que apuntalen al sumari la imputació de Zapatero. Continuem amb el tema i esperant també doncs, que d'aquí 15 dies, no, que ha demanat més de pròrroga, doncs es faci,
0: se
3: sàpiga alguna cosa.
0: Doncs anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a explicar què hem preparat avui, Neus.
1: Amb la tertúlia del Servei de Rehabilitació Comunitària parlarem de l'arribada de la calor que ja doncs, tothom estem sentint a les nostres pròpies pells. També parlarem de l'advertència del Papa del perill de la IA doncs, bueno, que ha fet aquests últims dies amb aquesta també visita que ens farà al juny i doncs, bueno, aprofitant per reivindicar també una mica doncs, aquest perill o aquest paper de suposat perill que pot arribar a tenir la IA a les nostres vides. I també parlarem de que ja es pot pagar amb Bizum en alguns establiments físics i per tant, bueno, doncs,
0: si no,
1: no ho hem provat encara, no sabem si els nostres tertulians ho hauran provat. Per tant, doncs, veurem com, bueno, si ja ho han provat, si com ho veuen i a veure què.
0: Molt bé.
1: Continuarem a les 10 amb el concert de primavera de la Unió Filarmònica del Prat. Parlarem amb David Bordés, és el 25è aniversari aquest dissabte i per tant, doncs, faran un concert. Així doncs, ens explicarà una miqueta més de què anirà. A les 10 i quart, el Laic dels Valors. A les 10:30 tindrem amb nosaltres el Víctor Sancho, de Swing Natra, que parlarà també d'aquest concert que farà aquest diumenge al Garage 50, que serà una sessió de swing i de ball. I bueno, també tindrem musiqueta en directe, per tant doncs, el podrem escoltar, el podrem sentir i així doncs, ens animarà a anar aquest diumenge al concert. A les 11 tindrem amb nosaltres Hola Primavera, aquesta jornada de ball i música també, de l'associació Ball Batxateat, Ball Club Mallimbé. Tindrem amb nosaltres el Javier Zamorano i també bueno, la persona que s'encarrega de la gestió d'aquest esdeveniment, aquest acte, que serà bueno, molt xulo aquest dissabte. Dissabte és 31?
0: Diumenge.
1: Diumenge
0: 31.
1: No tinc els dies ara. El diumenge també. Així que el diumenge ve carregadet, el cap de setmana en general. A les 10:30 continuarem amb Col·lectius en Xarxa, a les 12 el 24 Fotogrames amb el Francesc Cànovas parlant de cinema i a les 12:30 els Sendes ja per acabar el dia.
0: Perfecte. Neus, gràcies.
1: A tu, que vagi bé. Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Òscar Gil. Què tal, Òscar?
1: Bien, gracias. Buenos días.
0: Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Bien, gracias.
0: María Peralta, ¿qué tal?
2: Hola, buenas.
0: Cristina Rodríguez, hola.
3: Muy buenos días.
0: Rubén Frías, ¿qué
4: hola,
0: tal?
4: Hola, buenos días.
0: Bienvenido. Y Carmen Porcel, hola, Carmen.
5: Hola, buenos días.
0: Com esteu? Com porteu aquest canvi de temps? Una calor que hem començat a viure des de finals de la setmana passada, més o menys. Molta gent ja ha aprofitat per anar a la platja aquest cap de setmana. I no només aquí, sinó que avui veiem les portades dels diaris, com Londres, per exemple, ha patit una calorada extrema sense que arribi l'estiu, perquè estem a primavera, 35 graus, hi ha hagut 38, 37 graus a algunes ciutats espanyoles, i aquí també hem començat a patir calor. No sé si us agrada la calor, si no, però és veritat que mes de maig, aquestes alçades, anar a la platja, per exemple, era una cosa que ens esperàvem una mica més, no? Òscar, tu com portes la calor?
1: Bien, ahora mismo bien, pero como llegue el julio o agosto, que... Bueno, incluso con camiseta de tirantes, incluso así hace calor, que apetece estar en centros comerciales o sitios que haya que esté climatizado, porque si no, no se aguanta. Uh-huh. En la calle, todo, buscando la sombra todo el rato, porque pica el sol de la hostia, sí. Si te da. Y eso. Ahora estoy bien, pero no quiero ni extremos. Es que en el frío te tapas lo que quieras, lo que tenga falta. Pero el calor, ¿qué vas a hacer? ¿Ir en bikini o en bañador, en bermudas? Yo me digo mejor, claro, el frío pues siempre es controlable, puedes añadir capas de ropa, sí. Y ya está, pero el frío, el calor, no vamos a ir en bermudas por la calle.
0: Uh-huh. Sí, que estàs patint pel que pugui venir, no? Que és el que ha passat aquest cap de setmana. Hem pensat, buah, si estem així ara, al maig,
1: la playa,
0: imagina't el juliol, no?
1: ¿Cuándo se pone arena a la playa? Como
0: ya
1: te
0: s'està
1: manda?
0: Posant.
1: Ah, genial.
0: S'està posant i s'acabarà en principi a finals de mes, o sigui, a finals de setmana, a principis de la setmana vinent.
1: Porque toda la gente está deseando ir a la playa, y cuanto más sitio, más ancha sea la playa, mejor. Más
0: s'està
1: gente acaba.
0: S'està fent ara l'aportació de sorra amb aquests tubs que es posen a la platja.
1: Drenan el fondo marino, no? Porque sí. El arena s'ha ido a esa zona y la vuelven a poner...
0: Sí, la posen aquí i a veure si no hi ha temporals i a veure quant de temps aguanta, perquè és veritat que el tema de la platja és un tema recurrent i bastant insostenible. Estàvem buscant una sorra més gruixuda, però això passa per unes licitacions que encara no han arribat, perquè no se l'endugui al mar tan ràpidament.
1: Tio, com la Costa Brava, arena és com la Costa Brava.
0: No tant, però sí, tirant cap aquí.
1: Ah, vale.
0: Perquè el vent s'emporta aquesta sorra molt fàcil. Llavors, si pesa més, doncs costarà més que se l'endugui.
1: Sí.
0: Però són licitacions estatals que triguen molt de temps i, per tant, estem una mica en aquesta espera.
1: Burocràcia.
0: Sí, totalment. Carmen, ¿tú comportas la calor?
5: Yo bien. ¿Sí? Me gusta más el verano que el invierno.
0: ¿Tú la pasas bien?
5: Sí.
0: ¿Has anat a la platja ya o no?
5: No.
0: No. ¿Y a casa has posat l'aire, ventiladors?
5: No, todavía no lo he sacado porque tengo perritis.
0: Mm-hmm. Et fa mandra, no? Una mica,
5: sí.
0: de posar-te.
5: De ponerlo.
0: Sí, però és veritat que ja han fet el canvi, no? Dels llençols, de les mantes, del
5: pero
0: canvi del pijama.
5: Però jo anoche passé frío, eh?
0: Sí, ahir per la nit corria l'aire bastant.
5: Sí, passa frío.
0: Jo és que encara tinc com una manta d'estiu i em vaig com jugant amb la manta d'estiu, però bueno. però fa dues nits que vaig haver de posar el ventilador, que sí que feia una mica més de calor. Tu, Cris, com portes la calor?
3: De momento bien. A mí me chafa mucho, eso sí, sí. Las piernas me pesan, me duelen mucho. Pero le dije a mi hija que le prometía que no me iba a quejar del calor. Me he quejado tanto de las lluvias.
0: Que molt, ¿no? Ah,
3: no,
0: vale.
3: Porque me he quejado tanto de la lluvia este invierno. Tan alta estaba ya de la lluvia que dije, cuando llegue el calor prometo no quejarme.
0: Y ahora vas a cumplir.
3: Sí, lo tengo que cumplir aunque me esté derritiendo.
0: Clar, és veritat que ens queixem una mica de tot. Quan plou molt, diem, ostres, que bé que arribi la calor. Quan fa fred, volem la calor. Quan fa calor, volem el fred.
3: A mi és que el mal tiempo me da muy mal rollo, muy... Sí. Estoy desanimada totalmente cuando llueve, el viento, la lluvia, esos días grises que nos hemos tirado semanas enteras,
0: sí,
3: lloviendo.
0: Sí, sí, sí.
3: A mí me agobia eso mucho. Prefiero el verano.
0: Sí. O sea, tot i així...
3: Que a las 9 hay sol todavía.
0: Clar, a tu és veritat, sí. Que amb el canvi d'horari sempre dius que tu prefereixes que es faci la nit més tard.
3: Sí. Sí.
0: Fas més coses a l'estiu? O...
3: Sí.
0: Però també les hores centrals sí que són difícils.
3: Són molt difícils. Són difícils. Tienes que buscar las horas más frescas.
0: A primera hora y a última.
3: Sí, exacto.
0: ¿No? Més o menys.
3: Sí, sí.
0: Tu, Rubén, què, com ho portes, la calor?
2: Jo amb ventiladors.
0: Sí, ja els has tret?
2: Sí.
0: Sí. I ja estàs passant calor a casa, eh? Tu portes millor la calor o el fred?
2: El fred.
0: El fred el portes millor, també. Però sí que és veritat que ens queixem una mica de tot. Quan fa fred, ens queixem de veure quan arriba la calor.
2: A mi m'agrada que faci de nit.
0: A tu t'agrada?
2: Temprano.
0: Sí, tu preferiries l'horari d'hivern, eh? Clar, ara és quan més es nota, perquè és veritat que els dies s'allarguen, però que potser una mica massa. Si ets a l'horari més nocturn, sí que t'agrada com la Cris, si t'agrada fer vida al matí, costa una mica més a l'estiu, no? Maria, tu com portes la calor?
4: Jo, de momento, bien.
0: Sí. Has tret l'aire condicionat,
4: no,
0: ventiladors...
4: No tenemos.
0: No tens aire, eh?
4: Clar. No.
0: Aquí sense aire condicionat es passa malament, eh? Perquè és veritat que...
4: Bueno, yo abro la ventana y entra fresquito.
0: Sí?
4: Sí. Depende de donde vivas.
0: Clar, sí. I si et dona molt de sol a casa, si sí. No... Ventilador sí que tens.
4: No.
0: Tampoc, eh? Ostres, i com sobrevius,
4: invierno, eh? En invierno no hemos puesto la calefacción nunca.
0: Tampoc, eh? Tu t'adaptes, vas fent...
4: Sí.
0: Clar, no sé si fas mecànicament, de baixar persianes durant el dia... Perquè la casa, si no, s'escalfa bastant.
4: Sí, no.
0: Casa teva no, eh?
4: No.
0: Haurem d'anar a casa la Maria.
3: Sí, tot.
1: Si està loca.
0: I per la nit?
4: Bueno, por la noche sí que hace más calor. Pero abriendo la ventana ya está.
0: Sí, eh?
2: A mi és que mi piso el sol tot el dia.
0: Clar, a mi també em passa això. Abans era un avantatge, però amb el canvi climàtic no sé si s'està convertint en un problema, eh? Que et doni tant de sol al final al pis.
1: Mi piso està orientat hacia el sur i solo da sol por la mañana hasta la una al mediodía y...
0: Sí, que a la tarda te l'estalvies, tu.
1: El invierno da calorcito, sí. Para que se caliente de seguida la casa y no hace falta... Nunca, hace siglos que no pongo calefacción. Y en verano lo da justito y cuando pega fuerte a las 12 ya se ha ido el sol, ya no da sol en mi casa. Uh-huh. Hacia el sur.
0: Claro. És veritat que si et dona de matí només es viu millor que si et dona de tarda.
1: Quan sale el sol...
0: A la tarda sí que escalfen les cases, les parets i tot. Carmen.
5: Yo quiero reivindicar que el autobús que va a la playa...
0: Sí, ¿tú el fas servir?
5: Mi hija me tuvo que llamar para que la llevara porque no paraba.
0: A casa teva no s'aturava. El Perra 5, què és?
5: Sí.
0: Sí.
5: Y no paraba. Y entonces tuvimos que llevarla a la playa.
0: Clar, no sé si ha començat l'horari d'estiu de l'autobús. Això crec que... o està a punt de començar...
3: El PR3 ja va, eh?
0: El PR3
3: ja funciona.
0: Yo lo cogí
3: el domingo para el tanatorio y ya iba a la playa, pero estuve casi una hora para cogerlo a la vuelta.
1: Uh-huh. Es que tendría que ser más flexible. Si saben que la gente ya tiene ganas de playa, pues que refuerce...
0: Que comenci aviat.
1: Que refuerce mucho más la línea.
3: Que haya más autobuses.
1: Claro.
3: Porque veníamos que vayamos sardinas en lata, nos tuvimos que bajar medio autobús para que se bajara al otro medio.
1: Eso
3: o sea, una barbaridad.
1: Que quieren que
0: el
3: domingo por la tarde.
1: Eso que quieren que usemos transporte público, pues que lo pongan más unidades. Estamos contentos con el transporte público, pero que pongan más chicha a eso.
0: Doncs és veritat que els caps de setmana molta gent vol anar a la platja i si vas d'anar al tanatori, que és el mateix,
3: sí.
0: També al final et trobes amb moltíssima gent i que aquests busos cap a la platja sempre s'omplen. Per tant, la reivindicació recollida. Mirarem a veure quin dia comença també l'altre autobús cap a la platja, que crec que és el PR5 i no sé si comença cap al juny, però clar, encara estem al maig, però fa molta calor i la gent va cap a la platja. Igual que l'aportació de sorra s'està fent ara i llavors hi ha un tros de platja que no s'hi pot estar perquè estan els tubs de la platja. Llavors, clar, ha començat abans, però tot i així encara el cap de setmana passat la gent va anar a la platja i per tant estaven molt apretats en una zona molt concreta.
1: Sí.
0: Això s'anirà millorant conforme vagi avançant la temporada, però aquí estem també per dir les coses que veiem a la ciutat.
1: Claro.
0: I està molt bé. Doncs, com dèiem, la calor que està marcant sembla que aquesta setmana puja encara més i per tant patirem aquesta calor. Volíem parlar de més temes i és que vam veure aquesta conferència que fa el Papa de tant en quant, de manera cíclica, on va apuntant alguns temes que li preocupen. El Papa sabem que és una figura que a nivell internacional és una d'aquelles veus, no?, que quan parla els periodistes seguim, i parlava de la IA, de la intel·ligència artificial, que no sé si us sembla un contrasentit que l'Església parli de la IA, que és un... Clar, l'Església és un estament que ve de molts anys enrere i que ara estigui parlant d'una cosa tan actual. No sé si esteu en el mateix discurs que el Papa, però és veritat que la IA ens està marcant les nostres vides, que veiem molts vídeos que ja no sabem si estan fets amb intel·ligència artificial o no, i que això obre la porta a alguns perills importants, perquè fins i tot amb nosaltres a vegades podem fer un vídeo i sabem que no hem estat allà i nosaltres no ens distingim. Us passa això, que ja fa temps que no veieu vídeos de la IA, però és que potser és que no ens estem distingint?
1: A veure, quieren sacar una ley y están moviéndola para que salga una marca d'agua que ponga que está hecho con IA. Esa es la clave de todo.
0: Ara hi ha anuncis que fan servir actors de la IA, ja. Anuncis de la tele. I posa imatges fetes amb IA.
1: Bueno, pero lo pone, lo pone. Tendría que poner en todos lados. En todo internet tendría que poner todo lo que esté hecho con IA, que lo ponga. Por ley.
0: Es una marca d'aigua que sempre sabessis que és IA.
1: Y el equipo técnico, la empresa que ha hecho ese vídeo, esa IA, y no pone que la marca d'aigua que ponga que está hecho con IA, multa cojonuda. Y ya verás cómo se acaban esas tonterías.
0: Claro. Es veritat que té un punt que enganxa, perquè a vegades veus, pues, bebés, perros, parlant, perros, gossos, perros, ballant, no?
1: Gatos tirándose a la piscina. Sí. Sabemos que eso sí que sabemos que está con IA. Sí.
0: Fa gràcia, sí. Però clar, quan t'imagines a tu fent aquestes coses, o que agafin la teva imatge i et facin fer un ball, aquí és quan dius, ostres...
1: O desnudar a menores.
0: Clar, sí.
1: Con el grog de Twitter.
0: Sí. Clar, té tota aquesta part que ens fa por perquè no ho acabem d'entendre. Tu has jugat amb la IA, no. Preguntes coses al ChatGPT o no?
1: No. Yo lo hago búsquedas con Google y enseguida te redirige a Gemini. Le haces la búsqueda con Google y te pone Gemini, continúa con Gemini.
0: Sí.
1: O sea que está
0: pero
1: super
0: Gemini
1: integrado.
0: Ya es la IA.
1: Bueno, pero para enterarme, yo le hago preguntas que ya las hacía antes, salían a las webs y ahora va directamente a un resumen de lo que sale.
0: Claro. Ahora, el resums que ens posa són de la IA.
2: Yo me hago un lío.
0: Tú no distingeixes, ¿eh? No. ¿Et fa por? El tema de no saber si és veritat o és mentira un vídeo.
2: Me fa por, sí.
0: Sí. És que és veritat que abans dèiem, no, és que això t'ho puc ensenyar, no? I ara això de la prova de vídeo ja no té sentit, perquè, clar, tot es pot fer amb un vídeo i tot pot semblar que estigui fet.
1: Ja, però si le pones ahí que se sepa claramente que se podría y que se salte las normas, una buena multa, y ya verás como en todos los vídeos pondrá que he hecho con ella y ya no hay lugar a dudas.
3: Es que es peligroso, es que ya todo vale. Ya no distingues. Al principio sí que se notava clar. Más.
0: Clar. Sí, es notaven no? Al fons.
1: Al papà li trucaron una foto. Sí, al principi sí. Le pusieron una saqueta de Valenciaga y era el papa. Uh-huh. Y fue al principio de la IA y parecía real. Empezaron con las fotos, ya de los vídeos.
0: Sí.
1: Ya te digo, están estudiando, creo que lo habéis dicho vosotros hace poco, de que van a meter cana con eso para que se sepa claramente que sí hay y no, que no haya lugar a dudas, vamos, que no te tomen el pelo.
0: Hauria de ser així, no? Que sempre estigui avisat que això és intel·ligència artificial, claro, claro. I no és un vídeo real. Però estem en aquest limbo que la llei arriba sempre més tard que la tecnologia.
3: Hay como un vacío legal,
0: mentrestant,
3: ¿no?
0: Clar.
1: I quieren poner multas de la hostia a los que hagan desnuden a menores por Glock.
0: Clar, és que això és una vergonya, no? I sabem aquí denúncies que hi ha hagut de noies del Prat que els companys les havien... Bueno, havien passat les seves fotos per aquest procés
1: i se
0: mentaven doncs, que estaven nues i clar, el que això suposa, no?
3: Vale. És molt fort,
0: sí, sí, és molt fort. Clar, tu els vídeos de la IA els distingeixes, Cris?
3: Cada vegada menys, eh?
0: Sí.
3: Cada vegada menys.
0: Sí que fa gràcia alguns vídeos, no?
3: Que jo veo algunos de estos de niños pequeños, sí. Que hablan entre ellos. Güey, ¿sabes sí, por sí, qué sí. No sé qué? No sé cuánto. Le ponen esa voz latina. O los gatitos cantando, sí, o hablando.
0: Sí.
3: Y alguna vez le he mandado alguna a mi hija mayor.
0: Sí.
3: Mamá, qué miedo. No me manden más de estos, que me da miedo. Da miedo, mamá.
0: Claro, fa gràcia, però a la vegada fa por.
3: Sí.
0: No? Perquè dius, ostres, si això es pot fer amb bebès... imaginaris o inventats, no? Que tenen converses, imagina't el que poden fer amb una foto teva o amb el teu fill, que a vegades pengem les fotos de nens a, no? A les xarxes, sí. I després no sabem tampoc on arribaran.
3: No se sabe.
0: Carmen, tu veus vídeos de la intel·ligència artificial? Veus vídeos de gatitos d'aquests
5: no.
0: Fent baix o no?
5: No. De hecho no miro el món, no sé ni apagar-lo.
0: O sigui, que tu estàs fora de tot això, eh?
5: Sí, sí.
0: Sí. I vius més tranquil·la.
5: Pues sí.
0: Maria, tu també vius una mica fora de tot això, no?
4: Bueno, no mucho, porque cuando veo algo raro, se lo pregunto a mi hermano, Mi hermano dice, no, esto es guía.
0: O sigui, hi ha alguns vídeos que t'han generat dubtes.
4: Sí.
0: Sí.
4: Sí, hay algunos que son tan perfectos que no... Pero que son tan perfectos, sí, sí, que dices, sí, esto es IA.
0: Es que ya no es... Pot... Clar, ara penses que la perfecció és IA.
4: Sí.
6: Tu fíjate, fíjate, me bajé una película eròtica en IA.
0: Sí, sí, bueno, és que ara la IA està a tot arreu, el manga eròtic també de la IA, que abans també existia, perquè també hi ha hagut, per exemple, il·lustracions eròtiques tota la vida, però ara els il·lustradors tot passa per la IA, il·lustracions de tot tipus, feina, per exemple, d'actors i actrius, que ja estem veient que els anuncis els fa la IA... Mm.
1: Los actores de doblaje están echando chispas porque están que se caja en todo porque claro. La IA está haciendo, doblando sus lo que le está quitando el trabajo a los actores de doblaje españoles.
0: Sí. Clar, té uns avantatges molt clars, com per exemple que puguis anar a un altre país i tinguis un pinganillo i estiguis veient, mantenint una conversa en un altre idioma i t'ho tradueixi a la vegada. Clar, això és una meravella, però a la vegada feines d'aquí que cambiará.
1: Y el lado positivo es que traducen muchos, hacen mucho doblaje al catalán, que no lo harían en un estudio de doblaje,
0: también.
1: Y lo hacen automático para, la, para Netflix y, estas, sí, sí, y otras sí. todas las plataformas de streaming, pues están poniendo doblando cada idioma que física, humanamente no se podrían hacer.
0: Claro, té molts avantatges la IA, facilita molts processos, però a la vegada té molt risc.
1: I el tema de la política, meterse en política con vídeos trucados, vídeos manipulados de política, es muy peligroso. Y de guerras y de Ucrania y todo eso.
0: Claro. Sí, sí, ya nos distingimos que es un atac a Ucrania o que ha passat o que es un muntatge.
1: Yo he visto vídeos de drones que van buscando, sí. están hay una persona al otro lado, va buscando un tanque aquí, se mete dentro del tanque y lo hace explotar. Uh-huh. Se mete dentro de una tanqueta que está oculta por ahí, pum, pum, pum, y se mete con una cara y explota. La rehostia, estos drones que está cada uno pilotado por una persona o van buscando objetivos de rusos. De...
0: No sé cómo funcionan, la verdad.
1: Porque
0: ahora la guerra de Ucrania pasa para los drones. Yo he visto... únicamente y bueno, únicamente no, pero buena parte pasa para los drones.
1: Ese vídeo lo he visto en una web de Reino Unido y era brutal, encontraban todos los todos blindados que había por ahí rusos los reventaban todos.
0: Clar, el que passa és que és això, que ara amb la IA no sabem
3: si és real o no.
0: Clar, és veritat que els mitjans de comunicació aquí tenim una part de verificació i de que realment contrastem la informació, però tot i així ens costa cada vegada més saber què és veritat i què és mentida quan arriba una informació. Veurem, perquè al final, com diu la Maria, jo crec que anirem buscant el que no sigui perfecte, no? Mm. Una persona darrere que es pugui equivocar, que es pugui emocionar, que pugui plorar amb el tema, perquè la IA, doncs, aquests punts no els arriba. Sempre és tan perfecta,
4: sí.
0: Que a vegades veiem, no?, que tan perfecta és intel·ligència.
4: Hay una canción, no recuerdo cómo se llama.
0: Ara hi ha molta música, també, de
1: intel·ligència artificial. Spotify está retirando millones
0: ara
1: de canciones.
0: Sí,
1: de...
0: sí, però YouTube té moltíssimes.
1: Pero yo no tengo problema, sí. Porque yo pago YouTube Premium. Uh-huh. Y también viene YouTube Music, que es mejor, mucho mejor, es como Spotify pero mucho mejor, más
0: así
1: intuitivo.
0: Es sin anuncios, ¿no?
1: sin publicidad. Uh-huh. Y es mucho más intuitivo, mucho más una interfaz más sencilla y más completa.
6: Claro. Yo utilizo mucho YouTube. Pues,
0: també, sí, sí. Però a YouTube hi ha molta IA, molta cançó.
6: I Spotify
0: de
6: no.
1: Jo pongo Defcon 2 o Mojinos Escocíos. Y pongo modo aleatorio y coge una canción de este álbum, otra canción del otro, cosa que los CDs no se podía hacer.
0: Claro.
1: Esto es instantáneo, es música a la carta instantáneamente, esto es magia, es como el Netflix pero de música.
0: Tenemos avantatges la tecnologia.
6: A mí sabes lo que me gusta, escuchar música de CD.
0: Sí, Tu encara tens, ostres.
6: Jo
0: fa molt de temps que no em poso un CD, la veritat.
1: Jo tengo 450 CDs comprados y me queda un Discman y está medio roto ya, o sea, que cuando se rompa ese ya.
6: Yo tengo,
1: ya, claro que da pena, pero qué voy a hacer? Los tengo ahí almacenados y una tapa.
0: Comprar algún reproductor, sí. Perquè és que hi ha CDs que segur que no trobes.
1: Ya.
6: Sí.
1: Yo no tengo, voy a comprar más, ya tengo todos los que necesito. Ya no vendo más.
6: Yo tengo 100% Xavi Metralla.
0: De CD,
6: de,
0: ¿eh?
6: De CD, madre mía.
0: Jo tinc CDs guardats, però és veritat que tinc un reproductor només i ara ja costa, costa molt tornar al CD. Volíem acabar també parlant del Bizum, que dèiem fa dues setmanes s'ha començat a poder pagar a les botigues, però no hem vist que s'estigui implementant gaire.
1: Bueno, serà el mismo que paguen con el NFC. De,
0: sí, que això d'apropar el mòbil o el rellotge, no?
1: Carguen la tarjeta de crédito, de débito en el mòbil i lo paguen con el mòbil, però lo mismo, la misma acción, sí, però en vez de exacte, tarjeta, Bizum.
0: És igual. Tu funciones amb el mòbil o vas amb targeta?
1: No, jo no quiero arriesgarme de que venga un chori i haga así, pum, me arranque la mano i salga corriendo.
0: Tu el tema de la tarjeta al mòbil no la portes.
1: No, yo llevo, ayer precisamente me hice de CUDIA otra vez, que dan dos tarjetas pequeñas y una de tarjeta normal, de tamaño de una tarjeta de crédito, y yo voy con eso, no presento el mòbil, no saco mi mòbil de mi bolsillo nunca.
0: María, ¿tú pagas amb el mòbil?
4: No, yo no. Me pregunto las personas que no podemos pagar con tarjeta, sí, ni nada.
0: ¿Qué pasa?
4: Porque tienes una tutoria. Claro,
0: sí.
4: ¿Qué pasa con nosotros?
0: En efectiu, ¿no? Tú has de treure els diners i posar-ho en efectiu, pagar en efectiu.
4: Claro.
0: Clar, és que ara s'està deixant de banda l'efectiu. I és veritat que hi ha casos que llavors què passa?
4: Ahí está.
1: Yo solo pago, solo pago en por tarjeta de crédito, de débito, solo pago en el súper.
0: La resta total efectiu.
1: Efectiu, perquè així no sé la comissió una brutal que se lleva al banco.
0: Sí, és veritat. Amb Bizum, ara la comissió serà menys, que també és una de les coses que volen fer.
1: A nosotros no nos quitan dinero, però la tienda sí que le pegan una sableada de ese dinero.
0: ¿Tú, Cris, pagas amb el mòbil?
3: No. Yo no pago en el mòbil. Però sí que des de l'apagón procuro llevar efectiu sempre.
0: Jo al principi sí que ho feia i ara se m'ha anat
6: passant. Jo pago en efectiu sempre.
0: També, eh?
6: Sí.
0: ¿Tú, Carmen, portes efectiu? ¿Pagas amb la tarjeta?
5: Yo no tengo ni tarjeta.
0: No, eh? Sí, vas amb efectiu. Si necessites algo, efectiu.
5: Sí. Y no mucho, ahora mismo llevo 5 euros.
0: Claro. Bueno, suficient per si vols un cafè.
3: No lo digas muy alto, que a la salida te roban.
0: Mira, jo aniré a treure efectiu, perquè és veritat que jo després de la pagada sí que vam començar a treure efectiu, però ja se m'ha passat.
1: En los sitios de confianza te dice, vale, te apunta aquí en un papel que sí, has pagado lo que te llevas.
0: Uy, encara això, ara ja cada cop menys, eh?
1: No, por el tema del apagón, que sí, no podía pasar no iba a la máquina.
0: És veritat. Doncs acabem amb música, Rubén. Quina cançó posarem?
6: Pues pondremos la de Sopa de Cabras, Camins, Somnis i Promeses.
0: El remix aquest nou que han fet amb la Su, molt bé. Doncs molt d'actualitat, el Rubén, que està molt connectat amb la música. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies. Bon dia, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: A ti, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
2: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
3: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenni retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorell es deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: El pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de

0: 1.100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: Tens un comerç al Prat?
4: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
5: 93 478 5360
6: 93 478 5360
3: Al Prat tot resulta ben pagat.
7: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí. Comencem a parlar de música. Avui tenim un programa molt musical i el que farem és explicar-vos el concert de primavera que preparen des de la Unió Filarmònica del Prat, que també servirà per celebrar el seu 25è aniversari aquest dissabte al Cèntric Espai Cultural. De tot plegat en parlem amb el seu president, amb el David Bordas. Què tal, David, com estàs?
1: Hola, bon dia. Què tal? Molt bé.
0: Enhorabona, perquè 25 anys no es fan doncs, en un moment. Ha tingut ja tot un recorregut la Unió Filarmònica del Prat i suposo que esteu molt contents, no?, d'arribar a aquests anys.
1: Sí, sempre està molt bé poder arribar a aquestes dates assenyalades.
0: Clar.
1: I bueno, omplir 25 anys doncs, implica moltes coses, implica moltíssimes coses, la veritat.
0: David, com va començar la Unió Filarmònica fa 25 anys?
1: Bueno, la Unió Filarmònica va començar pues, l'any 2001. Es van juntar unes persones de la ciutat amb la idea de buscar una alternativa musical a la que fins a aquell moment s'estava oferint a la ciutat, que era per part de l'Associació Musical del Prat. Uh-huh. I llavors això, pues, volem oferir una altra via per poder aprendre i fer música, doncs va sorgir aquesta idea de fundar la Unió Filarmònica del Prat.
0: Va sortir fàcil això de posar-li el nom, de poder fer aquesta formació, no?
1: A veure, poc t'ho puc dir perquè jo en aquell moment no hi era, no pertanyia a l'entitat, i llavors no sé ben bé en aquests inicis com va anar, però bueno, al final, a l'hora de juntar-se les persones, a l'hora de pensar aquest nom, doncs bueno, sempre la paraula filarmònica és una paraula que enllaça molt bé amb la música, i al final, bueno, és una unió de persones i som del Prat.
0: Clar.
1: Així que el nom va per aquí.
0: David, el que sí que podem parlar és de com esteu en l'actualitat. Han passat aquests 25 anys i deies a l'inici que signifiquen moltes coses. No sé si també doncs, un punt i seguit, no?, per mirar cap al futur i per plantejar-vos nous reptes. Com esteu ara mateix?
1: Bé, la veritat és que ara mateix doncs, estem en un bon moment com a entitat. Seguim treballant conjuntament amb l'Escola d'Arts en Viu. I a veure, la veritat és que ja estan sortint les coses bastant bé. Ara en aquest concert tornem a fer una col·laboració important amb els alumnes de l'escola, i 20-21 persones tocaran un parell de peces de les que interpretem nosaltres, doncs pujaran a l'escenari. Uh-huh. I bueno, en aquell moment la banda passarà de tindre 40 pocs a tindre 60 i tantos. O sigui,
0: yeah,
1: que l'escenari quedarà molt maco de veure. I res, el futur de la Filarmònica, al final aquestes entitats es basen, al mig i llarg termini, es basen en una escola. I llavors ara mateix l'escola que ens guia és l'Escola d'Arts en Viu del Prat, amb la qual al final el futur de la Filarmònica depèn molt de les accions que es facin des de l'Escola d'Arts en Viu per poder col·laborar amb l'entitat i poder seguir tirant endavant.
0: Ara per ara, com deies, aquesta relació és molt bona amb l'Escola d'Arts en Viu, que de fet us acompanyarà en aquest concert. Deies que entre 20-21 alumnes de l'escola, amb diferents instruments, no?, que complementen el que fareu amb la Unió Filarmònica. Explica'ns una mica com esteu preparant aquest concert, quin és el repertori que veurem.
1: Doncs aquest concert participarà les dues agrupacions que tenim a l'entitat, la coral i la banda de música. La primera part la farà la coral, faran uns més o menys uns 25 minutets, mitja hora, que cantaran cançons com el Cirant de la Lua, cantaran una versió de l'Aleluia, cantaran el Boig per tu, tot peces que són bastant conegudes i que estem segurs que a la gent els agradarà molt. I després el que seria, com si diguéssim, segona i tercera part del concert serà de la banda. Al principi interpretarem un pas doble i interpretarem una obra que es diu un tribut a... Ai, ara m'has... un momentet.
0: A Harry James.
1: Sí, perdona, que m'he quedat...
0: Ho tinc aquí, la informació.
1: Aquí. Tribut a Gary James, que aquesta és una obra molt xula, és una obra per trompeta i banda, i ens ve una trompetista de la banda municipal de Barcelona.
0: Ostres.
1: I la veritat és que quedarà molt, molt, molt xula, perquè és una obra molt, molt espectacular, i la veritat és que escoltar a la Susana, que vindrà a tocar, la veritat és que és un autèntic goig.
0: Molt bé.
1: I després, un cop això, doncs demanarem la participació d'aquests alumnes, pujant a l'escenari, farem un parell de peces, i després, al ser el 25 aniversari, doncs a nivell institucional l'alcaldessa tindrà unes paraules per nosaltres i ens lliurarà un recordatori, i després finalitzarem un altre cop la banda ja sense els alumnes i acabarem el concert amb la interpretació. M'agradaria destacar en aquest cas d'una de les peces, que es diu El ressorgiment d'un poble, que és una obra que composa l'Eduardo Betes, que l'Eduardo Betes el vas tenir en el programa fa un parell de concerts de la banda, que és un paiportí, i és una obra que li dedica ell al seu poble, tal com diu el títol, El ressorgiment d'un poble. Està dedicada al poble de Paiporta, a la força que va tindre el poble com a poble per això, per ressorgir.
0: I després de la dana,
1: és una obra curteta, després de la dana, efectivament. És una obra curteta, però és super emocionant. La veritat és que Edu Betes ha aconseguit... sí, és una passada. La veritat és que és una passada com sents aquesta música i sense tenir cap imatge, sense tenir res, et porta això, et porta una primera part de tristesa, de desolació, una segona part de treball i una tercera part final d'obra d'aconseguir tornar a sortir. La veritat és que a la gent crec que li agradarà moltíssim, li agradarà molt, molt, molt moltíssim, perquè és molt emocionant. Jo cada cop que l'assagem, cada cop que la toco, com deia el mestre Cruyff, el gallina de piel.
0: Clar, ens emociona ja perquè només molt, com ens expliques molt, aquest
1: només,
0: relat i
1: només escoltar-la.
0: Clar, sí. Heu pogut assajar per aquest concert? Heu tingut temps suficient? Ja sabem que sempre es necessita més, no? Però l'heu pogut treballar com us agradaria?
1: A veure, al final ja tens raó, que sempre falta una setmana. Això no falla nunca. Però sí que és veritat que aquest concert doncs és un dels concerts que més temps tenim per preparar-ho, perquè venim d'haver fet Santa Cecília a finals d'any.
0: Clar.
1: I llavors per aquest concert sí que anem una miqueta més tranquils i es pot donar temps una mica a preparar més coses. Però bueno, al final és això. Sempre ens agradaria que el concert fos en comptes d'aquest dissabte vinent. Per poder tenir aquesta setmaneta més de preparar, però bueno, dissabte vinent et diria el mateix. O sigui que al final el concert el tenim temps per preparar-ho i res, ens falta l'última empenta del divendres amb la set general i el concert a gaudir-ho.
0: Molt bé, clar que sí. El concert serà, com dèiem, el dissabte al Cèntric Espai Cultural a les 7 de la tarda. Com funciona el tema de les entrades, David? No sé si es pot accedir encara.
1: Ara fa dies que no ho miro, perquè aquesta vegada jo crec que hem hagut de fer rècord o una cosa així, perquè al quart d'hora d'estar posades les entrades ja no hi havia ninguna.
0: Déu-n'hi-do.
1: Al quart d'hora. Sí, és algú serio, això. Llavors ara fa dies que no miro a veure si han lliberat alguna entrada. Jo crec que no, però bueno, sempre també recomanem a qui vulgui vindre, qui tingui fàcil accés a estar al centre, que vingui la mateixa tarda, perquè molts cops en el mateix moment d'abans de començar el concert es lliberen algunes últimes entrades i potser la gent que s'apropa, potser pensant que no trobarà res, pues té la sort que pot trobar alguna entrada alliberada a última hora i poder entrar al concert. Això ho demanem perquè és probable que al final això acabi passant.
0: Molt bé.
1: Però ara mateix em sembla que no hi ha cap entrada disponible.
0: I si tenim entrades i no podem anar, alliberem les entrades, perquè al final no hi ha res pitjor que tenir seients buits en un espai com és el Centri quan la gent s'ha quedat fora, no?
1: Això ho demanem sempre, que les persones que al final no puguin vindre per la raó que sigui, que això, que faci aquest esforç, li demanem que pugui fer aquest esforç d'alliberar aquestes entrades per a altres persones que vulguin i puguin assistir, doncs ho puguin fer.
0: Clar que sí. Amb aquest concert, David, tanqueu ja la temporada, tanqueu el curs o teniu alguna cosa per endavant?
1: No, ens queda al finals de juny, el dia, deixa'm que t'ho digui exactament, és el diumenge, dia 28 de juny, fem un concert a l'Auditori de Barcelona, participant en el Festival de Bandes que organitza la Federació Catalana de Societats Musicals, i és un concert on participarem amb la banda de Benissanet i amb la banda de la Lira Ampostina, d'Amposta. Llavors, doncs, és un concert que ens fa moltíssima il·lusió, doncs, ja només pel lloc on tocarem, que és la sala Pau Casals de l'Auditori, doncs que bueno, sí, jo només he anat un parell o tres de cops com a públic, no he anat mai a poder tocar a l'escenari, però la veritat és que ja és una sala que impressiona, sí. Quan estàs al mig de la graderia, doncs imagino que quan estiguis a sobre de l'escenari on veuràs tota aquella graderia que allò tira per dalt que no acaba mai, doncs la veritat és que serà un lloc molt xul. La veritat és que pels músics amateurs com nosaltres, doncs tenir l'oportunitat de tocar en aquests espais, doncs és algú per nosaltres molt, molt motivador. Ja doncs, per a les dues bandes que comparteixen cartell, que compartim cartell amb elles, doncs són dues bandes molt històriques, molt, molt potents, sobretot la banda de la Lira Ampostina, i llavors, doncs, a veure, per nosaltres, doncs, és un goig poder fer aquest concert.
0: Clar que sí, doncs apuntem la data, el 28 de juny, contactarem amb vosaltres per veure com esteu preparant aquest concert en un lloc emblemàtic, com deies, de l'Auditori, i per tant, David, això ja arribarà, primer gaudiu del vostre concert de primavera, d'aquest 25è aniversari, i després, doncs, això, us anirem seguint la pista. Moltes gràcies, com sempre, per participar amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Adéu.

0: A continuació, el Like dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
1: Continguts en xarxa.
2: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el Like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
2: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
2: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
2: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
3: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
2: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
3: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
2: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
3: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacap, que és un reservori que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
2: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
3: Sí.
2: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
3: Doncs va ser molt, molt emocionant perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
2: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
3: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport el tractament de quimioteràpia doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol doncs mirava bàsquet o mirava tennis o algun altre esport i això em distreia.
2: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
3: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
2: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
3: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
2: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
3: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
2: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
3: A tu, gràcies.
2: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Una abraçada, adéu.
4: Són 10:45.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.

0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Sindicats i Conselleria d'Educació han acostat posicions en l'última de les reunions que han mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop, els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des del 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada avui. Escoltem Yolanda Segura, d'Ustec Estés, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
2: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
0: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys. L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua d'un 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures estructurals.
3: Esports.
0: El club Patí Velocitat al Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de Pista celebrat al Patinòdrom de Maia, Pamplona, amb un total d'11 medalles. D'altra banda, el pretenc Associació d'Atletisme ha aconseguit un total de 4 al Campionat de Catalunya Sub-16. D'aquests metalls destaca la medalla d'or del Potaulava Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes, amb una marca de 13,37 metres, una distància que li permet millorar la seva marca personal i és la mínima de repesca pel Campionat d'Espanya. Doncs ja és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Un de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
9: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Vine a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 5360
14: 93 478 5360
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguiràs sonant la millor black music que puguis escoltar al Bar Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: cinc, xic, tu, xic.
1: 40 minuts per sobre de les 10 del matí. Avui tenim un programa molt musical i ara ens aproparem al swing de la mà d'un dels millors representants que tenim aquí al Prat, com és el Víctor Sancho, amb el seu projecte Swing Natra, i no només amb aquest, perquè l'anem seguint amb tots els, la resta de projectes artístics que té. Víctor, què tal? Com estàs? Benvingut.
2: Molt bon dia. Què tal, Isa? Què tal, Planeta Prat? Molt bones, al Prat.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Fa una setmaneta teníem un àudio teu també amb una altra formació i ara obrim la finestra del swing perquè ja fa un parell d'anys que et vas apropar cap a aquest estil, cap a fer una proposta pròpia de swing amb el Swing Natra. Recordem una mica què és aquest projecte i com et va sorgir.
2: Bueno, si volem una mica d'història, tot això va començar perquè, bueno, com tots sabeu, també toco el contrabaix en algunes formacions de jazz i tal. I quan vaig començar a fer classes, diguem-ne, vaig començar amb en DJ Foster, que és un profe molt potent, i llavors ell em va ensenyar un sistema d'aprendre els temes, no?, que era, bueno, t'aprens la cançó en el contrabaix, però t'has d'aprendre també tant la melodia del tema com la lletra, vale?, per com interioritzar una mica tot el que té això, no? I sempre em deia que en el jazz, com a la resta de músics, ens agrada improvisar i t'acabes avorrint, no?, de la melodia. Llavors, tots els grans temes de jazz estan molt, molt, molt alterats per els diferents cantants que els havien anat cantant, no? I ell sempre em deia, si quieres la melodia fiel, vete o a Sinatra o a Ella Fitzgerald, no?
1: Que són els originals,
2: i
1: no?
2: I llavors jo anava començant a escoltar Sinatra i no sé per què, se'm va apagar una mica l'estil de la veu, ho practicava molt amb el contrabaix i tal, però mai li vaig fer cas, no? I llavors fa com 2-3 anys va arribar un dia que... Mira, que això és curiós, eh? No sé si ho he explicat ja, però a mi em sembla molt, molt graciós. Els pots aquests de sabó de la dutxa, saps?
1: Sí.
2: Els musell aquests.
1: Sí.
2: Vale? Tenen una espècie d'eslògan que fica com ponte feliz, canta en la dutxa, no?
1: Uau.
2: I jo estava allà, com, em ficava el mòbil amb l'altaveu, no?, i em ficava els grans temes, no?, però mai es cantava. Llavors vaig veure això un dia i com estava jo una mica trist i això em va animar una mica, no?, i em vaig començar a mirar les lletres, bé, em vaig començar a treure el repertori, primer amb el piano, després amb la guitarra i tal, no? I això és una mica el que va donar forma a tot el projecte aquest de Swing Natra.
1: La història és boníssima perquè, clar, mai no li fem cas a aquestes coses quotidianes, no?, com un pot de...
2: No, és curiós com pot influir tant en el teu estat d'ànim, no?, com a... donar-te l'empenta, no?, com a...
1: O sigui, vas començar a cantar i després vas començar ja a donar-li una mica més de forma.
2: Clar, acompanyar-me, perquè jo tinc, pues, no sé, soc músic, estàs aprenent tot això, sí. No? I no sé, després, com vèiem que anava funcionant, ja és l'ímpetu de com fer ballar la gent.
1: Clar,
2: saps?
1: Donar-li l'altre punt,
2: és,
1: no?
2: És el que m'agrada molt. És, al final, no sé, estàs tocant per tu, però també t'agrada que el públic respongui i gràcies al mercadillo de segona mà que vam estar fent durant un any i pico, vale? I a la Mer i al Jordi, que eren els professors de les classes de swing i l'indie hop dels Jardins de la Pau, que van començar a portar la gent i, bueno, allò que eren uns concertillos normals de venir a veure o de ficar ambient es van convertir en unes festes molt guapes.
1: Com va ser aquell moment? Perquè tu al principi deies, ostres, és que a mi el que m'agradaria és que pogués venir gent a ballar, perquè al final això ho hem vist, no?, a d'altres indrets de Barcelona potser, però aquí al Prat no s'havia fet mai. Com va ser quan es va complir?
2: Això és una altra curiosa, una altra coseta curiosa també, perquè jo visc al costat dels Jardins de la Pau, vale? I jo no sabia que es feien aquestes classes perquè no m'havia fixat mai amb els cartells o el que sigui, vale? I totes les tardes passejo per allà la meva gosseta, vale? I no sé com va ser que vaig veure la Mer, vaig veure una mica de moviment swing por ahí i em vaig acostar a preguntar i un dia em vaig baixar la guitarra i els hi vaig preguntar, escolta, mira, jo toco esto, diu, a ver si os sirve para bailar, i vaig tocar un parell o tres de temes, els van ballar i llavors vam començar a estar en contacte, els vaig dir que jo estava fent lo del mercadillo, ja van començar a venir a ballar i, bueno, I això és el que volem promoure, no?
1: Què t'agradaria fer en aquest sentit aquí al Prat? T'agradaria que pogués ser més estable?
2: A mi m'agradaria que es pogués ballar a totes les places del poble, no? Que es fes algo bonic, no? Una espècie de circuit de cada cap de setmana, a lo millor no, però cada dos, en una plaça diferent del poble, en un barri diferent, no? Per tant que la gent ho vegi com per donar sortida a aquest, tots aquests balladors que al final s'han d'anar a Barcelona, s'han d'anar a Sant Cugat per ballar perquè aquí no hi ha res, pues que almenys hi hagi algú per oferir i que el Basju estigui una mica representat en el circuit swing aquest, que és...
1: I que el Prat
2: jo crec que és
1: algo
2: molt net, molt bonic. La gent s'ho passa molt bé, a la vegada és com fer esport, no hi ha edat per fer això i, bueno, al final es pot fer ballar swing qualsevol cosa. Tard o d'hora acabarem adaptat al Bad Bunny swing per atraure a qualsevol que vingui a ballar, o sigui que...
1: Doncs aquí queda la petició, el teu somni. Has anat complint la resta, o sigui que...
2: Bueno, de moment sí, perquè...
1: Segur que
2: perquè...
1: fas, eh?
2: Acabem de començar una sessió que serà mensual en principi, que és el que veníem a parlar, aquest diumenge amb el Garage 1950, que està darrere l'Estruig. Comencem les sessions de swing. Tot ballador que vulgui venir, i tothom que vulgui venir a veure el concert o prendre alguna cosa, perquè el lloc s'ho mereix i perquè l'espectacle que farem estarà molt bonic, pot venir. Estarem a partir de les 12 s'obren portes, no sé, començarem sobre les 12, 12 i mitja, toca, i s'allargarà fins a la 1:30, 2, l'hora de dinar, fins que aguantin els balladors.
1: Clar que sí, que això també és veritat, que han d'anar descansant una mica.
2: Veniu frescos i no feu gaire cosa dissabte a la nit, perquè la sessió serà molt guapa. Estarem al Narciso Valenzuela, com ja sabeu, el trompeta que m'acompanya sempre en Swing Natra, i jo amb moltes ganes d'animar el cotarro i, bueno, fer una bona festa, algú que es pugui recordar per tenir ganes ja per començar pel mes següent, que ja tenim agendada, em penso que és 20 de juny, poc abans de Sant Joan o poc després, no me'n recordo bé, però està aquí.
1: Molt bé, per tant serà cíclic, cada mes els balladors del Prat poden anar, i no només els balladors, sinó tothom, perquè és una música que encaixa molt bé en qualsevol espai, que fins i tot per esdeveniments, que ara comencen tots els esdeveniments, jo crec que pot encaixar molt bé en qualsevol moment. Fins i tot et vam convidar al Sant Jordi passat i la gent es quedava absolutament embaladida, veient-te, i ens van felicitar i ens van preguntar per tu després, i per tant és veritat que crida l'atenció, aquesta fusió que fas amb música jazz portada cap al swing. Això de posar-te en Frank Sinatra al principi fa una mica de por, no?
2: És que és el camí que em van ensenyar, i és el que em van dir. Fija't en esto, que és
1: sí,
2: que tal. No em va resultar tampoc... A veure, jo tinc... He estudiat bastant el tema de la música, no? I quan se'm complica, per exemple, un to d'una cançó, el que faig és baixar-li o pujar-li per fer-la més greu i...
1: Adaptar,
2: i me l'adapto una mica. Llavors, no sé si és fer trampa, però... el karaoke també ho fan, eh?
1: Clar que sí. Tothom ho fa, tothom ho fa. I al final el resultat és molt bo. Víctor, si et sembla, toquem alguna cosa en directe.
2: Fem un petit tas, fem un petit tas. Això que ha sonat al principi era un petit tas d'unes gravacions que també que hem fet ara recentment, que serà el principi d'algú. Jo no vull dir res, però bueno. Produït també pel Narciso, que moltes gràcies des d'aquí. I ara el que farem serà un petit tast del que vindrà diumenge.
1: Molt bé.
2: Vale? Bueno, i també, per què no, explicar una mica que la vida passa i, bueno, passen coses, no? Mai se sap quan poden arribar a trucar a la teva porta i que canvia el dia de repent. Per això... aquest That's Life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, showdown in May. but I know I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on

0: Frank Sinatra en directe. Víctor, no podies no cantar. No? Ara no penses.
1: Vols que et digui una cosa? He trobat a faltar molt els teus coros, eh?
0: Sí? Mira, a mi m'encanta cantar.
1: That's life!
0: Però em deixen cantar perquè diuen que ho faig molt malament, però a mi m'encantaria
1: ser
0: cantant.
1: Home, tècnics, no me la reprimiu, eh?
0: És la meva feina frustrada, t'ho dic en sèrio. M'encanta la música.

0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai, no? Per venir aquí a fer una mica...
1: És una meravella. La veritat que compartim música quan veniu en directe. Avui tenim un programa molt musical i és que ens contagia. A més, aquest tipus de música porta el bon rotllo, et fa somriure...
0: Bueno, ja va funcionar. Quan va sortir ja va funcionar. Clar. Ha estat funcionant molts d'anys.
1: Clar.
0: I jo el que em dedico una mica és de rescatar-ho, exacte, de recordar que això estava aquí i que sempre estarà com a eina per alegrar les ànimes de qui ho necessiti, perquè al final és per el que està fent, no? Mira del que parla la cançó i mira al revés l'alegria que dona, no?
1: Molt bon rotllo, però amb un trasfons, amb un rerefons, com tu has dit, al final de...
0: Bueno, això era un petit tast del que serà aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Garage 50s, vale? Veniu tots a ballar i preparadets per fotre canya, que ha de ser guapo.
1: On us podem seguir a Swing Natra?
0: Bueno, estem a l'Instagram, Swing Natra, tal com sona, SWINGATRA, Swing Natra.
1: Swing Natra, i també doncs, els hi podeu fer propostes de si teniu algun lloc, algun bar musical, si teniu un esdeveniment que us agradaria que
0: també amenitzessin. Ara tenim a tope una mica l'agenda de bodes i tot.
1: Clar,
0: això.
1: Clar, és que
0: és una mica
1: encaixa
0: també,
1: molt bé,
0: està
1: això.
0: Molt, molt ben fet, no? Per fer ballar la nòvia amb el pare, el My Way, aquestes
1: que
0: coses,
1: bonic.
0: No? Fer plorar també és guapo, és molt guapo.
1: Clar.
0: Sobretot des del meu punt de vista... M'agrada fer ballar i m'agrada fer plorar.
1: En aquests moments tan íntims, no? que acompanyeu la gent. No has deixat de tot el contrabaix, no? No t'has oblidat d'ell?
0: No. Vale, ara això deia, també podíem estar... També ens podeu trobar com a Charlie, la fàbrica de Swing, vale? Que és una altra formació que estic ara mateix. És a quatre veus, vale? Estil barbershop, anys 20-30, cançons antigues, aquestes de... Bueno, la història de l'estil barbershop, com el mateix nom m'ho diu, era quan estava la gent fent cua per tallar-se el pèl, allà el cabell, el Bronx i tal, no? Que es juntaven uns quants fora al voltant d'una foguera, d'un barrilete, no? I així tal, i feien els cants que havien après a l'església o tal, adaptats a les cançons de blues, de soul, que ja estaven començant a sortir, no? I, bueno, és algo molt guapo de veure. Charlie, la fàbrica de Swing, vam estar tocant aquest cap de setmana passat als Jardins de Santa Tecla, la catedral de Tarragona, que va ser una experiència
1: també, no?
0: Increïble. Vale? Si te dic la veritat, només el fet que el backstage fos una espècie de capilla...
1: Clar.
0: Tota plena de relíquies, amb una sonoritat increïble, que ens van fer amb algun vídeo, saps, cantant allà a capella els quatre... Bueno, només per això ja va mereixer la pena, però també agrair a la gent que treballa allà a la catedral i tal, perquè ens van tractar superbé. I bueno, és tota una experiència. Fèbulos d'aquests, de tant en quant et cauen, i és una sort.
1: És un regal.
0: Charlie,
1: eh?
0: La fàbrica de Swing, vale? I Swing Natra, si voleu buscar-ho per l'Instagram o això. També trobareu algú, potser a l'Spotify, i a YouTube també hi ha algun videoclip molt guapo de Charlie, la fàbrica de Swing.
1: Perfecte, també val la pena aquest altre tipus de formació. I la John Collective, també continues?
0: La John Collective van fer un concert molt guapo a Setmanat a principis d'any, i estem ara mateix fent assajos. El que passa és que estem pendents de la futura paternitat del saxofonista, vale? Que bueno, ja sabem tots que s'han d'ajudar amb aquestes coses a les bandes, és molt difícil compaginar ja no tan sols horaris sinó estils de vida. Llavors tots molt contents per tot el que ve, però step by step, no? Una mica teníem projectat gravar el tercer disc ara aquest estiu i buscar bolos per presentar-ho de cara tant a la temporada d'aquest any com l'any que ve, però bueno, sembla que quedarà tot una mica en stand-by, per això bueno, no parem de fer música.
1: Clar que sí, i allà està la música per recuperar-la, que val molt la pena, i és un grupàs també. Víctor, acabem amb una altra cançó?
0: Si
1: què
0: voleu, sí.
1: Sí, perquè
0: podem fer algo...
1: Sempre és un plaer tenir-te per aquí, fer el repàs de totes les formacions en la que estàs, i amb què acabem?
0: Bueno, pues m'agradaria, mira, també aquesta crec que no l'he cantat mai, tant a cap ràdio com diria que a cap concert amb Suinatra, perquè el Narciso com me la va patar de tota la llista inicial.
1: Aprofita, vale, aprofita que no ha vingut.
0: I m'agrada molt perquè té molta història, no? Perquè a la tomba de Frank Sinatra, vale, fica, pues, Francis Sinatra, tal, tal, tal, la data, i fica

0: Signatra, aquest diumenge a partir de les 12 al Garage 1950 al carrer de les Moreres. Víctor, gràcies de veritat. Un plaer.
1: A vosaltres, Isa, Planeta Prat,
0: el Sergio tècnic, també.
1: El Sergio, per fer-me sonar així, perquè m'estic escoltant increïble aquí als cascos. Moltes gràcies per fer-me sentir tan còmode, per donar-me una mica d'espai aquí en un lloc tan guapo com aquest. I res, ens veiem el diumenge, veniu amb ganes de ballar, sisplau, clar, perquè sí, tenim ganes de fer-vos ballar.
0: Gràcies, molt bon dia.
1: Vinga.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències. La tradició

0: tot la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
1: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Loco.
6: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
6: I tu?
5: Pues clar que sí.
6: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
6: No ho sé.
7: Clar que no.
6: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem parlant de música i ara ens apropem una mica més cap al ball perquè el diumenge també, però a la tarda, es fa un esdeveniment que es diu Hola Primavera i que ha estat liderat per l'associació de ball Bachateate, Ball Club Mayimbe, i avui hem convidat a la seva presidenta i també a una ballarina professional que tenim aquí al Prat des de fa molts anys i que no coneixíem, que es diu Sandra Serra. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Comencem per parlar una mica de què és el que feu a l'associació i què és el que podem fer també com a ciutadans del Prat si ens agrada el tema de ballar. Quin tipus de balls treballeu?
1: A Bachateate, sobretot el ball que fem és llatí. Fem balls llatins a nivell de salsa, bachata, kizomba, vale? La kizomba no està en llatina, però també està inclosa. Vale. I després també fem una cosa que és Latinos Fit, que és sobretot per les dones. És una classe molt empoderada de dones que fas músiques llatines. Seria com una zumba, però música només llatina. I, bueno, venen totes i es pot ballar i pots disfrutar-ho i estàs tu sola, perquè les altres modalitats són en parella.
0: Clar, aquesta és la diferència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que pots venir... El bo que té aquest, el ball en si aquest és que tu vens en parella, però no tens que venir amb la teva parella. És a dir, a l'associació venen matrimonis, venen gent que està sola, gent gran, gent jove, no? És un moment també molt social, sí. Llavors, vull dir, es balla en parella, però no vol dir que hagis de ser en parella, que vagis amb la teva parella, ni res de tot això. Mm-hmm. Al contrari, nosaltres intentem sempre fer com algo molt social i inclús fem colònies, fem barbacoes, més enllà del ball en si.
0: Aquí hi ha una part molt important, no? Quan sí. Veiem ja com a hobby, sí. Que la part social és una part fonamental,
1: molt.
0: Que et trobis un bon grup sí. I que estiguis a gust, no?
1: Sí, exacte. Jo crec que és, bàsicament per nosaltres és com el més... Més que el ball, o sigui, sempre dic, sempre els faig la broma, dic, venis a aprender-ho a què? Perquè al final és com, pleu a treballar, pleu a la meva vida, i durant aquella hora, que és una hora, les classes són d'una hora, rius, parles, et portes com un nen petit, perquè a vegades inclús faig de profet xunga, no? I porto un pito i els hi tiro coses, i és com una part molt social, i jo crec que al final és molt més això que el ball en si. Mm-hmm. Saps?
0: Què és el que ens aporta anar a ballar després de la feina per desconnectar? Perquè és una activitat molt diferent a la resta,
1: sí.
0: No? Que podem fer.
1: Per començar, o sigui, socialitzes moltíssim, perquè el ball llatí, si algú té bo, és que social, és un ball social, perquè tu fas ballet, jo porto, he fet ballet tota la vida, no? Balles tu sol, amb la teva barra, amb les teves puntes, vull dir, estàs en el teu món, però quan tu fas un ball en parella, ja que, per exemple, rotem tots, ja no és el fet de rotar, i en aquell moment estàs parlant amb algú d'una cosa, amb el que et ve després d'una altra, amb el que et ve després d'una altra, llavors creies com molta pinya. I si a sobre doncs fas coses aquestes com l'event que fem el diumenge, sí. Unes colònies que fem sempre a final d'any, barbacoes, sopars, cosetes que anem fent, doncs clar, crees una xarxa de doncs, això, matrimonis que potser dius, hòstia, la meva vida sempre estic anant amb la meva parella, ens coneixem amics. Gent que potser està sola, amics. I clar. És com molt, molt sa, és un ambient molt social i molt sa.
0: Quins horaris teniu i on esteu situats?
1: Vale, els horaris que tenim normalment són de a partir de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit, perquè a les 10 de la nit ja acabem pel tema soroll, tota la història. I estem de dilluns a divendres, uh-huh. I el local ara el tenim a darrere de la carretera Marina, a la plaça Pablo Picasso,
0: sí.
1: SN, ¿vale? Perquè no té número, però ara ja tenim el cartell, uh-huh. Que va ser un regal de la gent de l'associació que em van fer pel Nadal, i ja fica la xateta i tal allà darrere. Ens dona la plaça de darrere. Però està al nivell de la carretera Marina, el número 59.
0: Perfecte. Teniu sí. de 6 a 10 de la
1: exacte.
0: Nit. Teniu tots els nivells d'aquests
1: exacte.
0: Balls?
1: Exacte. Depenent del dia, hi ha un horari, hi ha una modalitat, hi ha una altra, tot depèn del que vols fer, no? Hi ha gent que només vols agafar un dia que agafi una hora i l'altra perquè així ho fan seguit. És molt modejable. Si algun dia no pot venir un... Al final ens coneixem tots, doncs pots canviar de dia, vull dir, és tot una mica moldeable. Però si se suposa que tens la teva hora i el teu dia.
0: Per on recomanaries començar? Algú que tingui interès per començar a ballar, però potser no ho hagi fet mai, en quin estil de ball
1: clar, que
0: faries
1: una...
0: per provar?
1: Jo saps que passa, soc molt batxatera. Llavors jo et diria sempre començar amb la batxata perquè és més... A l'inici la batxata és més fàcil. No és tan potent com la salsa, no té tants canvis de pes, no és tan ràpida a l'hora de... Llavors, el començament és com més fàcil perquè més adaptable, més tranquil·leta, més... La pots fer més qualsevol, no? Ja quan vas avançant, que comencen ja les dissociacions i les coses aquestes, potser dius, bé, bé a la salsa.
0: Té un punt de dificultat
1: exacte,
0: important,
1: però
0: no?
1: A l'inici jo sempre diria començar amb batxata.
0: Sí. Tothom té marge de millora perquè hi ha gent que pensa que potser mira, és que jo no podré seguir unes passes mai.
1: Que va, tothom. O sigui, tothom. A més, ja et dic, de totes les edats a Mayimbe tenim de totes les edats, o sigui, de persones de 20 anys a persones de 60 o 70, o sigui, i tothom fa la classe, tothom la balla, tothom l'acaba, i quan vas a una pista, perquè també fem pistes de ball i tal, anem a ballar tant, tothom ho fa. Cada un també al seu nivell, al seu grau de lo que es vol exigir, saps què et vull dir? També és veritat que tot el que fem a les... intentem que sempre sigui que tothom ho pugui ballar, perquè avui en dia el ball ha evolucionat d'una manera en què depèn de quines coses només les pot fer un tipus de persones, amb un tipus de, no sé, flexibilitat, amb sí. un tipus de... Allà intentem fer que les coses tothom les pugui ballar. Millor, pitjor, més maques o més lletges. Però que tothom al final acabi dient tu bailando, no?
0: Clar.
1: Que és la idea.
0: I que tingui aquesta sensació, que sí. quan surts de classe, no? Dius, ostres,
1: exacte.
0: Tinc molt feliç, no?
1: Per exemple, en el món aquest és com molt típic, no? Sona malament, però és com l'hombre lleva i la mujer se deja llevar. Nosaltres allà hi ha noies que fan de noi, nois que fan de... Vull dir,
0: clar, el
1: que
0: rol...
1: més, els rols van canviant, també és molt guai, no? Perquè, no. perquè quan vas a ballar o fas un event, qualsevol pot sortir a la pista, qualsevol... Bueno, està xulo.
0: Quines coses són interessants també d'anar als esdeveniments de ball fora de les classes, perquè aquí a vegades s'aprèn més que a les sí. pròpies classes,
1: sí.
0: no?
1: Sí, perquè clar, tota la teva classe al final coneixes a la teva persona i ja t'acabes acostumant, no saps qui és més fort ballar, qui et marca un gir,
0: clar.
1: Qui no. Quan et trobes a la pista al final és com a los leones, et trobo allà i dius, vale, i ara què, saps? I també perquè al final coneixes altra gent. Jo és que sempre he sigut molt partidària de que la gent es barregi, de que la gent, no?, conegui. Al final aquí al Prat hi ha altres escoles i altres
0: clar,
1: llocs
0: sí.
1: i crec que és molt bo el fer... Per exemple, els diumenges, que no, aquest diumenge fem aquest event amb el grup aquest de rumba, no? Però jo els diumenges, un cop al mes, amb una altra escola al Prat i amb un DJ que és amic nostre, muntem també tardeos per poder anar i poder ballar. I el bo és això, no? Que et coneixes, que balles amb qualsevol. I a més, com que és un llenguatge universal, pot venir una persona de Romania i l'hauries d'entendre ballant.
0: Totalment.
1: Llavors
0: sí,
1: és com molt guai, no?, aquesta part. I és on jo crec realment... practiques el que estàs fent a les classes.
0: On feu els tardeos aquests?
1: Doncs ara els fem des de fa un any al... que no sé com es diu el Dorado. Bueno, és una sala que hi ha aquí darrere de, on estava el casino,
0: sí,
1: al carrer de les ambulàncies.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs allà, un cop al mes,
0: clar.
1: Fem una sessió de ball, de tardeo, de 7 de la tarda a 10 i mitja. Fem animacions, també ens fiquem a
0: clar.
1: Fer les animacions, fem rodes, bueno, fem una mica de tot, i on la gent també fa que no només ballem els que tinc a casa, sinó que em relacioni amb altra gent que li agrada el mateix que a mi, no?
0: Aquí al Prat ara és l'únic lloc on es pot ballar, no?
1: Bueno,
0: a
1: també
0: salsa,
1: ha,
0: o...
1: no, també es fan, també s'estan fent, crec que a fer el Parc Nou, també han fet durant l'hivern el Parc Nou i crec que canvien a l'estiu, sí, mm-hmm. Hi ha altres sessions.
0: Val.
1: Que passa que, bueno, a vegades és difícil que tothom es posi en el mateix... Per això a mi m'agrada fer aquests cajaleitos al carrer o llocs així, perquè és com puc venir amb tothom, no? Qui té fills pot venir, qui
0: clar.
1: Té persones grans, qui no... No et limita tant a un lloc tancat, que ja és de, més de tarda a nit, que per exemple els nens no hi poden anar-hi, mm-hmm. Tot això.
0: Doncs anem amb aquest esdeveniment
1: sí.
0: que heu muntat, perquè, Sandra, la veritat que ens ha sorprès bastant. És a la plaça Blanes, a plaça Garrovilles,
1: sí,
0: no? En aquell entorn.
1: Sí, la part com n'és lateral, sí.
0: Uh-huh. Per què vau decidir fer un esdeveniment a carrer, sortir una
1: bueno,
0: mica de l'escola?
1: Bueno, perquè el Zamorano, que és un amic meu, toca rumba, no?
0: Sí.
1: I, bueno, començava amb el Zurito,
0: sí.
1: que també començava a fer tardeos allà i tal, i amb el Zurito més amic meu, no? Al final, parlant i tal, em dius, ostres, per què no fem alguna cosa com una barreja, no? Perquè al final també és el que et dic. Tu fas coses de ball i és com, només salsa, només
0: sí,
1: bachata.
0: Sí, sí.
1: I dius, per què no... No? Fusiono i fem una estona de ball i una estona de rumba, perquè al final és ball, al final és música,
0: total.
1: Al final és vida. Per mi és música, és vida. Què més dona, no? I vam provar-ho fer l'any passat, que vam dir benvingut estiu, perquè va ser més
0: clar.
1: Cap al juny.
0: Uh-huh.
1: I va ser com molt guai. A la festa major també ho vam fer-ho, i aquesta és la tercera vegada.
0: Molt
1: I perquè
0: bé.
1: L'any passat, com que era el juny, ja feia una miqueta calor... hem intentat fer-ho a la primavera.
0: Que fa molt de calor.
1: Sí, perquè comença a les 6 de la tarda i és com a veure si almenys, saps?
0: Com heu preparat doncs el que serà aquesta tarda de diumenge? A partir de les 6 comença.
1: Sí.
0: Què és el que ens hi trobarem?
1: Comencem, sempre començo jo, perquè al final faig com per una mica anar omplint la sala, la pista, com jo dic, no? la placeta. Faig uns tallers oberts on tothom es pot posar a sota, molt bàsics, molt fàcils, de passos lliures,
0: molt
1: habitualment,
0: bé.
1: Perquè no començarem a dir, va, posem parelles i tota aquesta història. Arrenquem així, llavors fiquem música, la gent balla. A l'acabar més o menys la sessió, que sobre les 7:30 o així, comença el Javi amb el grup i després fem una col·laboració junts. O sigui, ell toca una versió de salsa i merengue amb rumba, que jo faig les animacions també.
0: Ostres, que
1: sí.
0: curiós.
1: Com per fer el, no, l'engranatge de les dues coses, que és possible que al final doncs, es pot fer.
0: Clar.
1: No cal ser tan tancat a vegades.
0: És veritat que des de fora, això dels balls llatins, a vegades
1: sí.
0: es veu com molt sectari.
1: Sí, sí, sí. sí
0: clar,
1: sí,
0: voleu
1: sí.
0: treure una mica això,
1: sí.
0: no?
1: Jo és que porto amb el món llatí, porto 25 anys. I al començament era una manera molt guai, molt sociable, sí. Va canviar d'una època molt tancat, molt, a més, com una imatge molt de noche, muy, a vegades com inclús la paraula, no? Però com molt turbia en alguns sentits, i jo almenys el que sempre he més forçat és en dir no, o sigui, no té res a veure, vull dir, es pot fer totalment amb famílies, clar, amb persones, al carrer, al final és disfrutar del ball, de la música, i fer una fusió així amb rumba, pues això, no? És com... que se puede, que no estan tancat.
2: S'apropa també a d'altres col·lectius,
1: exacte,
2: no? I molta gent del Prat que li agradarà la rumba zamorano.
1: Jo la primera. Clar. Sí, jo després, quan acabo levantando las manos, em clar. Poso rumbear, o sigui que sí.
2: Molt bé, doncs és un gran moment per apropar-nos, per si estem rumiant això de ens agradaria poder ballar però no m'atreveixo, no? Sí. Diumenge a la tarda és el sí. vostre espai a la zona de la plaça de Garrovilles, al costat de la plaça Blanes, a partir de les 6, i després, si ens animem, Sandra, on us hem de trobar, com podem contactar
1: doncs tenim,
2: també amb Batxateat?
1: Tenim el telèfon meu a l'Instagram, que està tot allà, i també ho dic perquè també és una opció que vas quan vols començar. Jo també faig classes al Centre Cívic, als Jardins de la Pau, sí, que cada trimestre anem fent diferents modalitats, i també és una bona manera a vegades d'arrencar,
2: no?
1: Perquè si, per exemple, ara l'estiu, al juliol, si no m'equivoco, crec que fem uns intensius de latinos on toques cada ball, toques, fas una hora i mitja de batxata, clar, una hora i mitja de salsa, una hora i mitja de xa-xa-xa, una hora i mitja de merengue. Què passa? Que amb això, doncs com a tastet, dius, ei, doncs m'agrada més aquesta música, m'agrada menys, i també és una bona manera.
2: I a partir d'aquí ja
1: t'apuntes
2: a aquest
1: agrari. Poden ser les dues, poden ser perfectament alhora una a l'altra, però bueno, l'important és arrencar i provar.
2: Doncs Batxateat, que la trobareu, com dèiem, a la plaça de Pablo Picasso, sí, i doncs us podeu animar a ballar, que sempre és un gran moment.
1: I que sempre es pot venir a provar, i si no t'agrada, cap problema. Si això també ho fem nosaltres a l'associació, deixem que qualsevol persona que vulgui venir a provar vingui a provar sense cap tipus de cost, que ho vegi, que ho provi, que ho senti, si sí, li agrada, després doncs benvingut serà.
2: Aquesta sensació de després de ballar,
1: exacte,
2: és difícil d'explicar, però que sí, segur que acabareu sentint. Sandra, ha estat un plaer.
1: Igual.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos,
1: gràcies,
2: i també per
1: vosaltres,
2: fer aquests esdeveniments a carrer, per apropar doncs aquests balls a la resta de gent, encara més gent del Prat, que hi ha molta gent que balla, que
1: sí,
2: és veritat,
1: sí,
2: però que encara segur que pot apropar-se a més gent.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, també.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Que Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
5: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.

0: Són 2:12.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Sindicats i conseller d'Educació han acusat posicions en l'última de les reunions que han mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop, els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal a 40 euros per tot el personal docent. A més, també el departament s'ha obert a compensar els sexenis retallats des del 2012. Tanmateix, avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada que es farà a les 3 de la tarda. Escoltem Yolanda Segura, d'Usted que estés, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Són declaracions d'aquest dimarts al vespre.
2: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
0: A més, Ustec i la CGT també aquest cop hi ha assistit a professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les aturades. I durant aquests dies s'està fent aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pel temporal del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys, i per això mateix, des de l'ens supramunicipal, reclamant que hi hagi mesures més estructurals. En concret, el port està aportant uns 100.000 metres cúbics de sorra que haurien de compensar la pèrdua que provoquen els temporals. Escoltem Daniel Palacios, cap de platges de l'AMB.
4: S'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps, perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible. Clar.
0: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta.
1: Esports.
0: I els esports. El Club Patí Velocitat del Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al Patinòdrom de Maia, Pamplona, amb un total d'11 medalles. Són 5 d'or, 4 d'argent i 2 de bronze. D'altra banda, per tenir l'associació d'atletisme, també ha aconseguit un total de 4 medalles al Campionat de Catalunya sub-16. Aquests metalls destaca la d'or del Potalava Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes, amb una marca de 13 amb 37 metres. És una distància que li permet millorar la seva marca personal i és la mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels 3 partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots 3 partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 12:45, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
8: Planeta Prat.
9: Tot seguit, l'espai Col·lectius en Xarxa, que té com a propòsit reflectir les múltiples realitats que conviuen dins de la diversitat sexual i de gènere.
10: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
11: Molt bé, i tu, Lluís?
10: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no
11: però de festes com a concepte molt de festes llargues. O de descans, directament?
10: No, clar, de festes de descans.
11: També, molt bé.
10: Parlarem de les altres.
11: Molt bé.
10: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
11: D'acord, val. Veurem
10: de segones,
11: si estem...
10: De segones interpretacions.
11: D'acord, molt bé.
10: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
11: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
10: Exacte,
11: en alguns casos.
10: Exacte, això m'agrada, amigues. Val. I també si els gegants tenen allò... queer.
11: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
10: Bueno, ja ho veurem.
11: Ho veurem, perquè ja potser veurem. Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
10: jo
11: ser.
10: Tinc teories.
11: Val, després ens les expliques.
10: Sí, tant.
11: Molt bé. Doncs
10: vinga,
11: som-hi.
10: Vinga. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
11: Festes populars.
12: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
11: Sí.
10: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat a, no, amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
11: Sí.
10: A les verges, a les processons, no, vestides amb aquelles mantellines, no, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
12: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
10: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
13: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
10: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
13: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
10: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
13: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
10: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
13: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagi exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
11: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
13: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs, els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
11: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocant, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
13: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
11: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No
13: és... Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
10: Revolucionari, no?
13: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
11: Clar.
10: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no?, una mica, l'Omar.
13: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els ser símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas de ball més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que eren la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, mm-hmm. perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les, mm-hmm. les tradicions. I, per exemple, aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, uh-huh. i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no, no són parella, perquè ja tothom dona per
11: dona
13: fet,
11: per fet eh?
13: Que clar, si és un gegant i un gegant han de ser parella, uh-huh. i d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que mm-hmm. no pots dubtar mm-hmm. de realment quins són els genitals de... que, mm-hmm. que fixeu-vos quina cosa està parlant però bueno, que si voleu sí. que hi anem, hi anem no? mm-hmm. I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla del Llobregat. Uh-huh. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots wow. posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
11: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona. No? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc es van fent passos per modificar també la història no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara d'alguna manera, no sé si per tradició encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
13: En la nostra festa jo crec que hi ha diguéssim un nom clau que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
11: D'acord.
13: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
10: Llavors sí que sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
13: Per descomptat, sí.
10: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint traduint si en gegant l'home dona amb aquest...
13: En les figures i en les festes populars en general, clar. El poder les ha utilitzat i ha treballat fortament, clar. Per mantenir uns rols tradicionals.
10: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
13: El carnaval.
10: De llibertat.
13: M'estàs tocant un...
10: A veure, explica.
13: Estàs anant a buscar...
10: Digues.
13: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
10: Clar.
13: Sí, jo
10: sobretot els nois, no? Que molts nois es disfressen de noies.
13: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
11: I
13: puc.
11: Això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
10: Una altra festa popular.
11: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el nòvio, el xicot, de dona. És a dir,
13: bueno, ridiculitzar l'home.
11: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui, i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves, que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
13: I és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
11: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent, i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
13: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat, perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui, en tot cas...
11: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
13: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, són, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu, doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no?, la meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
10: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny.
13: Clar, jo soc
10: no,
13: del 94.
10: Clar, et queda més lluny.
13: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, uh-huh. Jo tinc premianencs, uh-huh. I vull viure-ho des de dalt de l'escenari, i va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
10: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
13: sí.
10: Que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
13: Exacte,
10: del
13: sí,
10: llibre.
13: Forma part del primer cercle de lectors.
10: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
13: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. La Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí, que són més banyistes, no? Gent sí. Que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant, i també, sobretot, que, clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
10: Ens agermana, no?
13: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar, i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
10: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
13: Clar,
10: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
13: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí. És el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. Mm-hmm. el programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
14: Vale.
13: I directament, un sol i una lluna, Arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
11: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has, que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
13: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
11: Sí.
13: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no? Cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era Arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la festa major.
10: És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
13: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la festa major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la festa major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
10: clar,
13: del món
10: sí.
13: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la festa major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que cada cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la festa major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
11: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat el col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
13: A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere,
11: molt
13: no?
11: Bé.
13: Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també
11: total.
13: El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
11: clar,
13: no?
11: Clar,
13: sí. Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
11: Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
13: Un plaer.
11: Marxem, moltes gràcies. Fins la propera.
10: Que vagi bé. Adéu. Col·lectiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 5360
14: 93 478 5360
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, doncs arriba el moment de parlar de cinema. Ho fem de la mà del Francesc Cànovas. Què tal, Francesc, com va?
1: Molt bé, molt bon dia. Aquí estem per parlar de pel·lis un altre dimecres doncs més.
0: Anem a explicar de quines pel·lis parlarem aquesta setmana.
1: Parlarem de Mandalorian amb Grogu, que és la pel·lícula de la setmana. Parlarem d'Assassinato en la tercera planta. Cowgirl, que és la pel·li espanyola catalana d'aquesta setmana. La Reco, que ja vam parlar una miqueta d'ella quan vam fer el Barcelona Film Festival, és Love Me Tender. I el clàssic és un clàssic espectacular que podeu trobar a Movistar, que es diu Ocho y Medio, de Federico Fellini.
0: Molt bé, doncs comencem amb The Mandalorian and Grogu.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando a un Han.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.
6: Vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
4: ¿Tienes miedo? Deberías.
2: ¿Huimos? ¿O luchamos?
7: Me gusta este crío.
1: Bé, aquesta pel·lícula és dintre de l'univers de Star Wars, pels fans de Star Wars i per fans de la sèrie de Mandalorian de fa uns anys que estava a Disney. Sí. I surt aquest personatge que és un cazarrecompensa, que és el Mandalorian, Pedro Pascal, i aquest entranyable bebé Yoda, que és el Grogu, vale? Que és petitó, que és molt bonic, molt tendre, i és el, bueno, és el Yoda de les següents parts que vindran més endavant de la saga aquesta, no? I bé, llavors segueix aquesta estela de Star Wars, en la qual és continuació quasi directa de la sèrie Mandalorian, on l'imperi ha caigut i la nova república està incipient, però els corruptes de l'imperi encara estan donant guerra, i el Mandalorian i el Grogu tenen la missió d'anar carregant-se, doncs, aquests que encara donen guerra a favor de l'imperi, no? La revolta ha triomfat, però encara es tendre, no? Veurem més endavant que quan arribem a l'episodi número 4, vale? Que és la Guerra de les Galàxies, l'imperi torna a estar, diguéssim, a capdavant de la galàxia, no? Torna a estar amb el Darth Vader i companyia, no? Doncs això està molt abans, vale. Abans de l'episodi 4 de la Guerra de les Galàxies trobem aquest bebé Yoda, no?, que diuen, que és el Grogu. I, bueno, pel·lícula, com deia abans, per fans de la sèrie, veient el tràiler, pues, segurament farà les delícies de la gent que li agrada Guerra de les Galàxies i tot el que surt d'aquest univers. Jo sóc fan, però, clar, jo sóc fan de la primera entrega, l'entrega clàssica, l'entrega de, que és la part 4-5-6, no?, que és la Guerra de les Galàxies, l'Imperio Contraataca i el Retorno del Jedi. Les de més sí que m'ha anat agradant força, bastant, o sigui, no de negar que no sóc fan, però sí que aquests derivats que han anat sortint, com de Solo, d'Andalorian, encara que m'han agradat, no m'han entusiasmat. Potser la que més em va agradar va ser de Rock One, fa uns anys, que em va agradar força, que era també una peli directament abans de lo que és l'episodi 4, justament, no? I aquesta té bona pinta, però té també un punt infantil, una mica. Sembla la sèrie ja de Mandalorian tenia un punt així per gent molt joveneta, i aquesta potser segueix aquesta estela de pel·lícula per la família, per gent bastant jove, no? perquè el director és el mateix, és el Jon Favreau, que és el mateix creador de Mandalorian i director de Mandalorian, també director d'Iron Man, de la 1 i de la 2. I bé, penso que és una pel·lícula que segurament ens agradarà a tots, i també surt la Sigourney Weaver en un paper, paperet, que també és interessant. I bé, és una pel·lícula que, per això, per fans de la saga i per fans que vulgui seguir l'estela de tots els productes que hi ha la tira derivats de Star Wars.
0: Sí, no t'ho acabes.
1: No t'ho acabes, no. Acabes. Entre còmics, sèries, tal, o sigui, és, bueno, Lucas s'ha hecho de oro. El George Lucas amb la Guerra de les Galàxies, no? I a part que és llest, hi han anat traient sí. productes un real sí, altre, sí. No? Visualment brillant i bé, i que torna l'esperit de la primera saga, podríem dir. Molt anem bé. A la següent, que té bona pinta, és una comèdia francesa, que va ser la pel·li clausura del Barcelona Film Festival, però no la vas poder veure, que es diu Assassinato en la tercera planta.
8: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
9: No puede ser.
10: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparte invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
9: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
10: Casi 4 horas.
9: ¿Cómo? ¿En serio?
10: Lo pone aquí, no lo había visto.
11: Ser o no ser.
9: Vaya noche de mierda.
12: No podemos impedir que la gente discuta.
10: No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
12: Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
10: Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
13: Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
10: Hay que sacar la verdad a la luz. Tengo una misión para ti.
13: Tengo la impresión de que me espías por la ventana.
10: No, para nada. ¿Qué es eso?
12: Son unas gafas con cámara integrada.
10: Son ridículas.
12: ¿Cuál sería el móvil?
1: Bé, és una comèdia francesa que és un homenatge directe a Alfred Hitchcock i va d'un matrimoni que ell és escriptor de novel·les de crims i de suspens i ella és una seva dona, és una professora de la Sorbona de París, experta en la filmografia d'Alfred Hitchcock, o sigui, sap molt de Hitchcock i de les seves pel·lícules. Què passa? Que a l'edifici veuen per la finestra, que és un homenatge de Finestra indiscreta, la pel·lícula de Hitchcock, veuen que sembla ser que un veí mata a una dona, on hi ha una discussió i sembla ser de que possiblement l'ha matat. A partir d'aquí comencen a investigar ells dos què està passant, no? Primer opten per anar a la policia, sembla ser de que finalment això no ho veuen correcte, i trien investigar pel seu compte a veure si aquest veí és o no culpable. Llavors, tot això produeix una sèrie d'inequívocs, que és una comèdia que ho fa homenatge a Hitchcock i també a potser també hi ha una molt propera de Woody Allen, que és Misterioso Assassinato en Manhattan, que també era molt semblant, un matrimoni, que era Diane Keaton i el Woody Allen, que també sospitaven de que a l'edifici un veí havia mort a la seva parella. Pues això és el mateix, no? Però aquí sí que està a la ment de la finestra, aquest interior, del pati interior, on ells veuen, o sembla que veuen, de que el marit o aquest senyor agradeix a una dona, no? I a partir d'aquí es crea la intriga, es crea la comèdia, es crea el suspens, investiguen, i per tant, bueno, aquestes pel·lícules que Francesc ho fa molt bé, que els converteix sí. en una comèdia, podríem dir, entre suspens i comèdia, no? I amb homenatge inclòs a Alfred Hitchcock i la seva pel·lícula La ventana indiscreta, molt que bé. És molt famosa i que des d'aquí convido a recuperar la gent que la pugui veure, no? Anem a la següent, que és una pel·lícula catalana, que encara que es diu Cowell, és una pel·lícula catalana, estrenada també al Barcelona Film Festival.

0: No puedes ir por arriba.
1: Nitona necesita calma.
2: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
3: No es más que una vaca. Y ya está.
1: Tona es mi vaca. La única que me queda. Así que no, no está.
4: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
3: Qué vaca más bonita, ¿no? Es que tengo buen rollo.
1: De rollo sí que tiene, sí.
5: ¿Que la inseminación no funciona?
1: No me digas que está en celo.
5: ¿Deja que la monte un toro?
1: No, Tona es muy sensible. ¿A ti te gustaría que te montasen?
5: Depende.
1: Ay, Martín, haz el favor. ¿Cuánto vale que tu toro monte a mi Tona?
3: 400 euros.
1: De acuerdo, pero mañana por la mañana. ¡Qué bestia!
5: Si la Tona ya de por sí es especialeta, ahora preñada lo va a ser más. Si se estresa, puede perder la cría.
1: ¿Tengo que estar 24 horas protegiéndola?
5: Si estás encima, ¿todo iba bien?
1: Eso no es garantía de nada. Que me lo digan a mí.
3: Lo siento.
1: ¿El qué?
3: Todo lo que te pasó.
1: Está a punto de parir. No me puedes dejar sola.
5: Hoy es el último día que voy a venir.
1: ¿Qué te está buscando la policía?
3: Ya lo sé, ya lo sé, Empar. Pero confía en mí.
1: ¿Cómo es que no volviste nunca?
3: No podía. Había pasado mucho tiempo.
1: Nunca es demasiado tiempo.
6: Ves una pel·lícula d'un drama rural, podríem dir, dirigida sí. per Cristina Fernández i Miguel Llorenç, comèdia dramàtica, amb l'Isabel Rocati, Pep Moner, Carlos Cuevas, i narra la història d'una dona, d'una grangera, que és Isabel Rocati, que té una vaca que necessita que es prenyi per poder continuar amb la seva granja i el seu negoci. No? Finalment, un tio que té una gran granja amb molt de bestiar, que és el Pep Moner, que va tindre una història romàntica amb aquesta dona temps enrere, sembla ser, li cedeix un toro perquè monti a la vaca i la deixi prenyada i ella pugui continuar fent-se càrrec de la granja amb aquesta vaca i els seus i la seva descendència, no? Però hi ha problemes i aleshores aquesta vaca ha d'estar acompanyada, està cuidada, i aquesta dona contracta un jove que arriba al poble, que és el Carlos Cueva, que sembla ser també té un passat una miqueta tèrbol, però vol cuidar la vaca i vol tindre aquest treball, no? A partir d'aquí s'estrasa aquest drama, mig comèdia, mig drama, rural, perquè tot passa a l'àmbit rural, que la protagonista és aquesta vaca que es diu Tona. Per això es diu Cowgirl, la pel·lícula, perquè fa referència...
7: Curiosa, eh?
6: Molt curiós. Jo no recordo si la pel·lícula, la versió original, és en català, perquè era vista el doblatge en castellà, però jo crec que recordar que Barcelona Film Festival es va estrenar en versió original catalana i que després han fet una altra versió doblada, que és la que hem sentit, amb el Pep Moner parlant en castellà, la Isabel Rocati també, però que la versió original de la pel·lícula, quan es va rodar, crec que va ser català. I bé, és aquesta història d'aquest triangle entre aquest home, aquesta dona que va tindre algo, aquest jove que arriba allà i vol cuidar la vaca, i aquests, diguem, drames rurals enmig d'aquestes granges que semblen rivals, però que possiblement al final haurà aquí una història d'amor, un retrobament entre el granger poderós i la grangera més humil, que és la Isabel Rocati.
7: Clar.
6: Bé, pot ser interessant aquesta pel·li Cowgirl, vale?
7: Molt bé.
6: Anem a la següent, que és el rècord de la setmana, que em va agradar força, a Barcelona Film Festival. Vam parlar poquet quan vam fer l'espai del programa, i es diu Love Me Tender.
8: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
9: Hola, mamá.
8: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
10: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
8: Buenas noches.
10: Oh. ¿No?
8: No, para nada.
10: Bueno, creía.
8: Hola, Paul.
11: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
8: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
12: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien. Y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturbas.
8: ¿Me presentarás a Paul algún día?
2: Sí.
8: Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
7: Paul necesita ver a su madre.
8: No nos alteremos, ¿de acuerdo?
7: ¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
8: Un día de la madre sin él, 2 navidades, un cumpleaños suyo y todos los demás días.
9: Llega el día en que es muy tarde. Los niños crecen y el tiempo no se recupera.
13: Nos los arreglaremos, mamá, ya verás.
8: Claro que sí, mi amor.
7: Irá bien. Somos tías, no nos rendimos nunca.
6: És una pel·lícula força potent, punyent, a mi em va agradar força. L'únic és que per mi és massa llarga, dura 134 minuts, i potser si li treus un quart d'hora hauria estat més rodoneta la pel·lícula, però encara hi ha sí. Pel·li molt potent, dirigida per l'Anna Cazenave, que també escriu el guió, a partir d'una novel·la, una novel·la de Constance Debré, que va donar el vistiplau perquè es fes, bueno, li van comprar els drets de la novel·la i va donar okay, li va donar llibertat absoluta a l'Anna Cazenave perquè fes el guió adaptant la seva novel·la, i compta amb la gran actriu Vicky Krieps, que fa un paperàs brutalíssim, és espectacular, que és una dona separada, una dona d'uns 40 anys aproximadament, amb un fill de 8, separada, encara no ha fet el divorci formal amb el seu, amb el seu ex, i un dia, quan queden un dia per fer un cafè, decideix dir-li que des de fa ja un temps té relacions amb dones. Des que es va separar amb ell, doncs porta diferents relacions sentimentals i sexuals amb dones, no? Això ja el sorprèn, al principi riu, segueix la trobada que estaven cordialment, van a sopar, i al final del sopar, i al final quan ella vol agafar la seva bici per marxar, ell s'atensa a ella per fer-li un petó als llavis i ella li fa una cobra dient: no, no, no t'equivoquis, jo amb tu no vull res més, no? Ah, i semblava que sí, diu ell, no? Pues no. I el dia següent, quan ha de, el dia següent, al cap d'una setmana, no sé ben bé quant temps passa, quan ha de buscar el nen que està amb el pare, el nen diu que no vol tornar amb la mare, no vol tornar amb la mare, està emprenyat, no vol saber res de la mare. Total, que el pare l'ha manipulat, li ha explicat coses que no són certes, i a partir d'aquí el fill es queda amb el pare i comença una, un llarg, durant anys, camí judicial per ella intentar recuperar el fill. Però anys, eh? Vull dir, primer passen quasi un any sense veure'l, finalment aconsegueix veure un, però sota tutela de dos, diguéssim, assistents socials que estan presents a la reunió. Tot això perquè el pare ha manipulat totalment el nen i ha fet que el sistema judicial i una raó judicial es posi del seu cantó, no? I la pel·lícula narra molt bé tot aquest procés d'aquesta dona que segueix la seva vida en llibertat i tenint afers i tenint històries amb altres dones, algunes sexuals, fins que arriba una molt romàntica, de la que s'enamora, una dona més madura que ella, i en paral·lel veiem aquesta lluita per retrobar i per tornar a estar amb el seu fill, no? De fet, al final de la pel·lícula acaba que el fill encara no l'ha recuperat, no la recupera el fill al final de la pel·lícula, això es veu venir, que no l'acaba recuperant, però la lluita continua, no? I la pel·lícula és brutal perquè veus tot aquest procés d'intentar veure's amb aquest,
14: que
6: fill que té 8 anys i que per tema burocràtic, tema de la justícia, tema sí. del patriarcat, tema d'aquest pare malparit que li fa la vida impossible a ella a través del fill, doncs no aconsegueix, primer sí, aconsegueix cites durant un temps allà, però hi ha altre cop que es torça la truita, també per culpa del pare, i torna a intentar començar de zero aquest camí per retrobar-se amb el fill, no? Pel·lícula amb la Vicky Krieps, que està estupendíssima, està espectacular amb el paper que fa, o sigui, molt potent, allò que emociona, el paper que fa, i parla això, parla d'una dona lliure que vol ser lliure i vol aconseguir altre cop estar amb el seu fill. Ja et dic, és una denúncia del sistema, i sí. L'únic que li trobo és això, que en lloc de 134 minuts podria durar perfectament 120 o 115 minuts i per mi seria més rodoneta, però li poso un 7 perquè em va agradar força i sobretot perquè la Vicky Grips està extraordinària, vale?
14: I un tema molt interessant i que segur que en sona molta gent i per tant, és un tema important per fer pel·lícules també amb aquesta part de denúncia social. Anem amb el clàssic.
6: El clàssic és un clàssic extraordinari de l'any 63 que és 8 i mig, 8 i medio de Federico Fellini.

0: Bé, pel·lícula extraordinària, només sentir aquesta música de Nino
1: Sí.
0: Rota i després la pell de gallina, és brutal. Això és al final de la pel·lícula, o sigui, aquest tràiler, aquest, no sé si tràiler és un boixinet de la pel·lícula, és al final de
1: Sí.
0: la pel·lícula, i narra la història d'un director de cinema, Guido, que és el Marcello Mastroianni, que és extraordinari, que té d'afrontar el rodatge d'una pel·lícula dins d'una crisi creativa espectacular i dins d'aquest pre-rodatge, tota aquesta preproducció, ella està a un retiro, a un, diguéssim, balneario d'aquests que fan massatges i et banyes i tot això fent
1: Molt
0: recuperar
1: bé.
0: força per al rodatge, i aquí es va veient amb gent de producció de la pel·lícula i gent que estarà a la pel·lícula com actors, actrius, equip de decoració, etc., no? I és una pel·lícula que sí que és cine dintre de cine, perquè parla de cine, parla de crisi creativa, i diuen que Guido és l'alter ego de Fellini, quan va fer la pel·lícula l'any 63, i aquesta pel·lícula, el que és brutalíssim, són com aquest personatge fa un repàs a la seva vida sentimental, a les seves dones, als seus records familiars, en forma de somnis i de visions, no?, que té aquest personatge, que són extraordinàries. O sigui, la imaginació que desprèn Fellini aquesta pel·lícula i com ho realitza, com ho filma, és brutal. O sigui, jo la vaig recuperar fa poc, perquè fa temps que no l'havia vist, i la vaig disfrutar d'una forma extraordinària. Vaig dir, que bona pel·lícula i que bo que és Fellini amb aquesta pel·lícula, que surt Mastroianni, surt l'Anouk Animée, surt Claudia Cardinale, i és una obra d'art en si mateixa. I ja només l'inici, que l'inici és un malson que ell està dintre d'un cotxe atrapat a una caravana, diguéssim, amb més cotxes, com un túnel a l'entrada d'una ciutat. Ja veient aquest inici, ja dius, mare meva, això serà la bomba. I efectivament, és la bomba. I des d'aquí recomano que qui no l'ha vist i la vulgui descobrir, pues que la descobreixi, perquè ja et dic, o sigui, l'argument és aquest: és un director de cinema en crisi i a partir d'aquí recupera la seva vida, els seus somnis, les seves amants, les seves dones, la seva dona en particular, que és l'Anouk Animée, que finalment acaba anant al balneari a trobar-se amb ell, i farcit de moments onírics extraordinaris, inclús al final de la pel·lícula, que al final de la pel·lícula és la mort d'ell. O sigui, finalment, quan acaba la pel·lícula, és aquest moment que està dirigint la seva pròpia mort, no?
1: Sí.
0: Brutal. I Claudia Cardinale vindria a ser la figura de la mort, la mort que l'està cridant i l'està buscant per endur-se'l, no? Des d'aquí la recomano, i és una pel·lícula imaginativa, surrealista, i en moments brutalíssims, i a més, només per lo que narra, sinó com ho narra Fellini, com ho filma Fellini i com ho posa a la pantalla. Ja et dic, començant per aquest somni, aquest malson dintre d'una atrapat a una caravana en un cotxe, o sigui, és ja per treure's el barret davant del talent d'aquest tio, no?, del Fellini.
1: Doncs 8:30, avui és la recomanació clàssica també per recuperar cinema d'altres moments i per veure com doncs el cinema sempre ha sigut un art. I Francesc, t'emplacem a la setmana vinent.
0: Molt bé, doncs vinga, fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Són 1:15.
2: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Sindicats i Conselleria d'Educació han acostat posicions en l'última de les reunions que ha mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop, els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des de 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada. Avui, escoltem Yolanda Segura d'Ustec, aquest és Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Són declaracions d'aquest dimarts al vespre.
3: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
4: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
1: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys. L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua d'un 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals. De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent del port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar una altra d'un punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i més resistent als temporals.
2: Esports.
1: El Club Patí Velocitat del Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al Patinòdrom de Malla, Pamplona, amb un total d'11 medalles, 5 d'or, 4 d'argent i 2 de bronze. D'altra banda, el pretenc d'Associació d'Atletisme ha aconseguit un total de 4 medalles al Campionat de Catalunya sub-16. D'aquests metalls destaca la medalla d'or del patablava Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes amb una marca de 13,37 metres, una distància que li permet millorar la seva marca personal i és la mínima que repesca pel Campionat d'Espanya. Això és tot de moment. Tornem amb més informació i ampliada, com sempre, l'informatiu migdia a la una.
0: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Fernando Prat.
1: Us deixem amb l'espai Sendes, on l'excursionisme, el senderisme i els viatges són el pal de paller d'aquest programa conduït pel pretenc Jaume Monés.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixà no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran en el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: lo normal és que al dematí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
1: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
2: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què van fer? Van fer una SL, amb més gent de la família, i van fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada com pot ser el trencalós o el voltor negre i fa les seves fotografies, o sigui, fa les seves fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses, el dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Tito.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als Quaderns del Viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere, i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre. I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
5: Planeta Prat.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop els sindicats s'han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des del 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: La plantilla de Nissan a Catalunya es concentrarà aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya a l'Hospitalet de Llobregat, protestant contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa, que afectarà 211 treballadors a Catalunya. El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebrarà el proper 5 de juny la cloenda del seu 40è aniversari, una efemèride que han celebrat amb diferents actes els darrers mesos i que tancarà de manera definitiva amb un tardeo solidari. Als esports repassarem les medalles del Club Patí Velocitat al Prat i del Pretenc Associació d'Atletisme aconseguides als campionats d'Espanya i Catalunya respectivament. Serà, com sempre, el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Pel que fa al temps, l'anticicló al nord del continent persisteix i ens deixa cels completament clars i temperatures purament estivals amb màximes per sobre dels 30 graus. Demà continua l'estabilitat meteorològica, si bé els termòmetres encara podrien pujar una mica més que avui. Comencem el control tècnic amb Sergio Villari, qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Sindicats i Conselleria d'Educació han acostat posicions en l'última de les reunions que han mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexenis retallats des del 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada. Escoltem Yolanda Segura d'Ustecost i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
2: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el Departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents.
0: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues.
3: Professores i estudiants!
4: Unides i endavant!
0: I tot plegat mentre estudiants de secundària i universitats convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans s'han mobilitzat aquest dimarts per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. La portaveu nacional del sindicat és la Tània Ros.
5: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
0: De moment avui al Prat el seguiment de la vaga general ha sigut baixa d'entre un 20 i un 40%. Divendres, de moment, hi ha convocada una nova mobilització, en aquest cas territorial, al Baix Llobregat.
6: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Oberta el termini de sol·licituds d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. Fins al 5 de juny les famílies poden fer el tràmit a través de l'aplicatiu informàtic del Consell Comarcal. Els ajuts

0: s'atorguen individualment tenint en compte raons socioeconòmiques d'acord amb la disponibilitat pressupostària i amb la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars. Podeu consultar tota la informació al web www.elbaixllobregat.cat/ajuts-menjador.
1: Economia.
0: I la plantilla de Nissan a Catalunya es concentrarà aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya, l'Hospitalet de Llobregat, per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa. La protesta s'enmarca en el calendari d'accions impulsat pels comitès d'empresa i els sindicats, després que Nissan confirmés un ERO que afectarà 211 treballadors a Catalunya, prop del 37% de la plantilla actual. El pla impacta principalment el centre logístic del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca i les àrees funcionals de recursos humans i prevenció també al Prat. En un comunicat, Comissions Obreres de Catalunya ha expressat el seu suport a la convocatòria i ha denunciat que l'ERO evidencia la voluntat de Nissan de continuar deslocalitzant l'activitat que encara manté a Catalunya i l'Estat. El sindicat considera que aquesta estratègia és la continuació del procés iniciat ara fa 4 anys amb el tancament de les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. Comissions Obreres també reclama la intervenció de les administracions públiques per defensar la indústria i els llocs de treball davant unes decisions empresarials que, segons el sindicat, no responen a causes objectives justificades, sinó a una estratègia global de reorganització decidida fora del territori. La concentració d'aquest dimecres dona continuïtat a les mobilitzacions iniciades la setmana passada, quan centenars de treballadors es van manifestar davant el consolat del Japó a Barcelona per rebutjar els acomiadaments i exigir garanties de futur per l'activitat industrial de Nissan a Catalunya.
1: Entitats.
0: El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebrarà el proper 5 de juny la cloenda del seu 40è aniversari, una efemèride que ha celebrat amb diferents actes els darrers mesos i que tancarà de manera definitiva amb un tardeu solidari a partir de les 6 de la tarda i amb una exposició a la seu del centre que es podrà visitar durant tot el dia. El centre ha estat un motor important pel voluntariat de la ciutat des de la seva fundació. Actualment disposa de diferents cursos i tallers des de l'aprenentatge de castellà i català, passant per dinàmiques de socialització per dones, el servei de tràmits digitals o el projecte de Fènix, on es creen peces tèxtils mitjançant material donat o reciclat. L'any 2024, l'entitat va atendre més d'un miler de persones amb la participació de fins a una cinquantena de voluntaris i una vintena de treballadors. La societat ha canviat al llarg d'aquests 40 anys i per trobar l'actualitat multidisciplinar cal recordar els inicis on l'activitat estava focalitzada en la inclusió de la dona. Escoltem la directora del Centre de Promoció Social i el Francesc Palau, Olivia Ortega.
2: Que hi havia una realitat de dones que estaven en una situació molt vulnerable. Nosaltres vam començar també amb dones d'etnia gitana no havien tingut oportunitat d'anar a l'escola. No? Llavors, tot el tema de l'alfabetització en aquell moment va ser molt important, però també donar-los eines per afrontar aquestes eines transversals de les que parlem, competències transversals, tot això s'havia de treballar amb aquestes dones i va arrencar una mica d'aquí.
0: Amb els anys, aquesta atenció ha anat evolucionant i modificant-se, primer amb l'arribada de les onades migratòries, amb necessitats específiques, després amb el boom de l'era digital i, en els darrers anys, la dificultat de l'accés a l'habitatge, que ha provocat que no poques persones que s'apropen al centre ho facin en situació de sensellarisme o vulnerabilitat habitacional.
2: Tot el xabolisme que s'està començant a crear. I nosaltres, a la nostra entitat, fins fa poc, nosaltres no teníem tantes persones usuàries que estiguessin en situació de carrer. I des de fa un parell, tres anys, cada cop tenim més. Persones derivades també d'altres entitats que estan atenent aquestes persones. Però, clar, aquesta gent necessita de tot. Intentem acompanyar.
0: La trajectòria del centre es pot explicar en part per casos com el de l'Anna Maria Santos, qui va entrar com a alumna el 1991, s'hi va quedar com a voluntària i ara és membre de la junta directiva, però sense deixar de ser alumna i formadora de diferents cursos alhora. L'Anna Maria parla de la comunitat que genera la segona planta de l'edifici del carrer Cadaqués i de com de reconfortant és veure l'evolució de les persones que hi arriben.
3: Han venido, pero muy tocadas, porque con fallecimientos de marido, bueno, que hemos claro, tenido sí, que sí, de eso que han venido, que no levantaban cabeza, claro. Y cuando tú ves que cómo se han integrado en el grupo, y nosotros ahora mismo, la del RACO Solidaria, son como de familia, bueno, y todos los grupos que hacen, y con todas las voluntarias.
0: El Centre de Promoció Social Francesc Palau cerca sempre persones voluntàries i en aquests moments especialment persones per classes de castellà, pel suport en la recerca de feina i pel punt Òmnia, que és l'espai d'ús i aprenentatge de noves tecnologies. Falten 3 minuts per arribar a un quart, moment de fer una petita pausa i tornem de seguida.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels 3 partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots 3 partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 1:45, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
9: Salut.
0: Seguim. Cada any moren 10.000 persones a causa del tabac. Les cigarretes tenen més de 70 substàncies químiques que provoquen malalties de tot tipus, diferents perfils de càncer, malalties cardiovasculars i variacions físiques. Deixar de fumar és una decisió que millora la qualitat de vida i redueix el risc de mortalitat, no només de la persona fumadora, sinó també del seu entorn. Elmana Ros, infermera del Cap Pujol i Capçada i referent de tabaquisme, apunta la importància de l'entorn i de no procrastinar a l'hora d'afrontar el procés de deixar enrere el tabac.
10: Quan veus que la persona vol i és el moment de deixar de fumar, es posa i ho fa. Jo dic que deixar de fumar no és tan difícil. Si vas acompanyat, la gent li costa deixar de fumar perquè pensa que ho passarà molt malament, sí, durant molt de temps, que ara no és el moment perquè comença les vacances, perquè comença a treballar, perquè està nerviós, perquè està avorrit, perquè tindrà un casament.
0: El tabac funciona de manera molt addictiva i en qüestió de 2 mesos ja es genera una addicció que no és gens senzilla de desfer perquè genera una dependència que s'ha de complaure cada poc molt de temps.
10: La cigarreta no t'agrada perquè no tens receptors de nicotina al cervell, te fa fàstic, però tu pots marejar i tot, però sí. Tu continues fumant perquè fuma el del costat, no? Estàs tant un dia un altre, no? Els venien sueltos abans, i al final t'acabes enganxant i acabes comprant una paqueta de cigarreta, i això pots trigar a enganxar-te, pues igual 2 mesos, així, a suelto, i una vegada que t'has enganxat t'has creat receptors de nicotina al teu cervell, que si no tenen nicotina s'irriten i et demanen fumar.
0: El punt més important és no plantejar-se objectius maximalistes ni obsessionar-se amb grans objectius des del primer dia, sinó fer petites metes i assolir petites millores.
10: I a veure què passa. No penso que deixaré de fumar per tota la meva vida, no? Si només avui. I a veure què passa, no? I tinc preparat, quan tinguis ganes de fumar, que és el que faré, no? El xicle, raspallar-me les dents, pues menjar un tros de fruita, tenir alguna cosa a les mans... El primer dia jo també faria alguna cosa molt xula per mi, que tingués ganes, no? Pues anar a un espectacle, a veure una persona que fa temps que no veig, fer-me un regal, que sigui un dia especial, no? Que també tingui reforços positius, no? Per al meu cervell.
0: Tan important com és fer un primer pas, també ho és no castigar-se ni autoculpar-se si en un primer intent no aconseguim deixar de fumar definitivament. En molts processos, l'alliberació definitiva ve després de diverses temptatives.
10: De fet, tens més possibilitats de deixar de fumar si ho has intentat una vegada que si és la primera. O sigui, perquè s'aprèn a deixar de fumar, també s'aprèn, no?
11: Sí, no?
10: El por uno no passa nada, en aquesta vegada vaig pensar... Això s'aprèn també, o sigui, que cap problema. Que si ho has fet una vegada, la següent, no passa res. Ho has d'intentar, si vols. I la gent vol, El que passa és que no dona el pas.
11: És que costa molt, costa molt.
10: Costa molt donar el pas, sí. Però una vegada que estàs posat...
11: És la millor decisió és la millor. Que et pots prendre a la vida.
10: I quan passa el temps, però jo què feia fumant?
0: Les persones que ho desitgin poden realitzar un seguiment amb una professional per tal de no sentir-se soles durant el procés i poder entendre i gestionar els sentiments i les inestabilitats que genera l'abstinència. Societat. El 80% d'avisos de plagues al Prat són per paneroles i rosegadors. Són xifres que ha exposat l'Héctor Gómez, cap de Salut Pública de l'Ajuntament del Prat. Un problema present a tot arreu i que té solucions limitades que depenen del paper de tothom. L'Ajuntament fa actuacions als edificis que són de la seva propietat i titularitat, així com de l'espai públic, però per normativa i raons de seguretat no pot aplicar tractaments al carrer ni en espais on hi hagi accés directe de persones ni animals per reduir al màxim el risc d'enverinament. On sí s'actua és el clavegueram, amb 7 actuacions l'any, una cada mes senar i una setena de reforç al mes de juny.
12: Hi ha un històric dels punts on hi ha hagut presència de plagues. La cosa, la intensitat i el reforç que es fa amb aquests diferents punts és en funció de l'històric que nosaltres hem tingut. Hi ha zones que mai hi ha cap avís de plagues, no hi ha presència de plaga, col·loques el verí i no hi ha consum, amb la qual cosa aquests punts són uns punts de control rutinari i està als altres espais on tenim més intensitat, doncs tractem cada un dels diferents punts, aixequem tots els registres, totes les tapes dels invernals i col·loquem allà dintre el verí.
0: En el cas de les rates, Gómez recalca que al Prat no ens trobem en una situació de zoonosi, i és a dir, que aquests animals transmetin malalties als éssers humans per contacte amb via pública. Ara que l'antivirus és a totes les portades.
12: Parlant d'una malaltia molt concreta que algú l'ha de tenir, que fa servir a la rata com a vector, no només la rata, perquè no la transmet la rata, sinó els seus excrements, que s'han de secar, que s'han de pulveritzar, que han de ser inhalats, vull dir, aquestes situacions... medi, a la via pública, en un parc, això no passa, no pot passar. Val? Ha de ser en un espai tancat, on la plaga estigui molt de temps, on hi hagi aquest vector de la malaltia d'una persona passant per l'animal i tornant a una altra persona. Vull dir, no estem en aquesta situació. A ningú vol que hi hagi rates, però mateix el risc que hi hagi una transmissió d'un animal a una persona és extremadament baix.
0: El punt crític per la proliferació de rates a la ciutat acostumen a ser allà on es comuniquen clavegueram i superfície, especialment quan les construccions no estan mantingudes i arranjades al 100%.
12: Si tenim un baixant en un edifici que s'ha tirat a terra, que hi ha un solar que no està tractat, que hi ha una connexió amb el clavegueram que no s'ha anul·lat, per allà poden sortir plagues. Si tenim un trencament del clavegueram pel propi arbrat de la ciutat, si les arrels arriben a travessar el clavegueram, allò és una via d'accés. Veureu que hi ha molts escocells de la ciutat que tenen una malla metàl·lica al damunt, perquè no s'ha pogut arreglar encara el clavegueram, i com a mínim el que es fa és evitar que surtin les rates per allà.
0: La prioritat és el control d'aquestes plagues i que no afectin a la vida humana, la seva salut i la seva rutina. Gómez explica que per poder es podrien eliminar totes les rates del Prat en un sol dia, però que això amb prou feina serviria de res.
12: Fer una bombolla amb tot el que és el Prat per eliminar totes les rates del Prat, això ens duraria menys de 24 hores, perquè és un nínxol ecològic que seria ocupat per rates que vindrien de l'Hospitalet, de Cornellà, de Sant Boi, i tornaríem a tenir colonitzat tot el clavegram en qüestió de dies. Però qualcosa, aquesta tendència a arribar a un zero total de plagues és totalment impossible.
0: Pel que fa a les paneroles, s'està produint una substitució d'una espècie molt més capaç d'entrar als edificis i desplaçar-se, i per tant d'entrar en contacte amb els éssers humans.
12: Sí que està havent un desplaçament de l'espècie habitual que hi havia, que era Blatta orientalis, la panerola negra, una panerola que viu exclusivament a dintre del clavegueram, que es multiplica dintre del clavegueram, que fa servir molt poc les ales, que es desplaça molt poc del lloc d'alimentació i del lloc de cria per buscar menjar, i arrel de... ja havíem tingut de l'altra espècie, ja havíem tingut algun avís a la zona de Frederica Montseny, fins a Remolà, més o menys, però era una... era un lloc molt controlat. Però la gran majoria del Prat tenien presència de Blatta orientalis.
0: La periplaneta americana pot criar en esquerdes d'edificis, en baixos, pàrquings, garatges, tapes d'emburnals o mitgeres d'edificis. Revisar les instal·lacions de l'edifici on vivim és vital per no trobar-nos amb sorpreses desagradables, especialment durant els mesos d'estiu. Arquetes, sifons, sistemes de contenció i revisions periòdiques són imprescindibles. S'espera un estiu amb forta presència de paneroles per la gran quantitat de vegetació que hi ha a la ciutat després d'un hivern plujós com el que hem viscut. En cas de detectar qualsevol plaga, podeu avisar l'Ajuntament a través dels canals oficials, correu electrònic, telèfon, aplicació o instància, però si els animals es troben a l'interior de l'habitatge, la responsabilitat és del titular.
13: El temps.
0: I acabem repassant la informació meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
14: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país, i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana.
0: I pel que fa a la situació marítima?
14: Una situació molt plàcida a tota la costa, per bé que a les immediates hores s'ha d'anar reforçant una mica el vent de garbí o de sud, especialment a la costa compresa entre el Maresme i el Baix Empordà. Això farà que hi hagi una mar de vent una mica més important, una mar espessa, però sempre amb marejola en general. A la costa Daurada o al nord de la costa Brava aquest vent serà encara més feble i, per tant, tindrem onades de molt poca entitat. La temperatura elevada i aquesta aigua del mar que es va escalfant ràpidament. Pel que fa al dijous, atenció, a primeres hores del matí hi haurà una mica de tramuntana cremadora al nord de l'Alt Empordà, amb temperatures desbocades en aquella banda, però vents sempre febles, i a la resta de la costa s'anirà imposant al sud, sud-oest al matí, una mica més de xaloc a la tarda, sobretot al Delta de l'Ebre i a les comarques de la Costa Brava, però en general parlarem d'una mar molt plàcida i, com dèiem, amb aquestes temperatures desbocades, sobretot al nord de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents. Luismi, gràcies.

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimecres 27 de maig. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Nosaltres tornarem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que passin un molt bon dia.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
5: The blues is all right. The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: el Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues. Avui al programa repassarem els resultats poliesportius d'aquest passat cap de setmana, on hem de destacar, per exemple, doncs, les medalles aconseguides per al Club Patí Velocitat al Prat, que ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al Patinòdrom de Malla, a Pamplona, amb un total d'11 medalles, 5 d'or, 4 d'argent i 2 de bronze. D'altra banda, també el pretenc Associació d'Atletisme ha aconseguit bons resultats en el Campionat de Catalunya sub-16, en total 4 medalles. I d'aquests metalls hem de destacar la medalla d'or del potalabà Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes, amb una marca de 13,37 metres, una distància que li permet millorar el seu registre personal i, a més, també és mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. De tot això ara parlarem, com sempre, com cada dimecres, comptarem amb la secció de lliure directe amb el nostre àrbitre de referència, Agustí Farizó, per repassar totes les accions arbitrals i també notícies al voltant del món, doncs, dels col·legiats. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i al compte X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya avui el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. S'arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Vinga, arrenquem el programa i comencem parlant d'aquestes medalles aconseguides en aquest darrer cap de setmana. Per exemple, doncs, com dèiem a la portada, el Club Patí Velocitat del Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de Pista celebrat al Patinòdrom de Malla, Pamplona, amb un total d'11 medalles, 5 d'or, 4 d'argent i 2 de bronze. En categoria júnior i juvenil, Aldia Fernández ha assolit l'or en els 1.000 metres i en els 5.000 punts, i una plata en els 10.000 eliminacions. Christopher López ha estat plata en els 500 metres. Pel que fan les proves sèniors, Luisa González ha guanyat l'or en els 500 metres i 1.000 metres. Ona Rodríguez ha estat plata en els 200 i 500 metres. Mil Llop s'han portat el bronze en els 200 metres i Rafael Heredia ha aconseguit el bronze en els 5.000 punts. Per acabar, en els relleus absoluts femenins, l'equip format per Luisa González, Ona Rodríguez, Teresa Moreno i Paula Espín han aconseguit la medalla d'or. Ara passem a l'atletisme, perquè el Pretenc Associació d'Atletisme ha aconseguit un total de 4 medalles al Campionat de Catalunya Sub-16. D'aquests metalls destaca la medalla d'or del pot elevà Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes amb una marca de 13,37 metres, una distància que li permet millorar la seva marca personal i també és mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. Agafant les altres 3 medalles aconseguides per l'entitat pretenca, hem de parlar doncs, de l'Arnau Miralles, que ha estat subcampió als 3.000 metres marxa, amb una millor marca personal també, i assolint la mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. També la medalla aconseguida per Ivet Vila, que ha estat bronze en salt de llargada amb una marca de 5,28 metres. I en Nicolás Saez, que ha estat bronze en triple salt amb una nova millor marca personal, 12,52 metres, que també és mínima de repesca per al Campionat d'Espanya. I d'altra banda, el Campionat de Clubs de Catalunya Màster, l'equip femení del Pretenc Associació d'Atletisme, s'ha proclamat subcampió de Catalunya i l'equip masculí ha aconseguit la tercera posició. I de les pistes d'atletisme ens n'anem a l'aigua, perquè també de la natació ens arriben molt bones notícies. El màster del Club Natació Prat ha aconseguit un total de 20 medalles al Campionat d'Espanya de Catalunya, celebrat a Tarragona. Aquesta xifra fa que el màsters del Club Natació Prat superi l'anterior rècord que tenia de medalles, 19, aconseguides al Campionat d'Estiu del 2025. D'aquestes 20 medalles assolides s'han repartit en 6 ors, 8 plates i 6 bronzes. En Josan Álvarez ha aconseguit 2 ors en els 400 estils i 200 brasa i un bronze en els 200 estils. Lídia Joaquín, en la categoria de més 35, ha estat or en els 200 esquena i plata en els 200 brasa. Sandra Vermell, en els més 50, ha estat or en els 100 esquena i plata en els 150. En els 50 esquena, perdó. José Miguel Velasco, en la categoria de més 65, ha aconseguit la medalla d'or en els 50 papallona i plata en els 200 lliure. Daniela Boy, en la categoria de més 40, ha estat or en els 100 lliures. Marc Sitges, en la categoria de més 40, ha estat plata en els 400 estil i bronze en els 200 papallona. Xavi Torres, en la categoria de més 45, ha estat plata en els 100 papallona i bronze en els 400 lliures. Javi Sieiro, en la categoria de més 55, ha estat plata en els 200 estil. Isabel Martín, en els més 60, ha estat plata en els 100 lliure. Lauren Zilber, en el més 50, ha estat bronze en 50 braça. I pel que fa als relleus, una plata en els 4x50 lliures, categoria femenina de més 200, un equip format per Ana Delgado, Laura Pugès, Isabel Martín i Susana Bria. Una medalla de bronze en els 4x50 estils, en la categoria masculina de més 200, equip format per Javi Seiro, Xavi Torres, Lauren Zilber i Josan Álvarez. I la darrera medalla ha estat un bronze en els 4x50 lliures mix més 160, equip format per Josan Álvarez, Pedro Campos, Daniela Boy i Laura Pugès. I de l'aigua anem ara a la rítmica, perquè el conjunt benjamí del Cert Pretenc ha guanyat la medalla de plata en el Campionat de Catalunya, celebrat a Blanes. L'equip ha estat format per Núria López, Naya Moreno, Sara Cantos, Chloe Pla i Paula Melero. I l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau ha aconseguit una medalla de bronze a la final nacional individual dels Jocs Escolars. Aquesta ha arribat gràcies a la tercera posició assolida per Ariadna Rey en categoria infantil. També hem de destacar que van competir per part del club les gimnastes Valera Cabrera, Angelina Cabrera i Madalena Sonzin. I tanquem el repàs dels esports parlant de taekwondo, perquè la taekwondista del Dojo en Prat, la Nora Elarche, ha quedat tercera al Campionat d'Espanya Sub-21 en representació de Catalunya, una cita que s'ha celebrat a Ciudad Real, Castella-La Mancha. I també hem de parlar del Gym Studio Fran Martín, que doncs ha aconseguit la medalla de plata en el campionat, en l'Open Internacional d'Espanya. Aquesta l'ha assolit l'atleta màster del Gym Studio Fran Martín, Nemesio Ferreira. Passen 8 minuts de 2:15, i dels flaixos d'esports anem amb la secció de Lliure Directe.
1: Escoltes el Prat a

0: Doncs anem amb la secció de Lliure Directe amb el nostre invitat de referència, Agustín Ferizó. Bona tarda, Agustín.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Un dimecres més amb vosaltres. Un plaer.
0: Va, abans d'anar amb tema arbitral, doncs parlem d'aquesta cita que et va ocupar ahir, el dia d'ahir, no? Et van veure doncs, xiulant un partit al camp de l'Espanyol, també doncs, amb esportistes rellevants com un campió del món, com amb Joan Capdevila. Explica'ns una mica què feies allà i què era aquest partit que estava xiulant.
1: Doncs mira, això era un partit que es va organitzar per part de l'Espanyol, dels veterans de l'Espanyol, entre el Real Club Deportiu Espanyol i el Villarreal, de veterans, com diem. I em van contactar a través d'un company meu, vam anar un company, o dos companys de l'arbitratge, i jo, érem tres, i ens van dir que el partit era al RCD Stadium i bueno, en un principi pues, vam ser una mica escèptics perquè vam dir, ostres, al camp de l'Espanyol jugarem, i finalment sí, era veritat, ens van citar allà, vam entrar inclús amb els cotxes, ens van demanar uns dies abans de les matrícules, perquè a més a mi coincidia ahir, Jonathan, casualment que tenia que acabar el partit i sortir volant cap a la feina. I dic, ostres, allà em sembla una mica just, passa qualsevol cosa i no arribo, però no, finalment va ser tot correcte, vam anar sobre l'hora i va anar tot molt bé. Realment, l'única paraula que defineix lo d'ahir és espectacular. Uh-huh. És més, o sigui, normalment amb aquest tipus de partit pues, bueno, hi ha 15, 20, 25 persones. Hi havia 350 persones, van dir. Clar, entre familiars, amics dels del Villarreal que van vindre i tal, i la gent de l'Espanyol, perquè es veu que ho van fer saber a totes les penyes barcelonistes del Baix Llobregat i tot això, i bueno, pues va haver gent que es va acostar.
0: Espanyolistes, no?
1: Sí, penyes espanyolistes.
0: No, que has dit barcelonistes.
1: Ah, perdó, m'he equivocat, perdó.
0: I penyes, ostres, mira, que penyes, gosaràs no, portar
1: no,
0: la gent
1: no,
0: del Barça.
1: No. Ho van fer saber a totes les penyes espanyolistes, perdó si m'he equivocat, de tot el Baix Llobregat, i bueno, hi havia molta gent. I una cosa molt curiosa, no? O sigui, inclús amb aquests tipus de partits, al minut 21 es va aturar el partit un moment i va començar a aplaudir tothom, inclús nosaltres, no? Els dos assistents i l'àrbitre. I llavors, clar, se't passen moltes coses pel cap i dius, ostres, si amb 350 persones, més la gent que hi havia sobre la gespa i tal, ja emociona aquest... A més, posen la imatge de Dani Harke al marcadors electrònics i tal, a les pantalles, dius, ja emociona amb 400 persones que podíem ser allà en aquell moment entre tots i tal, imagina't amb 40.000 persones aplaudint durant un minut, al minut 21, al ja malauradament pues, que no està entre nosaltres Dani Harke, no? Moltes emocions, moltes coses. A més, a mi personalment, com que ja és la segona vegada que xiulo en aquest estadi, vaig xiular al juny del 2010, que ja no arribava ni un any que s'havia inaugurat, perquè recordem que es va inaugurar el 2 d'agost del 2009 amb un partit contra el Liverpool, te'n recordaràs?
0: Sí.
1: Doncs jo xiulava en aquell mateix estadi al juny de l'any següent. Vaig xiular un partit, que és la foto que heu vist moltes vegades, que estic amb Pochettino, que era en aquell moment l'entrenador de l'Espanyol, i era un partit entre els veterans de l'Espanyol també i la premsa, i va ser molt, molt emotiu, molt maco i tal, i clar, 16 anys després tornar a aquest estadi, és que és impressionant.
0: Sí,
1: o sigui, la paraula
0: és un dels millors
1: és impressionant.
0: Camps d'aquest país, i per això està dins dels estadis
1: escollits sí,
0: per
1: que jugarà al Mundial
0: del 2030.
1: De fet, podria jugar perfectament Champions amb aquest estadi, És maquíssim.
0: Però
1: i això.
0: Pel que fa al partit, com deia, no? Joan Capdevila, alguna altra
1: Joan
0: figura...
1: Joan Capdevila, a Javi Chica, del primer equip de l'Espanyol, va jugar, que per cert va fotre un golaç increïble, impressionant. Anava no a mig gas, a la meitat de mig gas, i bueno, desbordant, molt bé. I després, pel part del Villarreal, no sabíem si vindria Sena, que també va ser campiona amb Joan Garcia, finalment ens van dir que no havia pogut vindre, però va vindre Víctor Fernández, que és un jugador que havia sigut 20 anys professional, ens va comentar primer amb el Villarreal, va anar després al Valladolid i després va tornar al Villarreal, i bueno, així coneguts pues, bueno, pues, gent que havia jugat a l'Espanyol com Eloi també va jugar, i bueno, diversos jugadors, Joan Capdevila, que havia jugat precisament, a més, Joan Capdevila va jugar primer la mitja part amb el Villarreal.
0: Clar, perquè Joan Capdevila va passar per les fines també del Villarreal, és veritat.
1: Claro, i va jugar la segona part amb l'Espanyol, vull dir, molt maco tot. Mm-hmm. I ja et dic, molt emotiu, molt maco, una experiència brutal, una experiència que queda per tu per sempre, per la teva retina, i que, bueno, i si vaig tenir la sort de poder fer unes quantes fotos, que també les guardaré molt de carinyo, i bueno, que de fet ens criden moltes vegades per anar a xiular a la Dani Harke, amb aquests companys de mi, i bueno, tenim bastanta relació amb el veterans de l'Espanyol.
0: Alguna targeta així vas no, de treure, no?
1: No, va haver un parell de jugades que potser en una altra circumstància sí que es treuen les targetes, però en aquest partit no. Uh-huh. En aquest partit no, va anar molt bé, va anar molt bé, i el resultat final va ser 2-2.
0: 2-2, no? Doncs mira, taules i va guanyar doncs el bon espectacle. Va, anem a parlar, doncs, ja hem acabat la temporada, i m'agradaria que em digués el teu rànquing dels àrbitres, els tres àrbitres que més t'han agradat o que per tu doncs, han mostrat un millor nivell, i també els tres que potser doncs, s'ho han de repensar i han d'anar doncs, cap a baix per doncs, tornar novament
1: doncs,
0: anar passant endavant.
1: Aquest any, aviam, encara no ha sortit, com és obvi, està el 30 de juny, crec que no surt la llista definitiva.
0: Ja la comentarem, però ara, avui la teva.
1: A dia d'avui, mira, els tres, per mi, millors, aquí els oients poden pensar, clar, com que és amic personal d'ell, per mi el top 1, un noi que fa molt poquet que està a primera divisió i que es diu Víctor García Verdura, i que molt m'he d'equivocar, i això queda gravat, amb el qual podem contestar-ho d'aquí uns mesos, a l'1 de gener del 2027 possiblement Víctor García Verdura serà internacional i li donarà l'escarapa a la FIFA. En el número 2 ha millorat moltíssim en el seu arbitratge, i a mi m'agrada molt com ho ha fet aquesta temporada, ha fet una gran temporada, és Javier Alberola Rojas. I un àrbit que, bueno, el van tindre en l'ull de l'huracà i que semblava que podien descendir-lo i baixar-lo de categoria, i aquest any ho ha fet força bé, a l'àrbitre extremeny Hernández, no sé si et sona, ara no me'n recordo el segon cognom, però bueno, sí,
0: és Hernández
1: és canari, aquests són els... és que ara no me'n recordo exactament del nom, però bueno, el cas és que és el pupilo de Jesús Gil Manzano, és el que va apostar per ell, i crec que aquí va encertar, doncs, aquests tres àrbitres són els que per mi...
0: Hernández Maeso?
1: Hernández Maeso, correcte, no me'n recordava del segon cognom, clar, t'has donat compte que ara
0: sí,
1: ja només
0: ara
1: diuen...
0: Ara és el clar, nom de pila i el primer cognom.
1: Clar, ara només és el primer cognom, que algun dia els explicarem als oients d'on ve això. Crec que ja ho hem comentat alguna
0: vegada.
1: Sí, una
0: miqueta, no? Per apropar, no? A l'arbitratge, no?
1: Claro. Però
0: que comencen a com més, no? De més autoritat i...
1: Claro. I els dos cognoms ve de l'època franquista. Per això et dic que ja ho comentarem un dia.
0: Sí, tema, claro. Tema interessant. O sigui que tenim en la primera posició a Verdura, en la segona
1: Alberola
0: posició
1: Rojas,
0: a Verola Rojas
1: i Hernández Maeso.
0: Hernández Maeso.
1: És veritat que sí que Hernández ha fet una molt bona temporada, però bueno, ha tingut algunes llacunes, i Sánchez Martínez també ha fet...
0: És veritat,
1: bona...
0: n'has posat
1: claro.
0: Sánchez.
1: No, és que eren el quart i el cinquè. Sánchez Martínez per mi també ha fet una bona temporada. El que passa que aquests dos àrbitres, jo ja no sé què pensar, si quan són internacionals i piten Champions i piten Europa League i tal, li posen més interès, però bueno, la veritat és que a Europa han pitat molt, molt bé, tant Sánchez Martínez com Hernández, no tant Jesús Gil Manzano, que aquest any, bueno, està ahí.
0: Sí, suposo que aquest està, no?
1: No el baixaran, que... no el baixaran, Jonathan, perquè és escarapé la FIFA, i perquè et baixin de categoria primer tenen que treure l'escarapé la FIFA, i a la temporada que ve igual sí que et baixen, però bueno, és improbable, ja et dic que Jesús Gil Manzano és assembleista i és improbable que el baixin. Bé, tornant al tema nostre, aviam, jo crec que aquests cinc són els millors de la nostra lliga, i els que potser pitjor ho han fet, però clar, és que el que t'acabo d'explicar no el baixaran, Jesús Gil Manzano ha tingut una temporada bastant irregular, no et diré desastrosa, però amb bastantes incoherències arbitrals. Ortiz Arias tampoc m'ha acabat de agradar moltíssim amb moltes actuacions, perquè a vegades d'una bona de cal, tres o quatre de sorra, una altra de cal, i clar, tens que ser una mica homogènia amb l'arbitratge, més a nivell elit i a nivell de primera divisió. I el tercer que podria estar en els que podrien baixar, pues no sé, perquè Hi ha un àrbitre, que ara tampoc me'n recordo el nom, que és Basc, que acaba de pujar aquest any també a primera divisió, i bueno, el xaval, no sé si ha sigut la por escènica o ha sigut que no s'ha acabat d'agafar bé a la categoria, que també ha tingut algunes llacunes d'interpretació, sobretot, ja no de reglament, perquè quan arribes a primera divisió és obvi que el reglament el saps molt bé, però sí que ha tingut coses d'interpretació. I bueno, i hem de dir que el 80% dels àrbitres que han estat al VAR, jo, Jonathan, els baixaria, perquè els han fumut unes liades als àrbitres de camp en molts partits durant tota la temporada, que déu-n'hi-do, saps? O sigui que aquests serien més o menys els rànquings per dalt i per dalt i per baix per mi d'aquesta temporada. Ja et dic, però oblida't, Jesús Gil Manzano no baixarà a segona divisió.
0: Estava mirant ara jo a veure qui podia ser. De Bas, únicament em ve el nom de Burgos Bengoetxea.
1: No, Ricardo no. Ricardo no ho ha fet bé com altres temporades, però no.
0: I però dels no. Bàsquet sí que és veritat que és l'únic que hi ha, però dels que han pujat nous, tenim a Josu Gálek Azpeitia.
1: Ah, aquest.
0: José Luis Guzmán Mansilla i Miguel Sesma Espinosa.
1: El
0: primer, no?
1: L'impronunciable, sí.
0: Sí, el Josu Gálek Azpeitia.
1: El Gálek, Gálek.
0: Doncs bé, doncs aquest és el rànquing. Veurem després quin és el que doncs fa el CTA i quins són els que pugen i quins són els que baixen. Ja que parlem, digues.
1: Una última incidència, César Sotogrado també ha tingut algunes cosetes rares i tampoc el baixaran com Jesús Gil Manzano perquè és internacional. Amb això acabem el tema dels àrbitres.
0: Ja que parlem d'àrbitres de primera divisió, doncs tenim el darrer temps de revisió amb moltes accions. Sí que és veritat que molts partits no jugaven res i per tant doncs suposo que també aquí parla l'àrbitre més còmode, doncs ser més permissiu.
1: No em val,
0: perquè doncs diu, bueno, mira, tampoc genera tant de revolt, no?
1: No, no em val.
0: De totes aquestes accions que has vist, quines t'han cridat l'atenció per, doncs, això? Perquè diu, això,
1: hi ha diverses accions. Dos són de primera divisió i una de segona divisió. Tenim en compte que tots són futbol professional. I permetem fer un incís, Jonathan. No em val això de no se juguen res, última jornada de Lliga. Nosaltres, la nostra feina, si treballem o ens paguen la nòmina per 30 dies, si el dia 29 no fem bé la nostra feina, potser ens criden l'atenció, no? Ja no et dic que ens treguin diners, però ens criden l'atenció. Aquí no. I llavors això és el que no es pot permetre. Última jornada de Lliga, jornada 38. Hi ha una jugada a l'Espanyol Real Societat que al minut 54 es produeix una jugada en profunditat de l'Espanyol per la banda. Hi ha, bueno, una espècie de mig bloqueig del jugador de l'Espanyol que acaba fent la centrada i acaba en gol. Era el 2-1, val? Perquè després els resultats no es van donar, però fixa't si era important. Si l'Espanyol arriba a guanyar la Real Societat i es donen els resultats que s'esperaven per part dels espanyolistes en els altres equips, podia haver inclús entrat a la Conference League a Europa, val? Interpreten que era falta perquè hi ha un petit bloqueig, els oients el poden veure aquesta jugada, hi ha un petit bloqueig que no s'ha pitat en tota la temporada cap partit a primera divisió ni a segona, és que no ho pito jo ni a un juvenil de primera divisió. I interpreten que després de que acaba la jugada el del VAR, per això et deia que els del VAR han fet molta pupa aquest any als àrbits de camp, li diu que vagi al VAR a veure-la i que hi ha una falta prèvia, però una falta prèvia que no se la creu ni ell, i acaben anul·lant el gol i al final el partit acaba 1-1. Imagina't que aquest partit necessitava l'Espanyol els dos punts que li faltaven, si va empatar, si hagués guanyat, que es salvava o no amb l'empat. Mira si era transcendent. Bueno, aquí molt malament a l'àrbitre de VAR, i que la falta no es pita, i a l'assistent d'aquella banda, que es produeix a més molt a prop de l'assistent, no sé per què no li diu pel pinganillo a José Luis Martínez Munuera, no és falta, no vagin ni al VAR, perquè quan volen sí que no van al VAR, veritat? Sí, ara quan sí. A ells els interessa, llavors anem al VAR, ens justifiquem, i clar, aquí guanyem també temps, Jonathan, aquí també guanyem temps i anem pensant aviam si donem el gol, si no el donem. Jo crec que és més això que una altra cosa, però bueno, mai ho sabrem. Després hi ha una altra jugada al Villarreal Atlètic de Madrid, al minut 69, un penal sobre Griezmann, per mi claríssim, perquè evita que la pilota surti de fons, i ve el defensa del Villarreal, no recordo el nom, i va xutar la pilota, i no xuta la pilota, xuta al taló de Griezmann, per tant és penal. Argumentació del Comitè Tècnic d'Àrbitres Nacional, del CTA: no hay acción con una fuerza suficiente
0: això
1: para hacer caer
0: la fuerza excesiva, no? Que això és el barem de quan és i quan
1: clar,
0: no. Hem vist penals de acariciar...
1: De roce,
0: sí,
1: de roce,
0: sí, que ho han pitat.
1: De roce, claro. No hi ha força suficient a l'acció perquè Griezmann caigui. Mentida. Perquè, a més, li dona el peu que està dalt, que va controlar la pilota, i està sobre una cama, i al tocar-li el taló al jugador, perquè va despejar la pilota, va a rebutjar la pilota, xuta, en vez de la pilota, xuta el taló, i llavors que el desequilibra i el fa caure, pues diuen que no és penal perquè no hi ha força suficient. Increïble. Però bueno, per mi, la que s'emporta la palma és una jugada de segona divisió de la Lliga Hyper Emotion, Andorra-Ceuta, que és el segon gol del Ceuta quan anaven 0-1, un gol que per mi és totalment legal. Hi ha una posició de fora de joc, aquesta sí que si volen els oients que la vegin, perquè és que vamos, és que és increïble, és per posar-se les mans al cap. Si s'arriba a jugar al gol Andorra per descendir, jo crec que Piqué la lia i grossa.
0: Sí, no, i té raó, ja porta moltes setmanes molt calent amb l'arbitratge, i és setmana rere setmana.
1: Per això, si passa al revés,
0: final,
1: jo crec que la lia. Bueno, doncs en aquest cas, doncs l'han afavorit. Veus el que diem a vegades? A vegades t'afavoreixen, a vegades
0: clar,
1: et perjudiquen.
0: Clar, no llora, no mama, no?
1: Correcte, sí, és que tal qual. Llavors, el beneficien a l'Andorra, però de totes, un jugador del Ceuta que està allà amb un posicional que, vamos, que si no hi és, tampoc passa res. Hi ha una centrada d'un company, el porter de l'Andorra rebutja la pilota i el comitè tècnic d'àrbitre diu que no és una tajada, és una salvada. Aviam, senyors, expliqui'm la diferència. Però bueno, seguim amb la jugada. Va a l'altra banda, un altre company del jugador del Ceuta fa una centrada, que ja és segona jugada, ell, el que estava en posició de fora de joc, ja està en posició correcta, la toca amb el cap enrere, un company ve, xuta, i 0-2 pel Ceuta. Doncs arriba el senyor del VAR i li diu a l'àrbitre: nene, vete al VAR que hay un posicional en fora de juego. Sí, però fue la setmana passada el posicional. És que és increïble, perdoneu que ho faci en clau còmica, però és que un fora de joc que feia quasi 2 minuts, m'entens? I bueno, l'envia al VAR i sí, anulen el segon gol del Ceuta. Per això que el VAR, ojalà que de cara a la temporada que ve, la 26-26, Jonathan,
0: li donin una volta
1: que realment cridin a l'àrbitre quan hi hagi una incidència real, perquè realment aquest any ha sigut un autèntic desastre.
0: I abans de tancar, que ens queda ja poquet temps, anem a parlar dels àrbitres que tindrem en el partit del Prat contra el Sant Mauró, aquí al Sagnier, aquest cap de setmana. L'àrbitre principal serà Pau Barnils, de Tarragona, i doncs estarà acompanyat dels assistents Xavier Ortiz i Jordi Torres, i el quart àrbitre serà Marc Esteban, de Lleida, que també és de Lleida, el Xavier Ortiz, i del Vallès Occidental, en Jordi Torres. Aquí tenim una mena de barreja, no? Tarragona, Lleida, Vallès Occidental.
1: Sí, hi ha un pupurri, a mi també em fa molt gràcia quan arriben els playoffs, perquè realment la gent no entén res, no? Com deies tu, Pau Bernils Delgado és de Tarragona, l'assistent número 1 és de Lleida, l'assistent número 2 és de Sabadell, i el quart àrbitre també és de Lleida. Bueno, ja t'explicaré una mica com va això. Això són tant els assistents específics com els dos àrbitres, el principal i el quart àrbitre, que han quedat millor classificats, com ja vam explicar la setmana passada, al rànquing d'elit per presentar-se a les proves físiques i tècniques, que no ho vaig dir la setmana passada, no sols són tècniques, sinó també proves físiques a final de temporada, i bastant duretes, per ascendir de categoria, a part de que porten molt bons informes durant la temporada. Doncs Pau Barnils és un àrbitre molt jove, perquè té 27 anys, nascut el 15 de gener del 99, com deies tu, és de Tarragona, i ha xiulat aquesta temporada un cop al Prat. A la jornada 12 el va xiular al camp de l'Atlètic Sant Just, on el Prat va empatar 2-2. Garanties arbitrals, totes. I permetem, Eric Pérez, finalment...
0: Això que t'anava a comentar, a l'altra eliminatòria, que d'aquí sortirà, si el Prat passa, doncs el seu rival, que és Poble Rubí. Tenim com a arbitre principal l'Eric Pérez, que estarà acompanyat de Pol Sola, Isaac Olivares, té un altre cognom però més difícil de pronunciar, i el quart àrbitre, que serà també del Baix Llobregat, Iker Aguirrebeitia. Aquest ha de ser menys de pare basc.
1: Sí.
0: Com ho vas comentar, doncs tenim l'Eric a l'altra eliminatòria, perquè clar, si passa el Prat no pot xiular la final.
1: Claro, jo suposo que s'ho han repensat al CTA català i han dit, ostres, que el Prat té moltes probabilitats, després el camp pot passar qualsevol cosa, però té moltes probabilitats de passar a la final del playoff, i llavors, clar, Eric Pérez es queda sense pitar cap playoff ni d'anada ni de tornada, perquè està involucrat un equip del Baix Llobregat. Llavors han dit, ens curem en salut, Poble Rubí, que no és de la seva delegació, que el xaval piti la volta, de... també serà un partit molt xulo,
0: serà un partit xulo,
1: i més amb el resultat de nada.
0: 1-1, o sigui que tot per decidir, sí que és veritat que la Pobla doncs, parteix amb aquest favoritisme, que juga a casa, sí, però no és un partit de passeig.
1: És un playoff, Jonathan, és com si fos una final, vull dir, amb aquests partits dona igual on juguis, evidentment que si jugues a casa tens més recolzament de la teva afició, però dona igual on juguis, la mentalitat de l'equip contrari, encara que jugui al teu camp, és brutal, vull dir, és un partit molt interessant, un partit que crec que Eric Pérez està capacitadíssim per xiular, i estic segur hi posaria les dues mans del foc de que si molt m'he d'equivocar, i no, segurament que no serà així, Eric Pérez l'any que ve xiularà a la tercera federació, i ojalà que ens xiuli algun partit, perquè això voldrà dir alguna veritat, que nosaltres també hi som.
0: Doncs sí, esperem que sí. Ens quedem sense més temps. Agustí, gràcies. Això passa volant. T'escoltem si tenim el partit d'aquí diumenge, del Prat.
1: Doncs sí, si Déu vol, aquest diumenge, si és així que finalment es confirma, perquè crec que sí, però la federació encara no ha fet el canvi a la seva web, doncs sí, diumenge estaré a les 4 amb el Ivan Condi i el Manolo Gol, i encantadíssim de tornar al micròfon del Prat Ràdio.
0: Nil Piera, que l'Ivan el tenim a Badajoz, a Extremadura.
1: Perdó.
0: Doncs ho deixem aquí, arribem a les 2, tot seguit, els serveis informatius de la xarxa. Fins a la tarda, adeu.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
3: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant

0: Jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
1: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
1: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
2: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
1: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una 50ena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46ena edició.
1: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrande, tot la soprano Nadine Sierra, actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
3: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana, la migcampista amb més de 500 partits, amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país, i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
1: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
8: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.

0: Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
1: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
4: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
5: Estamos en el momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
6: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
2: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
8: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris, per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
9: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
7: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a 11:15 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
11: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
10: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
2: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a l'AP7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
12: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
13: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem, defensem l'escola pública.
12: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella, i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
2: El govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City, Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
16: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge, amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a start-ups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
17: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
16: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
18: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
2: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
19: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
20: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la bandoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
19: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50 de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
21: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
22: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
21: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
6: Notícies en xarxa.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
24: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
23: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: I preocupació a l'Almaresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
0: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, en participació de grups de música neonazis al municipi de l'Almaresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
1: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
0: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
2: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
4: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
5: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. No? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
4: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental i inèdit Empordà.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
8: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanquiblau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
25: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
8: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
26: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
8: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
7: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
8: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial. La Societat en futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràssi, marimatxo.
29: Però si estic solo.
30: Terroristes.
31: Ve a menjar plata.
32: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
33: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
34: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
6: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
10: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
14: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la Conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
14: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
15: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
14: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
14: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrandez o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
8: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
14: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades falses, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
2: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
10: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
10: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
14: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
0: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
14: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
1: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
14: Des del PSOE, el diputat José de Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
3: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
14: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara han la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
18: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
19: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar.
17: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents, que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
7: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb els ponents, a les aules això no està passant.
5: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
2: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'Ustec a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
20: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
9: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
21: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
21: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
14: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
14: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
22: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
11: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
12: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
13: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
12: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raigs infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia, més, amb diferents empreses pantalla de venda il·legal, justament, d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
24: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
23: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
25: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
26: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
25: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
14: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
27: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
14: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
14: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
14: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el Quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol 2 temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre 2 grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024, la interlocutòria a què ha tingut accés el diari Ara.

0: Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
1: Notícies en xarxa.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 27 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats ens fem ressò del crit d'alerta del gremi de llibreters sobre pràctiques que els perjudiquen. En parlarem amb Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la jubilació flexible també per als autònoms i sobre l'aplicació de l'eutanàsia després de l'última decisió del Suprem. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Ricky Undersounds, productor musical i tècnic de so. Continuarem amb esports per parlar del futbol sala Sabadell femení amb el seu president, César Noguera. I acabarem amb cultura, perquè avui ens visitaran alguns membres del Consell d'Adolescents del Prat, que ha creat un fanzín sobre el col·lectiu LGTBIQA+. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El pròxim dilluns arrencarà a Terrassa, i més en concret al Cinema Catalunya, la 35a edició de la Setmana del Medi Ambient, amb un espectacle participatiu d'improvisació sobre temes mediambientals. Amb aquesta proposta

0: Proposta de conferències, tallers i visites amb el medi ambient de protagonista es vol aprofundir en la tasca de conscienciació social iniciada des del començament de les anteriors edicions. També es vol que sigui una extensió del programa d'educació per a la sostenibilitat, pel qual aquest curs hi han passat 7.000 alumnes d'infantil, primària i secundària de 55 escoles de Terrassa. El programa preveu un taller sobre residus i visites per conèixer les plantes de l'entorn o la nova planta fotovoltaica del barri de Can Boada. La setmana es tancarà diumenge 7 de juny amb la tradicional festa del medi ambient, on les famílies prenen el protagonisme en un munt d'activitats que busquen el creixement de la consciència ambiental. Aquest any, la Setmana del Medi Ambient coincideix gairebé amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, amb una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès programada pel dia 16 i un estant informatiu sobre l'autoconsum fotovoltaic el divendres dia 19 a la plaça Vella.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La primera promoció d'estudiants d'infermeria de l'Hospital de Sabadell acabaran els estudis aquest mes de juny i ho faran, de moment, sense comptar amb la unitat docent d'infermeria a l'Artèxtil enllestida. Mentrestant, aquests estudiants, conjuntament amb els de Medicina, estan cursant les parts teòriques a les aules que hi ha ubicades dins el taulí. Un projecte que per la directora general de l'Hospital de Sabadell, Gemma Creu-Winkel, és clau pel futur de la institució. De fet, Creu-Winkel considera que el taulí, la UAB i l'I3PT, l'Institut d'Investigació i Innovació de l'Hospital de Sabadell, han de ser tres elements i institucions que treballin colze a colze per potenciar el futur del centre sanitari sabadellenc. Tot plegat tenint en compte que l'I3PT estrenarà a finals de juny o principis de juliol un nou director després de la sortida de Salvador Ventura.
1: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginie Just. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensa encara sobre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol, assegurant que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Ràdio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
4: Perquè s'inventa coses. I vol fer servir la justícia al seu, en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
3: Des de Guanyem interpreten l'arxivament de la causa penal com un pas processal més necessari per acudir als tribunals internacionals, assegurant que la defensa jurídica de la família ja estudia presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional per vulneració del dret a la intimitat i vol exhaurir totes les instàncies fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
5: Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya es concentrarà aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya a l'Hospitalet de Llobregat per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa. La protesta s'emmarca en el calendari d'accions impulsats pels comitès d'empresa i els sindicats després que Nissan confirmés un ERO que afectarà 211 treballadors a Catalunya, prop del 37% de la plantilla actual. El pla impacta principalment el centre logístic del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca i les àrees funcionals de recursos humans i prevenció, també al Prat. En un comunicat, Comissions Obreres a Catalunya ha expressat el seu suport a la convocatòria i ha denunciat que l'ERO evidencia la voluntat de Nissan de continuar deslocalitzant l'activitat que encara manté Catalunya i l'Estat. El sindicat considera que aquesta estratègia és la continuació del procés iniciat ara fa 4 anys amb el tancament de les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. La concentració d'aquest dimecres dona continuïtat a les mobilitzacions iniciades la setmana passada quan centenars de treballadors es van manifestar davant del Consolat del Japó a Barcelona per rebutjar els acomiadaments i exigir garanties de futur per l'activitat industrial de Nissan a Catalunya.
1: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La notícia de la mort del jove Didac Prat, que va patir dilluns al matí un accident de moto al terme de Polinyà, ha colpejat Castellar del Vallès com poques vegades se'n recorden. La incredulitat i consternació per la desgraciada notícia es van deixar notar especialment entre les entitats i els col·lectius dels quals el Didac era part activa i ànima. Tant l'Esbar Teatral Castellà, l'ETC, com els bastoners de Castellà i Vilabarraques han expressat públicament el seu condol. Professionalment, Didac Prat havia tingut una intensa dedicació com a tècnic de so, vídeo i llums. De fet, havia desenvolupat aquesta activitat amb l'ETC i també amb l'entitat Vilabarraques i, posteriorment, a nivell professional, treballant per l'empresa JC So de Caldes de Montbui i en companyies de teatre i espectacles com la Blue, la Tal o produccions com el Mago Pop al Teatre Victòria. En els darrers temps treballava a les retransmissions del Mundial de MotoGP. La seva família ha comunicat que la vetlla i comiat tindrà lloc aquest dimecres al Tanatori de Castellà i el comiat demà dijous a les 12. En previsió de l'afluència d'amics, familiars i coneguts, el dia de la cerimònia s'habilitaran espais exteriors perquè tothom qui ho desitgi pugui acompanyar la família i les amistats en aquest comiat.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
7: A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir com més aviat millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Les criatures van a les classes d'anglès d'una forma molt més relaxada i tenen menys vergonya a l'hora de participar. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil al Ciutat d'Alba, es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. A través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs, la canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Com que al Ciutat d'Alba no s'ho poden permetre, el que sí que fan són mitjos grups per tenir classes amb grups més reduïts d'alumnes. González afirma que, lluny de suspendre's de les conclusions de l'estudi de Pladevall, aquest només va confirmar el que ja intuïen des de l'escola.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha posat el crit al cel perquè la seva situació els preocupa. Denuncien que hi ha algunes pràctiques actuals a la cadena del llibre que posen en risc la seva supervivència. En parlem amb la Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Què tal, Laia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just fa un mes que vam parlar sobre la Diada de Sant Jordi, el dia més important de l'any per vosaltres, per les llibreries. Ara, en canvi, poseu el crit al cel per denunciar el futur que us espera si seguim així. Quines pràctiques posen en risc la vostra existència?
2: Sí, des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha fet una campanya en la qual tant Mitja Mosca com altres llibreries també de Badalona s'hi han adherit i n'estem fent difusió, que més que res el que vol és conscienciar sobre els perills que viu la cadena del llibre i com aquestes formes de consum i aquesta forma, bueno, sí, de bàsicament com comprem els llibres pot afectar a la llarga les llibreries i la presència de les llibreries doncs, als nostres carrers, als nostres barris, i com això fa també el com llegim, no?, i els llibres que ens arriben pot canviar també.
1: Quins són els punts de venda de llibres, a banda, evidentment, de les llibreries més recurrents avui en dia i que estiguin fent mal al sector?
2: Home, sens dubte el que es pot destacar que fa més mal a les llibreries és punts de venda com tipus Amazon, no? De dins del que se'n diu les llibreries, no? Parlem de la cadena del llibre. La cadena del llibre són tots els elements, les baules, que fan que existeixi un llibre, no? Podem parlar des de l'autor, l'editor, el distribuïdor, la llibreria, no? Són un seguit de cadenes que el que permeten és que hi hagi tot un seguit d'agents que visquin d'això, no? Que també permeten també que siguin llibres que siguin ben fets, de qualitat, i que permetin la biodiversitat, no? Vull dir, amb la biodiversitat, què vull dir? Que si fem que aquesta cadena sigui àmplia, que tothom s'hi pugui dedicar, que si tothom pugui viure d'això bé i no ens saltem aquestes baules, fem que el llibre sigui ric, no? Que puguem tenir molta varietat de llibres per on triar. Si fem que sigui només el mercat qui triï això, al final ens veurem abocats a que sempre tothom consumirà el mateix, i més en un món on cada vegada, no? Doncs si comprem per segons quines plataformes, és més algorítmic tot i depèn més d'això, del rendiment, més que no pas de la qualitat literària o del cuidado que fem, a part de no només parlar de valor que tenen les llibreries, com per exemple doncs, lloc de trobada de barri, no? de contacte humà, per exemple.
1: I què està fallant a la cadena del llibre?
2: Aquesta campanya el que vol posar en valor, no?, és les pràctiques que poden ser bones i que també poden enfortir aquesta cadena del llibre i també posar una mica atenció en aquelles que fan que es debilitin. Per exemple, podem dir que pot fer que es debiliti la cadena del llibre, doncs saltar-se al pas de comprar llibreries, no? Però també altres, doncs, potser menys òbvies, com que, jo què sé, ajuntaments, no?, facin licitacions per comprar biblioteques i no es doni prioritat a les llibreries de barri, sinó a empreses que estan a altres llocs de l'Estat, per exemple, no? O, per exemple, que les escoles comprin directament els llibres de les editorials. Això, per exemple, és una baula que és important per les llibreries perquè crea que no només que les escoles comprin a les llibreries, no?, que sempre enforteix a les llibreries, sinó que crea un diàleg entre escoles i llibreries de barri, que si les escoles compren directament, per exemple, les editorials, aquest diàleg, no?, es trenca, no? Llavors, bueno, són petites accions, no?, són petites coses en què cada una dels implicats en aquestes baules ens podem anar fixant per no debilitar, no?, aquesta cadena i fer que tant llibreries, però també les baules que hi ha entremig quedin enfortides.
1: Ara volia repassar punt per punt aquestes possibles solucions o els problemes que heu detectat concretament punt per punt, però pel que estàs dient, el que interpreto és que, com a molts altres sectors, el que està passant és que estem perdent el comerç més local, no? És a dir, la llibreria, com l'hem conegut tota la nostra vida, diguem que se l'estan saltant i l'estan deixant arraconada per passar a aquestes grans plataformes, no?
2: Exacte, hi ha una part d'aquesta campanya que pot ser extendible a moltes altres sectors, i molt al sector, doncs, al petit comerç, vull dir, el fet de que Amazon, dic Amazon perquè és el gran referent, que tenim, afecti a les llibreries, afecta també a molts altres petits comerços, Sí que és veritat que el llibre té unes certes particularitats que fan que saltar-se aquesta cadena sigui una mica més argumentalment sigui més difícil de defensar. Per què? T'explico. El llibre té el preu protegit aquí a Espanya, val? És a dir, que un llibre et costa el mateix a la llibreria com a Amazon, o al supermercat, o a la llibreria A, la llibreria B o la llibreria C. Costa el mateix a tot arreu. Llavors, clar, a vegades, i jo també com a consumidora, no, puc dir, doncs em compro això a tal lloc perquè em surt més barat. I podria ser un argument que algú, no, esgrimís per dir, doncs utilitzo certes plataformes o certs mitjans perquè realment hi veig un sentit econòmic, no, una competitivitat. En el cas del llibre no és cert. Llavors, la voluntat de comprar a llibreries realment és una voluntat que és molt fàcil perquè no tens un argument, per exemple, econòmic en contra.
1: Clar.
2: Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes coses d'aquesta campanya que jo crec que s'han de fer visibilitzar i s'han de fer visibilitzar més enllà de la llibreria, no? Perquè el comerç doncs, de barri és molt important. Però és veritat que en el cas del llibre té unes particularitats que fa que els arguments doncs, siguin, la veritat, siguin encara més forts, no? El sentit de conscienciar de que no és tan diferent comprar a la llibreria com comprar a altres llocs, i en canvi els beneficis que a la llarga tindrem de seguir comprant en llibreries doncs són molts més. Serà no perdre doncs, gent que t'atengui, serà no perdre professionals que sàpiguen de què et parla, que no et parlin com a algoritmes, no? Tot això, doncs, bé, és un bé afegit que lògicament podem trobar en molts altres comerços, però en el cas de llibreria, per exemple, en el cas de nivell econòmic, sens dubte no hi ha competició possible.
1: Clar. Just ara ho explicaves, que és la llei del llibre, és a dir, el que deies, que el preu per un llibre és el mateix a qualsevol establiment, per tant, és il·legal aplicar descomptes en llibres.
2: Correcte. Una pràctica que el Gremi de Llibreters està amatent, que no se salti, és aquesta. La llei del llibre estableix que el preu del llibre és protegit, va determinat per l'editor, i només es pot aplicar com a màxim un 5% de descompte sobre el preu del llibre. Que aquest 5% de descompte, moltes vegades, moltes llibreries donen targetes de fidelització o el que sigui, no? El màxim és aquest. Hi ha algunes excepcions, per exemple, el dia de Sant Jordi, que pot ser un 10, o amb ventes institucionals, que pot ser una mica més. Però a públic general només pots tenir un 5% de descompte com a màxim, no? Llavors, el que sí és que quan des del gremi es detecten doncs, que aquesta pràctica no es respecta, doncs s'intenta denunciar i s'intenta estar amatent de que no se salti, perquè realment és el que protegeix de que les llibreries siguin competents.
1: Recuperant els punts que has comentat anteriorment sobre el que heu detectat des del gremi de llibreters que s'està fent malament, aquestes pràctiques que s'haurien de regular, has comentat que les licitacions i els concursos públics de compra de llibres són un dels fenòmens que denuncia el gremi. És a dir, són biblioteques que han de comprar llibres per omplir les deixes, però com funciona aquest procés de compra?
2: Doncs licitacions, lots de compres de llibres, i s'han de complir, bueno, com amb moltes altres compres, no?, institucionals, s'han de complir una sèrie de requisits. Què passa? Que al nivell de puntuació hi ha grans empreses que s'han especialitzat en presentar-se en aquests concursos i que tenen doncs, molta més competitivitat a l'hora de presentar doncs, millors ofertes, no? I una de les coses que reclama des del gremi és que es tingui en valor el treballar en proximitat, és a dir, que doni més punts, diguéssim, que una llibreria de barri de prop de la biblioteca on es fa licitació doncs obtingui més punts. D'acord. I així també permetre que siguin les llibreries de barri qui es supleixin doncs, de llibres a les biblioteques més properes.
1: No sé si l'analogia que et plantejaré ara és semblant al que proposeu, però és com si jo, en lloc d'anar a fer la compra al colmador que tinc a sota casa, anés al Macro i m'aprofités d'aquests preus més econòmics, però en el cas del sector del llibre això està prohibit, perquè la cadena del llibre diu que tot ha de valdre el mateix, no?
2: A nivell de preus sí, però per exemple hi ha altres coses a nivell de licitacions que sí que et fan guanyar punts en front d'altres empreses, com per exemple que tinguis personal, X personal, o que alarmis els llibres, o que els cataloguis, vull dir, ja, això quan surten les licitacions hi ha tot el seguit de regulacions i de coses que demanen, i tu vas guanyant punts en funció de quantes coses pots complir. Llavors, com si diguéssim explicat així una mica, no? Una de les coses que es demanin és que una d'aquestes coses que més es tingui en valor a l'hora de guanyar una licitació és la proximitat.
1: Clar.
2: Lògicament, per preu, doncs no pots competir gaire, perquè ja hem dit que el preu està fixat i que els descomptes estan fixats, però sí que hi ha altres elements que es tenen en compte a l'hora de guanyar una licitació, que aquest sí és on es podria doncs, afavorir a cert sector, a certes empreses, en comptes de certes altres. I que amb una biblioteca de Badalona, en comptes de servir-li una empresa que està a Galícia, li servís una llibreria que està a Badalona.
1: Clar, sí. I quan no es regula o quan no es compleix això, doncs és aquí on hi ha el problema. Un altre dels...
2: No és res que sigui il·legal el que estan fent, el que passa que tu pots fer polítiques en favor o en contra.
1: Clar, és a dir, per afavorir el, per afavorir el comerç.
2: I des d'això és el que es demana el gremi de llibreters, vull dir, que aquestes pràctiques es tinguin en compte per enfortir la cadena del llibre i per enfortir les llibreries.
1: Un altre dels punts que poseu en valor és l'àmbit de l'educació. On compren les escoles els llibres? Està passant que els compren, doncs, això, a grans plataformes i no a les llibreries? És a dir, abans es compraven a les llibreries?
2: Normalment, abans, més antigament, no? A una de les grans campanyes per les llibreries era el llibre de text i eren les compres escolars. Actualment no, perquè una de les baules que s'està trencant és que les editorials venen directament a les escoles. Què fan les editorials quan venen directament a les escoles? Que se salten dos cadenes entremig, la del distribuïdor i la del llibreter, quan venen directe a les escoles. O les AMPAs compren directament els llibres a les escoles. O les escoles compren directament els llibres de text, no? A les editorials. És il·legal? No és il·legal. Ara t'estàs saltant, doncs això, dues baules que s'estan entremig, doncs que s'estan, doncs... No només diré que no se n'estan traient un rèdit econòmic, no? I que per tant s'estan empobrint, sinó que a més, jo per exemple, nosaltres des de la llibreria, no? Treballem amb escoles, amb aquelles escoles que estan conscienciades, i veus que hi ha un fruit arran de treballar amb les escoles directament. Per què? Perquè un editorial, quan treballa amb una escola, li presenta el seu únic catàleg. Jo, com a llibreria, conec tots els llibres de totes les editorials. Quan una escola em ve i em diu tinc tal necessitat, jo no només li oferiré els meus llibres com a editorial, sinó que li oferiré un ventall amplíssim, els escoltaré, creem, doncs, maletes bibliogràfiques plegats. Vull dir, hi ha un diàleg que va més enllà del mer col·locar el que jo tinc en la meva editorial.
1: Clar, perquè no tens cap interès en vendre un llibre concret. Vull dir, tu us ofereixes...
2: Un llibre en concret. Jo el que vull és que estiguin contents i que agafin allò que amb ells els hi vagi bé per la seva aula, per la seu alumne en particular, no en aquell catàleg en concret que jo tinc restringit. I a més, doncs, amb això crees pues, comunitat de barri, els nanos et venen a la llibreria, vull dir, és més enllà del fet de comprar, és el fet d'això, no? De que les llibreries són llocs vius que fan que, bé, que aquestes baules no es vagin debilitant, no? I saltar-te baules pel camí fa que això pues, es debiliti.
1: Què podem fer els compradors de llibres habituals o què podem fer per evitar erosionar la feina de les llibreries?
2: Jo crec que com a client final, com a lector final que li agrada llegir, el més fàcil i senzill és anar a les llibreries a comprar. Vull dir, és molt fàcil. Tu vas a la llibreria, t'apropes i demanes el llibre que vols o demanes consell, i també ser conscient de que els llibres, per molt que jo en aquell moment no el tingui, la llibreria, en una llibreria actualment un llibre et triga 3 dies laborables en arribar. No és bastant diferent que si el demanes per segons quines plataformes. Vull dir, mirem el rèdit que en traiem de la forma de consumir, eh? I amb això tampoc no vull ser... Jo també soc consumidora de roba i altres coses, i clar, sé que a vegades és difícil, no? Però hem de pensar de que a la llarga, què és el que en traiem? No només en traiem que vaig a comprar un llibre que m'agrada, no? Sinó que és això, és mantenir amb aquest petit gest el fet de que una llibreria segueixi oberta, de que el carrer aquell no estarà un local tancat, que hi haurà una persona que em coneixerà, que sabrà el meu nom, que sabrà els meus gustos i clar, que tornaré i li podré dir, doncs mira, aquest llibre m'ha agradat, aquest llibre no m'ha agradat. Les llibreries actualment també són llocs on es fan moltes activitats culturals. Molta gent ve i diu, ai, quin club de lectura més maco, quin no sé què, més xulo que feu. Ja, però si no es compren llibres, això no ho podrem fer, saps? Vull dir, i si aquesta anem debilitant la forma de consum i deixant-ho perdre, doncs s'acabarà perdent. No és per ser tan catastròfic, però són aquests petits gestos que ajuden, i jo crec que la campanya va destinada a conscienciar sobre això. I que és important, doncs, que també pensem, no? Doncs en un món cada cop més algorítmic, en què comprar per plataformes o així, al final t'acaba produint que tothom llegeix el mateix, la llibreria acaba sent un lloc de repòs, de pensar en coses diferents, de veure llibres diferents, de que et proposin coses que vagin més enllà del que el clic et mana, no? I això és important en un món, doncs, això, que cada vegada estarà més estandarditzat, doncs pensar que hi ha la biodiversitat, l'enfortiment d'aquesta cadena és el que permet de que hi hagi varietat.
1: Bàsicament, fer comunitat, que és alguna cosa que s'està perdent en molts altres àmbits de la societat d'avui en dia. Heu rebut resposta per part d'alguna institució amb aquesta denúncia o plataforma que heu fet des del Gremi de Llibreters?
2: Bueno, des del Gremi de Llibreters s'està fent ara portant la campanya, hi ha hagut bastant ressò a la premsa i de personalitats de la cultura i tal, que estan donant reforç. i bueno, esperem que sí, que més o menys vagi sent una forma d'això, de conscienciar, sobretot, i de posar sobre la taula doncs, punts que ja fa temps que des del gremi es van reclamant, de les biblioteques, del treball amb escoles i tot, però també una mica de que la gent en sigui una mica conscient i també doncs, bueno, que sigui extrapolable doncs, a molts altres sectors, crec que jo també.
1: Doncs tant de bo se'n faci ressò i tant de bo entre tots ens ho fiquem al cap que hem de tenir en compte el paper de les llibreries, perquè si no, si seguim així, doncs el futur que us espera imagino que és acabar desapareixent, no?
2: Esperem que no, jo tinc esperança que no, però sí que és veritat que tots en tenim a veure, tant en les llibreries com en altres, doncs a ser conscients que com consumim i com gastem i tot plegat.
1: Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: 3 minuts passen ja de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens espera a Badalona. Molt bona tarda, Enric.
1: Molt bona tarda i bastant rostit.
0: Però estàs a cobert, m'imagino, no?
1: Aquí estic estupendo.
0: Estàs
1: el
0: bé.
1: Tècnic de so, estic en una sala tancada, aire condicionat...
0: Cap queixa.
1: Una ampolla d'aigua...
0: Perfecte, perfecte, no et moguis, però no et moguis.
1: Ni una... Sí, que això pot durar 2 hores per mi aquesta tertúlia, si vols.
0: Home, no sé, no sé si ens deixarien, eh? De moment, amb l'estoneta que tenim, és el que podem fer. Però deixa'm que...
1: Jo estic molt bé, eh?
0: Jo també estic bé. A veure com està el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Des de Castellà, també passant calor, oi que sí?
2: Bueno, sí, és el que toca, tenir paciència.
0: Però tu estàs a cobert també, vull dir que no t'hem enganxat.
2: Sí, jo estic molt bé també, molt ben situat, i la qüestió és que en fi, que la cosa vagi marxant.
0: Clar que sí. Doncs anem a comprovar la tercera pota de la tertúlia. Anem al Prat. Toni Rivero, prospector de formació professional i director general d'FP del Departament d'Educació de la Generalitat. Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, bé. No sóc director general, d'FP, però...
0: Doncs escolta, mira, faig una ratlleta així i ho eliminem. Digues tu, com t'hem de presentar?
3: Bueno, jo sóc professor del Departament d'Educació, actualment fent tasques de prospecció i dinamització d'FP Dual. Però no sóc el director general.
0: T'han posat un càrrec que,
3: bueno,
0: potser amb el temps hi arriba. Qui sap, no?
3: Bueno.
0: Qui sap.
3: A mi ja m'agrada ser profe, eh?
0: Sí? Vinga, sí. Doncs deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. Parlem de la jubilació flexible, que és un concepte que ja vam parlar en el seu moment quan es va començar a fer tota aquesta reforma i que doncs ara té alguna novetat, i és que existeix la possibilitat de combinar la jubilació i feines puntuals a temps parcial fent-ho com a autònom. Aquesta és la principal novetat d'aquest Reial Decret que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana, i és que fins ara els jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Jo us pregunto si, com manifestava la ministra, la Elma Saiz, això dona més opcions, millors opcions a l'hora de jubilar-se? Ho considereu així? Penseu que hi ha més oportunitats per tothom, que es pugui ajustar una mica les seves necessitats, la seva situació? És a dir, jubilat, però fent algunes feinetes a temps parcial. Això sí, com a autònom. També ho poden fer a través d'empreses com a assalariats.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Home, jo crec que és una bona proposta de llei, eh? Jo crec que és una bona proposta de llei perquè lliga una mica amb les necessitats que hi ha avui en dia per compatibilitzar una mica el que és el tema d'allargament del treball professional, no de 65, sinó fins a 67 anys, o potser alguna més,
0: sí.
2: I l'haver-hi aquesta possibilitat de poder la gent triar de continuar treballant i tenint un marge de maniobra de que aquest treball parcial pot, segons he llegit, va d'un 33 a un 80% en funció de que si estàs treballant més estona tens menys pensió, i si treballes més, pues, automàticament, o menys o més, és a dir, en funció del que faiguis, pues, la pensió es retalla o s'augmenta, no?
0: Uh-huh.
2: Per tant, jo crec que tenim d'anar cap aquí, i tenint en compte de que a nivell de futur sembla ser que el tema de les pensions al futur té d'anar a que té d'haver-hi més gent que estigui assalariat i que estigui pagant aquestes pensions i que tingui més temps de treball laboral per una cosa i per una altra, jo crec que és una bona mesura.
0: Una bona mesura. Toni, a tu què et sembla?
3: A veure, a mi em sembla que la jubilació abans estava pensada, et jubilaves si vivies 5 anys. ara ens jubilem i podem viure 90 o 100, jo tinc companys que es jubilen amb 60 anys, doncs tècnicament, si es fa un càlcul actuarial, és pràcticament impossible que es pugui sostenir el sistema de pensions. Tot el que sigui buscar fórmules que permetin flexibilitzar la jubilació, mantenir el talent de la gent gran que pot aportar moltíssimes coses, totes aquestes propostes estan bé, perquè els números no sortiran amb el sistema de repartiment que tenim, és impossible que surtin, i amb la demografia, doncs tot el que sigui buscar fórmules que permetin que la gent pugui triar opcions, a mi em sembla bé, i tenint en compte que un autònom no deixa de ser com avança la mili, que sempre pensava un autònom és un empresari, bueno, un autònom és com a la mili ser o soldado raso o cabo primero. Doncs equiparar els autònoms als treballadors, que de fet ho són, doncs em sembla adequat.
0: De fet, aquestes reformes tenien un objectiu molt clar, que era una mica paralitzar les jubilacions anticipades, no? Vull dir que la gent no marxés del mercat laboral abans d'hora, perquè això suposava haver de pagar més jubilacions i tenir menys gent cotitzant. Hi ha una qüestió, ara donem pas a l'Enric i després introdueixo una qüestió a veure si vosaltres ho heu entès. Enric, a tu et sembla una bona mesura, sí o no?
1: A mi em sembla una bona mesura amb una condició, que no es pagui ni un cèntim d'impostos de lo que tu guanyis treballant amb la jubilació. Ho heu entès clar, això?
0: Sí, o sigui, però clar, és que aquí hi hauria dues parts. Hi ha la part de treball, rendiment del treball, i després hi ha la part de jubilació.
1: Torna-ho a dir. El rendiment del treball, rendiment del treball, això, sent autònom, no s'ha de pagar ni un cèntim d'impostos. I a part, lliure de totes les pressions administratives i legals. Dos, perquè és que jo el que veig és que aquí el que faran serà, tu tens una jubilació i treballes com a autònom. Per tant, a partir d'aquí ja tens dos pagadors. I a partir d'aquí la renta et puja. O sigui, jo dic que això és un engany. Ens estan ensenyant la pastanaga i no ens expliquen el que després vindrà, que ens fotran un jaco d'impostos. I el que tu guanyaràs com a autònom, pràcticament ho estaràs pagant d'impostos. Jo, això per mi que és un engany.
0: És una opció. El dubte que jo tenia, que us volia preguntar, a veure com ho enteneu vosaltres, en el cas dels autònoms, per compatibilitzar la feina i la pensió com a autònoms, podrien ser com assalariats, però si ho volguessin fer com a autònoms, havent estat autònoms, diu aquest decret que no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donat d'alta com a treballadors d'autònoms per compte propi. Com ho enteneu vosaltres, això? Per què?
1: Que jo no puc fer. Jo no ho puc fer perquè jo he estat 45 anys d'autònom, ara fa un any que estic jubilat, i per tant, si jo vull començar a treballar d'autònom un altre cop, com que no fa 3 anys que he deixat de ser autònom, no ho puc fer. Ja en teniu un que no pot entrar-hi.
0: Ja, però quina justificació? O com s'explica això? Per què? No sé si teniu una raó o teniu una explicació que pugui justificar aquesta decisió.
3: Home, jo opino que...
0: Ah, vinga.
2: Perdó.
0: Toni,
3: Josep. No, res, a veure, començo jo?
0: Sí.
3: A veure, la gent quan estem a punt d'arribar a l'edat de jubilació, tothom, expert o no expert, fem 1.000 càlculs. I ara hi ha com 6 tipologies diferents per poder-te jubilar. I la gent, el que no sap, ho pregunta i... Si això, la llei contempla això, és perquè no hi hagi picaresques, fraus de llei, et puguis aprofitar de la tarifa plana d'autònom per acabar d'arrodonir. Doncs jo suposo que algú ha fet els càlculs i ha vist que si no posem aquesta mesura, podia ser que la llei tingui una fuita important i se'ns coli gent, i després, com que l'economia té lleis com la física, això preteníem sostenir un sistema i ens faci un forat que encara ho faci més insostenible. Això és el que jo crec que és l'esperit d'aquesta puntualització, d'aquesta norma.
0: Val. I com l'entens tu, Josep?
2: Bueno, jo per amb una mica sense dir el sentit comú, jo estaria molt d'acord amb el que diu el company, però si no és ben bé així, serà semblant. Però sí que tenim de pensar que amb un ministeri hi ha uns senyors tècnics que coneixen el tema a la perfecció, vale? Això és indubtable. Aleshores, com que hi ha tècnics que tenen de mirar per buscar una llei que sigui equilibrada i evitar el frau, que aquest país són bastants donats, aleshores tenen de fer una sèrie de prerrogatives per limitar les coses. Però jo no aniria tant a aquests detalls, jo aniria més al gruix, i el gruix està claríssim, ho ha dit el company i jo ho torno a repetir, està pensat en que no hi ha una sola manera d'aguantar aquest sistema de pensions que tenim, que es té d'anar reformant en moltes línies per poder ser sostenible en el temps, perquè bueno, resulta que tothom volem viure més anys, la sanitat ha millorat i ho permet, i automàticament doncs, aleshores tenim de buscar-nos de la vida si volem mantenir aquest sistema de solidaritat d'una generació amb l'altra, no? Per tant, jo per mi el que és important, hi ha un altre factor que és important, que això s'ha arribat a un acord amb les tres potes. Estem parlant de l'administració, sí. Estem parlant de les empreses i estem parlant dels sindicats. Quan arribem a acords, quan totes les parts hi són presents, vol dir que el sistema o el que han tret no està tan malament, està bastant acceptable. Ara es pot matitzar, per descomptat, sempre es pot millorar, però el punt de partida jo sempre em fixo en això: quan hi ha acord, la cosa funciona, i la prova està amb el tema de la reforma laboral, que hi va haver-hi tota una sèrie de gent de la dreta i extrema dreta que hi van posar totes les pestes, i resulta que ha sigut una eina que ha permès d'alguna manera contractar i facilitar l'accés a la feina de molta gent.
0: I no podríem pensar que precisament aquesta mesura, que ara jo us estava preguntant, limiti a algunes persones. Fem servir el cas, per exemple, de l'Enric, que l'Enric deia, jo hi he estat no sé quants anys com a autònom, ara
1: 45
0: d'autònom. Ara portes un any de jubilat i tu no et podries acollir aquesta mesura. Vull dir, tu si volguessis treballar parcialment, com a autònom no ho podries fer.
1: No, i aleshores jo us vaig a posar el meu exemple. Jo he estat 45 anys treballant com a autònom, arribo als 65 anys, agafo la jubilació. Tinc uns treballadors que estan treballant amb mi, aquests treballadors es queden sense feina i se'n van a l'atur o se'n van a treballar. Se'n van a treballar perquè, com que són bons paletes, estan treballant tots. Però bé, això és un altre tema. I aleshores jo, un cop he fet fora aquests treballadors de la meva empresa, automàticament al mig any o a l'any em poso a treballar jo un altre cop com a autònom. Què he aconseguit? Que aquests treballadors els hi he tret i no he hagut de pagar res d'indemnitzacions. Us hi fixeu on és el truco?
0: Sí,
3: això també té raó.
1: Fixeu on és el truco? I aquí hi ha truco segur, o sigui, a veure, m'esteu dient que si el sistema aquest de pensions no s'aguanta pel lloc. Doncs mireu, voleu que us ho digui ben clarament? Jo el que no podia aguantar, o sigui, jo m'havia d'espavilar per pagar a final de mes els autònoms i la Seguretat Social dels treballadors, m'enteneu? Per tant, si ara no hi ha calés, que els busquin, i si no, que els facin. La meva obligació ha sigut, fins als 65 anys, estar treballant i estar pagant. I a partir d'ara, el que vull és la recompensa. I, per tant, que s'espavilin qui hagin al govern o qui sigui que ho hagi de fer. Jo no sóc el que ho haig de solucionar, ni que s'apoyin en mi, perquè en mi ja s'han apoyat prou mentre he estat pagant.
0: Clar.
3: El que passa que d'on no n'hi ha, no en raja, no?
1: Pues que em faci sortir, què vols que els digui? que ho facin sortir d'on sigui. Jo no els hi haig d'explicar d'on t'han de treure els diners i posar-los cap aquí. Jo això no els hi haig d'explicar, m'entens?
3: Yeah.
1: Perquè van haver-hi una sèrie de bancs que es van haver d'ajudar en un moment donat perquè s'anaven en l'aire. Resulta que tots aquests bancs ara tenen uns beneficis increïbles, però ningú torna els diners. I resulta que jo m'he de preocupar perquè no podré cobrar quan jo molts de mesos he tingut seriosos problemes per poder pagar els autònoms i la Seguretat Social. I m'he hagut d'espavilar, perquè si no em fotien recàrrecs, m'entens? Per tant, no, que s'espavilin qui hi hagi ara a buscar els diners, i si no, que els pintin.
0: Aquesta situació, aquestes opcions que ens dona aquesta reforma de poder compaginar la feina parcial amb la pensió, pot ser bo per aprofitar l'experiència de treballadors veterans, com abans apuntava, crec que el Toni, però penseu que, per una altra banda, podria dificultar l'entrada de gent jove al mercat laboral, o no té per què?
2: Home, jo competències.
0: A veure, Josep, Toni i després l'Enric. Sí. Josep.
2: Jo crec que amb un mercat laboral tan ampli i variat com el que tenim i el que tindrem a futur, totes les possibilitats són bones. Això és com el tema de la vivenda, per solucionar el problema de la vivenda. El problema de la vivenda no se soluciona només amb una sola mesura. Soluciona a base de moltes mesures i al mateix temps, i fetes en el mateix moment i durant temps. Però en el cas aquest, jo crec que això és un element més per poder aprofitar també la bona experiència de la gent que avui en dia, amb les condicions de salut que hi ha, 65 anys i inclús més abans, més enrere, no tenen condicions encara per poder exercitar una feina. I jo crec que hi ha una faceta molt important d'això, que si sap aprofitar té molt de guany, que és saber aprofitar aquesta gent ja que estan a punt de jubilar-se per fer el training pels nous elements, que també hi ha una llei que va així, que facilita el canvi de la transició d'una persona que jubila per entrar una persona que és aprenent i que d'alguna manera durant 3 anys el pot tutelar i li pot donar una bona part d'experiència que ha tingut durant la seva vida professional. Això és una realitat que si no es fa més és perquè no hi ha prou voluntat política per fer-ho.
0: I que a més pot ser un intercanvi de coneixements entre les diferents generacions, eh? Perquè aquí tothom pot ensenyar a tothom en funció de la seva experiència. I de les coses noves, qui més en saben són els joves, segurament. Toni?
2: Correcte.
3: Bueno, jo penso que el company Paleta segur que seria capaç de traspassar tot el seu coneixement, com ha fet amb la seva plantilla, sí, a nous paletes que ens fan falta. Això no tinc cap dubte.
0: Exacte.
3: Però bueno, sí que és cert que, com ell diu, ara no, ell no li permetrien fer això perquè ara ell s'ha jubilat, segurament només amb un mes d'indemnització dels treballadors, que, com ell diu, estan treballant perquè són bons, però que estaria superbé que pogués traslladar tot el seu coneixement a joves paletes, nois o noies.
0: Mm-hmm. Home, ho podria fer segurament contractat per una empresa, no? Amb un horari...
3: O per un centre educatiu, o no ho sé, de quina manera.
0: Sí,
3: però estic segur que hi ha un talent aquí que es podria aprofitar, no tinc cap mena de dubte. Clar, hauria de voler ell, això per descomptat, clar.
0: Aquesta
3: però
0: és una altra història.
3: Segur que ho podria fer, això que segur, no tinc cap dubte que ho podria fer.
0: Sí.
1: No, hi ha una cosa que és molt important. O sigui, a mi em aniria molt bé traslladar els meus coneixements a una persona més jove i que aquesta persona més jove em traslladés els seus coneixements a mi, perquè ells saben una sèrie de coses respecte a la informàtica, respecte als treballs aquests amb cadena i coses d'aquestes, que jo això no ho he treballat mai. En canvi, ells ho han treballat i ho han estudiat i, per tant, ho coneixen. Per tant, hi podria haver-hi un teva meva, m'entens? O sigui, jo t'explico això i tu m'expliques això, i aleshores tots dos en sortirien beneficiats. Aleshores, però heu parlat d'una paraula que a mi no sé d'on la traieu. És la paraula aprenent. Aprenent en aquest moment no n'hi ha. No hi ha aprenents. O sigui, així de clar. O sigui, no oblideu-vos on teníeu aquest mot del CAP, perquè no hi ha aprenents. Perquè ara un aprenent és una persona que agafa una escombra i li has de fer un curset de seguretat i higiene per saber com t'ha d'agafar l'escombra. Per tant, no hi ha aprenents. O entra com a manobra, o no hi ha aprenents. I a partir d'aquí, aquí ve el gran fallo de tot aquest sistema laboral.
3: A veure, no estic d'acord, perquè jo treballo d'això, i en teoria la FP dual el que pretén és que l'alumnat es formi als centres educatius, com per exemple el meu, que és el Provençana, que té la família de construcció, i a l'aula i a l'empresa. O sigui que la figura de l'aprenent està, d'alguna manera, instaurada sota la fórmula de la FP dual, sigui sota la modalitat intensiva o general.
1: Inclús
3: poden fer... Bueno, com ho enteníem, no. Com ho enteníem, que un senyor com vostè agafava un noi del barri, del poble, el fill de l'amic, i li ensenyava la feina, així no existeix, està clar. Però sí que existeix la figura de l'aprenent. Inclús hi ha el contracte de formació en alternança, que és el contracte d'aprenentatge de sempre. O sigui que no és una cosa fàcil, no.
0: No, perquè ara tot està regulat. Abans era, doncs, com apunta o intenta dir l'Enric, és, mira, tu vols començar a treballar, vols provar, doncs vinga, vine i t'hi poses. Però ara tot està regulat, i ara no són aprenents, ara són becaris, estudiants en pràctiques, vull dir que...
3: Sí, les empreses no els agafen si són menors, quan el grau mitjà de construcció, que són els paletes, són menors, clar, sí que és cert que tot està superregulat. Les empreses no volen problemes, no fos cas que el nen tingui un problema i després m'esquitxi.
0: Exacte.
3: Sí, és així, és així.
0: Sí, sí.
3: Però bueno, això també et dic una cosa, l'alumne que té 17 anys en uns mesos té 18. I també hi pot aprendre, hi pot aportar, hi ha molta gent amb moltes ganes de treballar. El que passa és que és cert que ara està tot molt especialitzat, i ara hi ha una persona que és pladurista, una altra persona que només fa el que sigui. El manobre d'abans que feia de tot, això cada cop
1: el paleta
3: no existeix abans.
1: El paleta d'abans, que arrebossava, col·locava rajoles, col·locava tuberies, feia envans, col·locava paviments, aquest paleta no existeix.
3: Això no existeix. Això és oro molio, que es diu.
1: Ve l'especialista, el que col·loca rajoles, el que col·loca els desaigües, el que col·loca...
3: Obra vista,
1: m'entens? Bueno, l'obra vista, cuidado. L'obra vista, tu agafes aquestes colles de xinesos i te la col·loquen per quatre xavos ben col·locada. També t'ho dic, eh?
3: Sí, hi ha magrebins, paletes, com vostè recorda, alguns magrebins sí que són capaços de fer això.
1: De fa molts anys a la construcció hi han treballat magrebins, això sí. I fa molts anys, o sigui, parlo de 40 anys enrere, que treballaven magrebins, i tios pancaires, però com els bons. Però ara et parlo de col·locar obra vista xinesos, colles de xinesos, eh?
3: Sí, sí.
0: Mira, aquí encara no els han
3: vist. Diuen que els pakistanesos també treballen bé a l'obra.
0: Es veuen bastant, sí, efectivament. He vist que estàveu tan engrescats no ens ha donat temps a fer el segon tema, perquè ens hem engrescat amb aquest, i jo crec que ha sigut bastant il·lustratiu, no? Amb el cas de l'Enric, que ens ha pogut donar alguna informació interessant. Agraeixo aquesta estona de conversa que hem pogut tenir avui al Connectats. Toni, Josep, Enric, que tingueu una molt bona tarda i us espero una propera sessió.
1: Una abraçada, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda, adeu-siau. Gràcies.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Sindicats i Conselleria d'Educació han acostat posicions en l'última de les reunions que ha mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop, els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des de 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada. Avui, escoltem Yolanda Segura d'Ustec Estès i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Són declaracions d'aquest dimarts al vespre.
11: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
12: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
9: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys. L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua d'un 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals. De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent del port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat de portar una altra d'un punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i més resistent als temporals.
10: Esports.
9: El Club Patí Velocitat del Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al Patinòdrom de Malla, Pamplona, amb un total d'11 medalles, 5 d'or, 4 d'argent i 2 de

0: 5 de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs avui hem de parlar, evidentment, d'aquestes manifestacions i dels molts problemes que trobarem també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i sobretot a la zona del Vallès. L'autopista AP7, com qui diu, fins ara estava tallada en dos punts, el tram de la Roca i el tram de Montornès del Vallès. Les bones notícies serien que aquesta autopista AP7 ja la tenim oberta. Les males, que encara hi ha cues molt importants en aquests punts on abans hi havia els talls. Per exemple, a l'AP7, a la Roca del Vallès, aturades de més de 5 quilòmetres en direcció sud, en sentit Barcelona, i també a l'AP7, però en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, 8 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Per tant, com et deia, AP7 obert al trànsit, sí, però encara amb retencions importants. I, de fet, no només a l'autopista AP7, sinó vies properes a aquesta zona que molta gent estava fent servir com a vies alternatives. Doncs també presenten retencions importants vies molt properes en tota aquesta zona del Vallès. Resumint, que avui la jornada és complicada en aquesta xarxa viària. En principi, molt de mica en mica hauria d'anar millorant. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so, ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi porto anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cugat, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, que desconeix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies deures hores allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Soc el petit, soc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume, i bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'ha anat buidant i soc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també, el fet d'haver sigut autònom.

0: els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs estàvem, tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no? I d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam viure molt, vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores una mica doncs vam estar entre casa àvies, entre cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir. Així que sí, hem estat una mica, no ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
1: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
0: Ah, sí, això. Per dir alguna cosa, si veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va marcar molt, i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era
1: l'aventura, no?
0: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses ens han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història, doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
1: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia. Això, al llarg de...
0: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat, i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix, i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir, i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro a la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment. I que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és algo que es tingui molt. O sigui, en treballen tres bé, i aquests són molt ben pagats, i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com, o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no?, i cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
1: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer doncs moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines doncs per començar a buscar-se la vida, no?
0: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà el de cambrer m'ha servit també al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta després doncs aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuzes aquestes també, i ara mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs al final mira, amb la furgo em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, lo que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era lo de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
1: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
0: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir, uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que el principi de tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo, hi havia el típic que venia CDs, i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sota sons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats. De tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai, perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
1: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
0: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
1: S'ha anat barrejant, no?
0: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs un amic era disc jockey, un dia com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de manager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
1: Quina edat tenies
0: també.
1: Llavors?
0: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començava a anar amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca i al final bé, estic content del camí.
1: I quan apareix a Sota Sons?
0: Al principi de tot, doncs després... d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, connecto tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant en tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant en mitjans dels 2000 d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Però aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del sunset Empordà i del soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, que vaig ser més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos, i molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
1: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
0: Sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta... de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada, la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cublac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cublac i del festival, veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cublac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cublac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Cal Temerari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. I si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que et coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
1: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
0: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en... que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
1: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
0: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria... Sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui al centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de Sota Sons molts cops o com a Sant Coblac, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva taulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara estan molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això també, no? Que sigui un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
1: Anem a preguntar on te l'imagines, aquí a Sant Cugat o on?
0: Jo és que com que sempre està entre dues terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
1: Mm. Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
0: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Coblac els tres primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Coblac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer. Mm.
1: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
0: Bueno, ara suposo que tot va d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni, que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, i després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves, i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses, i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió de les esperances, sinó del sí, pues, ho farem sí o sí, i lluitarem i et tornes més. Li diria que lluités i que seguís i que sobretot que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts, i gaudint d'aquells moments, que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
1: I quina és la teva esperança?
0: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins d'aquests mons foscos en els que vivim, i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
1: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Ricky Undersound.
0: Sí,
1: no?
0: sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
1: Doncs escolta, el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
0: Merci per convidar.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Temps ara per als esports. Les noies del Barça han visibilitzat el futbol femení amb la quarta Champions aquest cap de setmana, però a escala local també hi ha equips del nivell que tenen un gran potencial. Un d'ells és el futbol sala Sabadell femení, que després d'uns inicis molt complicats ara està a segona femenina. Escoltem l'entrevista del nostre company Sergi Parc, el seu entrenador.
3: Què tal, César? Com estem? Bona tarda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Teniu el sènior A a segona divisió, que es diu aviat. Estem parlant de la categoria de la plata estatal, segona divisió nacional. Sí. I a més, en el moment de l'entrevista, depèn de, com sempre diem, depèn de quan vegi la gent l'entrevista, últimes jornades de competició, no està feta aquesta permanència, però sí que està a prop, s'ha de lluitar encara, però està a prop. Sí, sí, sí, sí. Amb tot el mèrit que té César, això...
4: Sí, perquè aquesta setmana, si Déu vol, avui juguem amb el Colista, amb l'últim equip, anem el dissabte a Saragossa, que solament tenen 3 punts de tota la Lliga, i suposo que si guanyem aquesta tenim moltes possibilitats de quedar-nos. Moltes, moltes.
3: És una temporada... Aquestes temporades de segona divisió, perquè realment aquest equip, aquest senyor del futbol sala de femení, les últimes temporades ha estat allò oscil·lant, no?, entre segona divisió, divisió d'honor catalana, sí, sí, que és el grau que està per sota, i passa una mica... allò de a segona divisió, temporades de patiment, que s'ha de lluitar molt per la permanència, hi ha hagut anys que no s'ha aconseguit, i a divisió d'honor catalana l'equip sempre està dalt, no?
4: Sí.
3: Aquest any, que s'ha hagut d'afrontar aquesta lluita per baix, s'ha patit, però em fa la sensació que potser s'ha gaudit més que altres anys, no?
4: Sí, no, i hem disfrutat més, hem disfrutat més. Vull dir, hem trobat molts equips que són... Bueno, la categoria és molt forta, però nosaltres, jo estic molt content de la trajectòria, vull dir que, i si tinguéssim que baixar, que Déu no vulgui, vull dir, les jugadores han donat tot el que tenen, estic molt orgullós de les jugadores i de tota la plantilla, vull dir, molt, molt orgullós.
3: Com d'important és que l'equip estigui en aquesta home, categoria? És un objectiu que teniu marcat al club?
4: Sí, bé, és molt important. Per, jo, està mal que ho digui com a president que sóc, està mal que ho digui, però parlo molt amb els pares, ara que estic jubilat me puc dedicar més, parlo amb els pares, vaig que hi ha dissabtes que arribo a Can Balsat a les 4 de tarda i surto a les 10 de la nit, vam xupar tots els partits, i bueno, i ara estic disfrutar el que no he pogut disfrutar abans perquè per el treball no me lo permetia per l'hostaleria, no? I bueno, i avui hi ha gent que m'ha preguntat i si baixa? Bueno, si baixa, pues, sincerament hem baixat dues vegades aquesta categoria i aquesta és la tercera vegada, vull dir, pues lluitarem per pujar altra vegada. Que el repte és molt gran? Pues sí, és molt gran i és molt important i estic molt content. Per exemple, parlo amb molta gent vinculat a futbol, inclús de la Federació Espanyola també, que m'han felicitat, i gent que estan vinculats al deport, i estic molt content i molt orgullós de que arriben aquí.
3: Econòmicament, quina diferència hi ha entre jugar a segona divisió nacional o a divisió d'honor catalana? És molta la diferència?
4: A poder-te que solament a tocar ja se'n van 15.000 euros, que això no ho tenies davant. I l'arbitratge és molt car. L'arbitratge són 250 euros per partit, que és un dineral. Entonces, clar, això, i bueno, el fet de... Després, per exemple, el primer equip, et diré una petita cosa, vull dir, cada fitxa de cada jugadora val 200 i pico d'euros, i l'entrenador 500, imagina't. Solament, que és el que valia en proporció tots els 8 equips que tenim, solament un equip ja es porta això directament. Vull dir, per ser equip amateur i sense ànim de lucre, vull dir, paguem massa diners per tot, no? Ja no te parlo del desplaçament. Bueno, pues el desplaçament, pues arribem allà i després quan venim comprem pizzas o comprem cosa, i també entra intentant, no? I vulguis o no vulguis, pues és un dineral. Tenim una mica d'esponsor, vull dir, tinc que agrair que el Sabadell també, l'Ajuntament de Sabadell, jo no puc queixar-me, parles amb tot el món, es queixa, jo no puc queixar-me. Jo tant la regidora com l'alcaldessa i el noi que s'ocupa del pavelló estic molt content. Bueno, content perquè, clar, jo vaig començar a Can Balsac, encara no estava cobert. L'any 92 que vas fundar el club encara no estava cobert el pavelló. I el conserge en guardava una mica de un matalàs allà i jo arribava abans i passava el matalàs perquè havia sortit a mirar del terra. Saps, vull dir? Quan vas començar l'any 92 vas començar amb 7 nenes i va ser una altra. Bueno, i jo penso que el premi està a aquesta categoria, però està mal que ho digui, ho repeteixo, però si baixem, l'equip està per sobre, saps? Per mi està per sobre de la categoria, m'explico? Bueno, mira, jo tinc un entrenador que és el Xavi, que porta molts anys amb mi, porta 17 anys amb mi, i jo soc també molt atípic, no? Te diré una mostra i et riràs ara. Va venir un entrenador fa 3 o 4 anys, que l'última vegada se va incorporar, i li digo, bueno, és que mi equipo, digo, lo más importante no es guanyar. I se queda mirant, com que vol dir que no és guanyar? No, és important, hi ha altres coses més importants. I ara que ha marxat per causes de treball i coses, m'ha dit, ara entenc el que m'has dit, i és veritat. Vull dir, hi ha altre tipus, hi ha un tipus familiar, no? Interessa els problemes de les jugadores, parla amb els pares, vull dir, és un tipus més familiar, no? Vull dir que, aunque sigui important la categoria, que per mi és molt important i per la jugadora, però hi ha aquest tipus de relació que és molt maca, no?
3: Aquesta relació familiar que dius, crec que els que de tant anem a Cal Balsac a veure algun dels partits també es veu, no? Amb els equips de la base que van animar, també, no? Es veu aquesta comunió, no? Això és del que està potser més orgullós el César?
4: Ahí estem, vull dir, perquè jo he jugat a futbol, he jugat a categories bones, i quan menys he disfrutat és com quan guanyava diners. Guanyava diners però no disfrutava jugant, m'explico el detall, no?
3: Sí, sí.
4: I en canvi ara reconeixo que aquí no cobra ningú, que tot la fan desinteressadament. També hem aconseguit, per exemple, que la majoria de jugadors que s'han retirat estiguin d'entrenadores, que col·laborin. Una vegada, que quan van venir aquí a la ràdio, estaven allà les dues companyes també, i una va dir al teu company abans d'entrar, diu, és que una vegada que entres al següent no pots marxar. I és veritat, és veritat. És veritat, tinguis jugadors que ja s'han retirat per l'edat i estan vinculats al club.
3: Sí, sí. La Txell Llopart, no sé si sí, que no la teniu rondant per allà, no? No sé si està com a coordinadora,
4: sí,
3: no?
4: Sí, tenim la Sara i tenim... Vull dir, jugadors que han sigut jugadors ja tenen una edat i estan vinculades, estan ajudant l'entrenador o estan col·laborant. I això és el maco del Sabadell, no? És
3: que... Està clar. Dit això, César, clar, estem parlant això d'un equip amateur que està a segona divisió, sí. Amb el tema aquests dels desplaçaments que comentaves, que per la gent que no ho conegui, que es faci una idea, clar, aquesta temporada... Per això, per un equip totalment amateur, doncs anant Aragó, Navarra, Múrcia fins i tot, Comunitat Valenciana, etc.
4: I a dalt.
3: Sí, sí. És a dir, desplaçaments que tenen el seu cost. Dit això, César, algun cop has somiat amb tenir un equip a l'elit més a dalt? És que al final estem parlant del segon graó del futbol
4: sala
3: estatal.
4: Sí, sí, però que aquí són tres grups a la segona divisió nacional.
3: Sí, sí.
4: I a nacional hi ha una més. Vull dir, la primera divisió és un grup més.
3: Correcte.
4: Sincerament ho dic amb mà, vull dir, ara mateix és pensar, seria parlar per parlar, perquè bueno, la meva il·lusió i tot és quedar, mantenir, i jo penso que aquesta categoria en un esport com el nostre és molta categoria, molta categoria, i mantenir la segona divisió nacional per mi seria molt important i molt maco. Vull dir, seria parlar per parlar, si m'entén, posar a nacional a la primera divisió és impossible, perquè a part ja no solament econòmica, que tens que rodejar d'una quantitat de jugadores que sincerament ja sé que inclús tinc bueno, me l'han comentat que hi ha jugadors que cobren ja, que ja estan cobrant aquesta categoria, m'entens? I aquí no cobra ningú, al contrari, si alguna vegada tenen que posar alguna cosa, però bueno, és diferent, no té res. Però jo penso que la meta nostra és arribar aquí, i sobretot potenciar. Jo com ja, ara tinc una deuta i ja t'agradarà. Vaig anar al camp i estic allà a la grada, no? I ve una nena petitona i m'agafa així, i clar, són tantes, no sé el nom. Diu, què passa, carinyo? Però sí, si et quedes a veure el partit, et dedicaré un gol.
3: Mira.
4: Però sí, eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pues, bueno. I la meva dona, que no va venir aquest partit, diu, nena, ja hi aniré. Però, digo, mira, pues vas començar i tiro allà, no? I surt al camp la nena i amb el suyo, així, haciéndome que me va dedicar un gol, no? Però són aquelles coses que t'omplen,
3: El va marcar César o no?
4: Sí, va marcar
3: diversos. I te'l va dedicar?
4: Sí, va marcar diversos. No? Però són aquells petits detalls, no? O parles amb un pare, una mare, i et diu, i tot això l'explico perquè la gent sàpiga fins a quin punt, no? T'explica i te dice, César, així pots parlar amb la meva filla, home, que no sé què, vull dir, ja no es fa solament de president. Així m'entens?
3: Sí, sí.
4: Perquè
3: sí.
4: Té una edat, eh? Tinc nenes de 8 o 9, 10, 12, 14, hasta, no? I a vegades alguna noia ve, però sí, podes hablar, i hi ha aquesta familiaritat, i aquest que és molt maco, això.
3: Ara que em parles precisament d'aquesta passió que tenia aquesta nena,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: també,
4: sí.
3: El seguiment del futbol sala Sabadell ha augmentat amb el pas dels anys o és una cosa que creus que està costant?
4: Et diré que el pavió s'ha quedat petit. Amb això tinc prou. Vull dir, el pavió que han passat s'ha quedat molt petit. Vull dir, tenen en compte que està tot la gent... Jo inclús hi ha vegades que no me sento perquè se senta algun pare que ve més, no? I vull dir, la gent està aixecada de peu allà perquè no hi ha posto suficient. Amb això, més clar, no... El diari Sabadell també va sortint bastant, perquè hi ha una vinculació. Tenim un del diari Sabadell que era la seva mare va fundar el club amb mi, la Calora Rodríguez, i aquest
3: sí,
4: va...
3: Sí.
4: Vale. Bueno, doncs aquest també va sortir molt, el diari Sabadell. Surt molt, el diari Sabadell. I bueno, ja dic, jo no vull queixar-me, tant el diari Sabadell com ara vosaltres i l'Ajuntament, i jo estic molt content. Vull dir, jo sé, parles amb moltes entitats i tot tenen quejas, no? I jo, doncs, tinc que reconèixer. Mira, li vas dir a la Marta, que marxem del Kennedy i faria falta, i en dos o tres dies ja em va buscar allà a Can Balsat un despatxet molt maco, el puesto, i em va dir textualment, això és casa vostra, i és veritat, perquè portem allí des de que se va fundar el club.
3: Parlem del pavelló.
4: Sí.
3: Ah, César, estava pensant, crec que mai m'havien esmentat tant el diari de Sabadell tant en una entrevista, però una abraçada també pels companys del diari. Parlem del pavelló, ja que estaves parlant també dels inicis de com era que el Balzac també i de que ara s'està quedant petit. Estem a l'espera d'aquesta reforma tan esperada,
4: sí,
3: no, César?
4: Si no passa res,
3: com està aquest estat?
4: Nosaltres acabem la Lliga el dia 16 del mes que ve,
3: sí.
4: I el dia 18 comença les obres.
3: És a dir, esperant que s'acabi la Lliga ja...
4: Vale, comença les
3: ja
4: obres.
3: Comença.
4: El problema, bueno, demà tenim reunió, que la Maria Eixell de reunió amb el Xavi, bueno, no sé si anirà a parlar l'Ajuntament, que això la porta en ell, pues tenim reunió i, bueno, jo sincerament no vull posar-me el posto de l'Ajuntament, però tindré un problema gran, perquè S'estan parlant de 4 o 5 mesos, d'obres.
3: Per tant, les competicions hauran començat i les obres no hauran acabat.
4: I el problema qual és? Que no parlen solament, parlo de handball i del bàsquet.
3: I de bàsquet.
4: I estem parlant de 30 i pico d'equips, Jugar i entrenar. On fotarem el 30 i pico d'equips?
3: T'ho pregunto a tu, César.
4: No ho sé.
3: Teniu alternativa de moment o...?
4: Bueno, lo que estic clar és que l'Ajuntament se buscarà la vida i es fotarà a pavellons. Això ho tinc clar. Igual es fota el primer equip al pavelló nord, després, per exemple, els equip petit de cara a l'hivern o per l'estiu, bueno, a millor el setembre, que es fa bon temps, poden jugar fora un col·legi o el que sigui, però jo penso que l'Ajuntament ja ho té... Bueno, ara, qual és la... Ara fem reunió, ja dic, la setmana que ve o que sembla. Portarem el calendari quan surti, presentarem l'Ajuntament i va... Fot on puguis.
3: Sí, clar.
4: Ara, al pavelló li feia falta, el pavelló tenia moltes mancances, i li feia falta, i penso que serà una bona opció. I mira, el fet de que juguem nosaltres, i el bàsquet... I, perquè mira, hi ha una cosa molt curiosa que mai entenc, que algun dia la preguntaré també, i ara igual quan l'escolti em diran... És casualitat que els tres equips que juguen allà són tres Sabadell. I vestim els colors de Sabadell. Yeah. No sé per què ha vingut això.
3: Sí.
4: Jo després d'estar allà 30 i pico d'any, i tothom te l'imagines, no? Vull dir, el handball, el bàsquet, nosaltres vestim el Sabadell, es diem Sabadell, els tres equips.
3: Sí, és a dir...
4: És curiós,
3: tant
4: no?
3: El futbol sala de Sabadell femení, com el Creu Alta Sabadell handball, com el Creu Alta Sabadell bàsquet, van arraquinats, com el centre d'esport Sabadell, perquè la gent no ho entengui, vaja.
4: Mira, l'altre dia que m'han fet l'entrevista a Terrassa, m'ha preguntat, per què no hi canviar altre nom, vas posar color, no sé... Digo, no, perquè jo he estat vinculat allà al Sabadell, tota la vida he tingut el bar aquí, i a mi, jo estic orgullós de portar el nom de Sabadell. Aunque soc fill de Terrassa, però ja estic més... Bueno, aquí, estic més dies aquí que allà. Ahir vas tenir la reunió aquesta, ara avui aquí, demà, dissabte, vull dir que estic més aquí a Sabadell que a Terrassa, no?
3: Digue-ho, César, digue-ho, ets més sabadellent que
4: no,
3: a Garenc,
4: però que estic molt orgullós i tot, mira, de venir de caminant, que aparco ja al costat del bar, no? Tenia el bar jo, aquí, pues em paren 7 o 8 vegades, em paren gent que, clar, m'he tirat 51 anys allà.
3: Sí.
4: I està tota clar. La meva vida, tant a nivell esportiu, ha sigut allà, no? I estic molt orgullós de Sabadell, no?
3: Està
4: molt,
3: clar. Per cert, què tal la convivència amb la gent de l'handbol i del bàsquet? És bona o no?
4: Sí, no tinc un problema. Sempre alguna cosa, però un jugador, tu tens molts jugadors, jo també tinc jugadora, sempre, però ja, bé, portem molts anys junts allà i és una convivència bona. Si problema, sempre hi ha algú, o alguna jugadora, o un jugador que pot sortir del puesto, no?
3: Sí, clar.
4: Però això és normal, això passa a qualsevol puesto. Penso que no. Amb el president no, ni hem fet reunió ni res. Ara, per exemple, estem més junts, els tres, estem més ajuntats de cara al problema que tenim ara, no?
3: Sí, ara, clar, les tres entitats, sobretot...
4: Però vull dir, jo estic molt orgullós i ara no puc queixar-me que aquesta remuneració li fa falta i estic molt orgullós de que se faci això.
3: Sí, també va dir això, César, no? La sensació aquesta de preocupació en el curt termini, de veure com es reubica tot ara, mentre duïn les obres...
4: Bueno, però val la pena passar per aquí.
3: Totes les entitats, em sembla, quan hem anat parlant amb vosaltres en els últims mesos, allò de... sí, ara serà un problema a veure com, on puntual. Juguen els equips, però és que és molt necessari, sobretot per exemple vosaltres, que ho comentàvem ara també fora del plató de César, el tema de les goteres evidentment us afecten a tots els equips, però vosaltres amb el senyor A que el teniu a Nacional, quan ve algun equip de fora...
4: Bueno, mira, perdona, et diré, l'últim partit que van jugar a casa el delegat va venir a parlar amb mi, el delegat, el Xavi, va venir a parlar amb mi, que també es diu Xavi, i diu, però sí, hem tingut que fer un paper perquè havia goteres i estaven, vull dir, estaven netejant amb una mica toalloles allà al costat, i l'àrbitre va dir que firmessin un equip contrari i nosaltres com els responsables si passava alguna cosa. Vull dir, imagina que supera el partit. És una putada, parlar malament. I a part la imatge de hòstia, la imatge que donem, a mi sap molt greu, perquè ara estan trepitjant Saragossa i països i pobles que són molt més petits que Sabadell i tenen uns pavillons, tu, que has acollonit els pavillons que tenen.
3: Sí.
4: Però bueno, si el pavió està com està, però que no tingui humitat, vale, però que tingui goteres, claro, és un problema que això ve abans de que tinguessin la Marta, vull dir, estem parlant de 7 o 8 anys a darrere, que no ve d'ara el problema, és un problema que ve d'abans. I s'anà passant i passant, claro. I és molt maco, com repeteixo jo, que tot el món... sí, home, enhorabuena per tota la categoria. I després que te suspenden un partit perquè hi ha goteres en el campo, ara tu dius, la costera ha sortit avui, vale, però estem parlant de 8 anys darrere. I jo penso que ara l'Ajuntament, ja te digo, i retorno a dir el mateix, estic molt content amb això.
3: Doncs pendents a veure que vagin dins dels terminis i que s'acabi a temps i que bé, que al final hagueu de moure-us el mínim de temps possible de Cal Balzac.
4: Sí, perquè és casa nostra. És casa
3: perquè,
4: nostra.
3: Exacte, perquè és casa vostra tant per vosaltres com per la gent de l'handbol com del bàsquet.
4: Sí, igual, igual.
3: César Noguera, gràcies.
4: Gràcies a tu.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectar.
5: Pensaba que contigo iba a ver. Hola, què tal? Soc la Carla i us vull recomanar la cançó de Baile Inolvidable de Bad Bunny, que l'altre dia vaig anar amb els meus amics al concert de Barcelona i m'ho vaig passar molt bé. Gràcies.

0: mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Fanshine és el resultat de 2 anys de treball, reflexió i debat. Els i les membres del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat han preparat un fanzín amb l'objectiu d'abordar necessitats detectades del col·lectiu LGTBIQA+. A través d'entrevistes, figures referents del col·lectiu i exemples de situacions quotidianes, els joves han creat aquesta revista de la que volem parlar avui al Connectats. I per fer-ho marxem fins als estudis del Prat a Ràdio, on es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Imagino que super ben acompanyada, oi que sí, Rocío?
2: Hola, Carme, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, que tens a tota la trup.
2: Que bé saludar-te.
1: Que bé, no?
2: Aquí l'estudi. Aquest és un d'aquests dies que m'agradaria poder utilitzar una càmera perquè poguessis veure tota la companyia que tinc aquí a l'estudi, aquests joves ja que participen d'aquest Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, que avui han portat aquesta revista, que de fet la podeu mirar, igualment. Ells ens l'han portat aquí per poder parlar-ne, per saber com ha estat, com bé deies, tot aquest procés. Com bé deies, aquesta revista que té diferents referents del col·lectiu, amb entrevistes també de persones que han fet aquests joves, amb diferents memes. La veritat que el disseny és molt xulo. Avui no seré jo qui us ho expliqui, sinó la Júlia Puente, l'Abril Rojas i la Nora de la Era. Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes.
3: Hola, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda,
2: primera vegada
1: noies.
2: A la ràdio?
3: Sí.
4: Sí. Sí.
2: He de dir que estan una mica nervioses, com tothom, quan vam parlar per primera vegada davant d'un micro, però que segur que ho fan superbé. Jo ja les he avisat que tu ho posaràs superfàcil, Carme.
1: Que no s'han de tallar, que aprofitin aquesta oportunitat, que això és una estoneta, és un moment, i quan se n'adonin ja s'ha acabat i diran ja, i serà el moment d'acabar. Doncs, per tant, aprofitem, expliquem com ha estat aquesta experiència, i tu mateixa, Rocío, vinga, trenca el gel.
2: Primer de tot, aprofitant que us tinc aquí, us volia preguntar com va sorgir una miqueta la idea de fer aquest projecte, perquè des del Consell dels Adolescents feu moltes coses aquí a la ciutat, una mica des del vostre punt de vista, però com va sorgir la idea de poder fer un fanzín, i en concret, sobre el col·lectiu LGTBIQA+.
3: Doncs, mira, nosaltres hem treballat durant 2 anys. El primer any, doncs, vam estar mirant totes les defectes o quins problemes trobàvem al Prat, i d'allò vam treure la problemàtica dels problemes que tenen el col·lectiu LGTBIQA+. I llavors vam dir, vam buscar maneres de reflectir les nostres idees i vam decidir que fer aquest fanzine era una molt bona idea perquè arribaria tant a joves i altres, o sigui, tothom que el vulgui llegir.
2: Dèiem que inclou aquesta revista molts elements diferents, i una miqueta us volia preguntar com ha estat el procés en cadascun d'aquests elements, no? Com ha estat el procés de documentació, de buscar aquestes necessitats del col·lectiu que ens comentàveu, de contactar amb les persones que podem llegir també les entrevistes. Com ha estat una miqueta tota aquesta feina?
5: Doncs ha estat un procés bastant divers. Al principi va ser una mica difícil encaminar tot, però amb l'ajuda de l'Estela vam poder obtenir un bon resultat. Una vegada ja teníem tasques assignades, vam poder relaxar-nos, gaudir d'aquest projecte tan xulo i poder aprendre coses noves i viure una experiència creativa.
1: I escolteu una cosa, jo m'imagino que quan es fa un treball d'aquests hi ha coses que, no sé, us sorprenen, que us marquen d'alguna manera, no? Què és el que us ha marcat a vosaltres?
5: Doncs una mica també... Bueno, ha sigut un procés bastant llarg, si has estat els 2 anys, doncs tot el veure totes les persones que necessitaven aquesta ajuda, veure totes, al final també les persones que han volgut participar, i quan va ser la presentació, veure tota aquesta gent que es va interessar en aquest tema.
3: I una altra cosa és... Digues. Perdó.
1: No, endavant.
3: Dir que fer la documentació ha sigut, bueno, bastant divertit, perquè ens hem trobat, hem fet enquestes a tots els joves del Prat, i bueno, ens hem trobat resultats que no esperàvem, o altres que han sigut divertits.
1: Com què, per exemple? Perquè ens fem una idea. Què no us esperàveu?
5: Doncs, per exemple, hi havia una enquesta de pues, violències que tu haguessis vist i ens esperàvem violència, però no ens esperàvem que hi hagués tanta. Potser ens esperàvem una mica menys o que la gent no es donés tant de compte.
1: Mm-hmm. I expliqueu-nos una mica com us heu repartit el treball, perquè quantes persones heu participat en tot aquest procés?
4: Més o menys 10 persones som. Mm-hmm.
3: Jo crec que més, eh?
1: Sí?
3: Sí, som.
1: Home, hi ha molta crec feina, som, eh?
3: Som 12, crec.
1: 12
2: persones per posar-se d'acord, treballar, que això jo recordo molt de quan estudiava, de dir, no sé si tothom ens estem implicant al mateix.
1: Això.
2: Com us heu trobat vosaltres? Hi ha hagut motivació, implicació de tot el grup? Hi ha una part de cadascú de vosaltres, diguéssim, amb aquesta feina?
4: Doncs sí, perquè a més, pues, com hem dit abans amb l'Estela, que ens ha ajudat bastant a repartir les tasques i a com fer-ho, ens hem pogut organitzar més i que cadascú se centrés més en el que havia de fer.
3: Sí, a més ens han ajudat a treure el que a cadascú li agradava més, doncs, i a cadascú se li donava millor. Doncs, si a alguna persona se li donava millor escriure, doncs, pues, feia la part dels referents, doncs, que era com escriure una mica la seva història i tal. Llavors, cadascú ha tret el seu potencial en alguna part de la revista i tothom ha participat en això.
1: Sí, que us heu repartit les tasques i cadascú ha assumit el seu rol, no?, el seu paper en tot aquest procés. Per què no ens expliqueu què és el que més us ha agradat de fer aquest fanzine?
3: Doncs el que més ens ha agradat, jo crec que ha sigut l'estona de fer-ho, perquè al final ha sigut un moment molt divertit d'estar tots junts i doncs cadascú estava a la seva, en plan, fent una cosa, però al final el moment de crear-lo, de veure quines coses anaven millor, unes altres pitjor, bueno, a tacar-nos les mans amb pintures i coses d'aquestes.
1: I la resta?
2: No sé si ja esteu pensant fins i tot en fer un altre o algun altre tema que se us acudeixi de poder fer una revista d'aquest tipus.
5: Doncs seria una bona idea i al principi no estava la idea general, però podria ser un futur projecte.
2: Uh-huh.
5: Podria ser amb altres temes que ens poguessin interessar més.
1: I potser, Rocío, sí, no sé si a lo millor hi ha alguna que hagi provat o assaborit una mica el que és la llavor del periodisme, no? Amb el fet de buscar documentació, de preparar entrevistes i fer totes aquestes coses.
4: Doncs més o menys el procés sí que va haver-hi alguna cosa semblant, perquè al fer les preguntes i després més o menys com fer que d'alguna manera les persones que tenien pensades les responguessin, potser s'assemblava una mica, però tampoc massa.
1: No us ha cridat l'atenció, doncs.
4: No molt.
1: La professió. És estrany,
2: bueno,
1: eh? Però
2: bueno. He de dir que cada cop els joves que venen ens diuen més això, que això del periodisme, però bueno, nosaltres no direm res perquè sabem que la nostra professió té coses molt maques i al final és molt vocacional. O sigui, que si des de ja, des de
1: saps
2: petits
1: passa,
2: i joves, ja
1: Rocío,
2: no els crida l'atenció, és complicat.
1: Ja saps què passa? Que ara el que crida l'atenció ja no és el periodisme, sinó els creadors de continguts.
2: I efectivament, em crida a mi l'atenció també.
1: Aquí tenim una competència que, vaja, no ens dedicarem a fer ara l'anàlisi ni el debat del tema, perquè no és el moment, però vaja, que donaria per parlar.
2: De fet, aquest és un projecte que és resultat d'una tasca conjunta d'aquest Consell d'Adolescents del Prat i jo volia aprofitar que esteu aquí per preguntar-vos una mica quina és la vostra tasca. Moltes vegades, Carme, i això ho seguim fent, potser estigmatitzem una miqueta el jovent, però són les noves generacions tenen moltíssim a dir, tenen molta curiositat, podem aprendre moltíssim i precisament d'ells i elles aprenem una altra visió, no?, de la ciutat. Com definiríeu què és el que feu des del Consell d'Adolescents del Prat?
4: Doncs des del Consell d'Adolescents el que fem és més o menys ensenyar la resta quin és el nostre punt de vista del Prat i quines idees tenim per fer un lloc millor i que tothom es pugui sentir còmode, ja que a vegades pues, tenim una perspectiva diferent.
2: Potser a vegades qui mana no ho pot veure, ho veu més des dels ulls d'adult i no de, des dels més joves, el que podeu demanar, el que podeu, necessiteu del Prat que us falta, no? I imagino que també treballeu projectes conjuntament en aquest sentit.
3: Sí, és intentar donar el punt de vista de tots els adolescents i de tots els joves i intentar de diferents edats, perquè no tots som de la mateixa edat, per tant s'ajunten diferents punts de vista i això és molt guai perquè dona la realitat del que nosaltres veiem al Prat.
1: Jo us volia preguntar, vosaltres encara continuareu l'any que ve en aquest Consell d'Adolescents? Ho dic perquè això es va renovant, no? Cada any o no és així?
4: Sí, cada any es renoven pues, les persones que es vulguin apuntar o les que es vulguin desapuntar,
1: sí.
4: Però jo per la meva part continuaré, perquè és bastant guai tot el que fem i com que et pots informar més de diversos temes com aquest.
1: I la resta de companyes, què fan?
3: I aquest és el meu últim any, perquè és fins a quart d'ESO, i bueno, per sort tinc el meu successor, que és el meu germà, llavors... Mira.
2: Tot queda a casa.
1: Ja li explicaràs una mica com va tot, no? Perquè potser dirà, ostres, jo no sé on em fico, no?
3: Sí, bueno, aquest any ja ha començat a participar, llavors ja s'ha d'anar sabint-te una mica.
1: I una última qüestió, què els hi diríeu vosaltres com a adolescents que ja heu passat per aquest Consell i que ja teniu experiència, què els hi diríeu als futurs membres?
5: Doncs sobretot els hi diríem que és una experiència que és molt agradable de viure, és bastant important també, i que si de veritat tenen interès en fer això i de veritat tenen interès en que alguna cosa canviï, doncs és un primer pas molt important.
4: Sí, i també pues, que no tinguin por a dir les seves idees ni el que opinen, perquè és això el que volem, que tothom tingui les seves idees i que junts podem fer que el Prat sigui millor.
1: Tenir les vostres idees és molt important. També és molt important que s'escoltin aquestes idees. I aquí és on les podeu manifestar i on es poden fer, doncs, o es poden plasmar en la quotidianitat, en la vostra realitat, en el vostre entorn. Doncs escolteu, me n'alegro que l'experiència hagi resultat un èxit. Ja m'ha dit la Rocío que la revista està molt xula. Ja m'enviarà una foto perquè ni que sé que pugui veure aquesta portada.
2: El disseny és xulíssim, Carme.
1: Doncs ensenya-m'ho, m'envies una foto i...
2: Ara mateix.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a les nostres convidades avui, felicitats pel treball. I Rocío, ho deixem aquí, gràcies i fins a la propera, una abraçada.
2: Un plaer, Carme.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau.
4: Adéu,
1: bona tarda. Adéu.

I amb aquesta aportació que hem rebut des del Prat de Llobregat, amb aquestes joves que ens han parlat d'aquest fanzín, d'aquest treball que han fet des del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, posem punt final a aquesta edició de dimecres del Connectats. Esperem que demà ens hi acompanyeu quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: La música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 6.
9: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Sindicats i Conselleria d'Educació han acostat posicions en l'última de les reunions que ha mantingut per desencallar el conflicte laboral. Per primer cop, els sindicats han sortit de la trobada amb optimisme després que el govern s'hagi compromès a crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des de 2012. Tanmateix, per avui es manté la vaga al conjunt de Catalunya en el preludi d'una nova trobada. Avui, escoltem Yolanda Segura d'Usted, que estés Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Són declaracions d'aquest dimarts al vespre.
10: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
11: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
8: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% en tan sols 10 anys. L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua d'un 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals. De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent del port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar un altre d'un punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i més resistent als temporals.
9: Esports.
8: El Club Patí Velocitat del Prat ha tancat la seva participació en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al Patinòdrom de Malla, Pamplona, amb un total d'11 medalles, 5 d'or, 4 d'argent i 2 de bronze. D'altra banda, el pretenc d'Associació d'Atletisme ha aconseguit un total de 4 medalles al Campionat de Catalunya sub-16. D'aquests metalls destaca la medalla d'or del potablava Joel Ramos en la modalitat de llançament de pes amb una marca de 13,37 metres, una distància que li permet millorar la seva marca personal i és la mínima que repesca pel Campionat d'Espanya.
12: I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants d'avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon sac de punts i entrar al nostre Pica Ranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Anem, doncs, cap a Sabadell i cap a Tarragona.
1: Pica lletres. Poc a poc i bona lletra.
0: Contactem amb l'Helena Molist, que ens parla des de Ràdio Sabadell. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs mira, estic superben acompanyada per la Marta, l'Ona i el Gael del centre Jaume Viladoms. Deixem que es presentin una miqueta a ells. Som-hi.
3: Hola, sóc el Gael i m'agrada el bàsquet.
4: Hola, jo sóc l'Ona i m'agrada el futbol.
5: Hola, sóc la Marta i els meus jugadors preferits són el Pedri, el Gavi i el Lamine Yamal.
0: Saludem afectuosament els oients i sigueu benvinguts, concursants. Us desitgem molta sort. Anem ara cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Com va, Adrià Jurado?
6: Molt bon dia, pues molt bé. La veritat és que també tinc aquí uns cracs preparats.
0: Oh, i tant. Va, doncs que es presentin.
6: Oh, i tant, que comencin.
7: Hola, jo sóc l'Adrià i m'agrada molt l'esport en general, però sobretot el futbol.
8: Jo em dic Matí i el meu esport preferit és el futbol sala.
9: Hola, jo sóc l'Aaron i també m'agrada molt el futbol sala.
0: Us desitgem el millor també a vosaltres. Com sabeu, si no saludem la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, estàs preparada?
10: Sí, ben preparada, Tina, i sobretot concentrada. És el que intentem. Benvinguts i benvingudes, concursants. Donem el tret de sortida quan vulgueu. Sort a tothom.
0: Segur que els concursants també han vingut amb una bona dosi de concentració. Abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Pica Ranking.
10: El Pica Ranking del Pica Lletres en aquests moments el conformen dos centres. En primera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts i en segona posició hi ha l'Escola 6 de Premià de Mar amb 0 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Jo espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
0: Iniciem el camí de manera senzilla. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb el centre Jaume Viladoms. Preparat, Gael?
3: Sí.
0: Temps. Primera.
3: P-R-I-M-E-R-A.
0: Moniato.
3: M-O-N-I-A-T-O.
0: Rubí.
3: R-O-V-I amb accent tancat.
10: És una B alta.
0: Ona. Lluança.
11: E-L-L-U-A.
10: Has dubtat amb B alta.
0: Marta. Hisenda.
11: I-Z-E-L-D-A.
10: Comença per H.
0: Centre Jaume Viladoms, en aquest cas heu encertat un total de dues paraules que sumen 200 punts al marcador. Vinga, és el torn ara de l'Institut Antoni de Martí i Franquès. Preparat, Adrià?
7: Sí.
0: Temps. Adulta.
7: A-D-U-L-T-A.
0: Cautela.
7: C-A-U-T-E-L-A.
0: Marató.
7: M-A-R-A-T-O amb accent tancat.
0: Enfilar.
7: E-N-F-I-L-A-R.
0: Gerundi.
7: G-E-R-U-N-D-I.
0: Reflex.
7: R-E-F-L-E-X.
0: Àrida.
7: A amb accent obert. R-I-D-A.
0: Propi.
7: P-R-O-P-I.
0: Formal.
7: F-O-R-M-A-L.
0: Atur.
7: A-T-U-R.
0: Cúspida.
7: C-U amb accent tancat. S-P-I-D-A.
10: acaba amb E.

0: Molt bé, nois. Institut Antoni de Martí i Franquès, heu fet un total de 10 encerts que sumen un total de 1.000 punts. Felicitats.
1: Gràcies.
2: L'intrus.
0: Passem ara a la prova següent. Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb el centre, Jaume Viladoms. Les vostres paraules són les següents. Alçament, calentament, turbament.
3: Calentament.
4: Correcte. En català, a l'acció d'escalfar o escalfar-se se li diu escalfament o calfament, però no calentament.
0: Molt bé, nois, doncs ja teniu 200 punts al sac. Felicitats. Torna ara per a l'Institut Antoni de Martí i Franquès. Les vostres paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Abastar, acostar, deslumbrar.
5: Acostar.
4: Incorrecte, rebot.
0: Centre Jaume Viladoms. Seria abastar o deslumbrar?
3: Deslumbrar.
4: Ara sí, correcte. En català, per expressar que alguna cosa ofusca la vista a algú amb una llum massa viva o que fascina amb el seu esclat, hem de fer servir el verb enlluernar i no deslumbrar.
0: Doncs Institut Antoni de Martí Franquès, en aquest cas no heu pogut sumar punts i se'ls han portat al centre Jaume Viladoms, però no patiu, queda molt concurs per endavant. A veure si seguim sumant més puntets.
2: A lletrejar.
0: Doncs tornem a lletrejar, en aquest cas la segona ronda consta de paraules una mica més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur més complexitat ortogràfica que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el centre Jaume Viladoms. Vinga, ara és el torn de l'Ona. Temps. Fisiologia.
1: F-I-S-O-L.
4: T'has deixat un any.
0: Marta. Històries.
6: H-I-S-T-O amb accent obert, R-I-E-S.
0: Maquillat.
6: M-A-Q-U-I-E-L-L-A-T.
4: Has dubtat també o alta?
0: Gael, disseminar.
7: D-I-S-S-A-M-I.
4: És una E.
0: Al centre Jaume Viladoms, en aquest cas, heu fet un encert que sumen un total de 200 punts. Vinga, que ja anireu agafant més embranzida. És el torn ara de l'Institut Antoni de Martí i Franquès. Preparat, Martí?
8: Sí.
0: Doncs temps. Allargador.
8: A-L-L-A-R-G-A-D-O-R.
0: Perpètues.
8: P-E-R-P-E-T-U-E-S.
4: La segona E porta accent obert.
0: Aron. Ministeri.
5: M-I-S.
4: T'has deixat lletres.
0: Adrià, disfressar.
1: D-I-S-F-R-A-C.
4: És una E.
0: Institut Antoni de Martí Franquès, en aquest cas també heu fet un encert, per tant sumeu 200 punts més al marcador. I ara és el moment de saber com van aquests marcadors en general. Jurat, t'escoltem.
4: Doncs aquests són els marcadors a hores d'ara. El centre Jaume Viladoms de Sabadell ha aconseguit sumar 800 punts i l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona n'ha aconseguit 1.200.
0: Molt bé, nois, doncs ja veieu, en aquest cas l'Institut Antoni de Martí Franquès va una mica per davant en el marcador, però centre Jaume Viladoms, no patiu, que encara queda concurs i els podeu atrapar. Vinga, som-hi! Per la prova musical d'avui ens n'anem cap a Sant Feliu de Llobregat, on va néixer el grup Bons Nois, que va publicar el seu primer disc el 2023, anomenat Delta. Els Bons Nois van irrompre amb força amb el seu estil, que barreja el rock alternatiu, el pop i l'indie. Avui escoltarem la cançó El fred no ens trobarà, d'aquest grup al qual li augurem una llarguíssima trajectòria. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? I després m'haurà de contestar un dels tres. Vinga, doncs escoltem El fred no ens trobarà dels Bons Nois.

0: Quines guitarres, oi? Molta personalitat als bons nois. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Vinga, passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Centre Jaume Viladoms, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. Pregunta. Segons la cançó, on els trobarà el cel burlant l'edat?
2: Sí. Al mar.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Antoni de Martí Franquès. Us repeteixo la pregunta. Segons la cançó, on els trobarà el cel burlant l'edat?
4: Darrere el sol.
3: Incorrecte també, ho sentim. La resposta correcta és fora del temps. Escoltem-ho.

0: Doncs era bastant complicat, eh? Ja veieu que en aquest cas ningú l'ha encertat, però a veure si hi ha més sort amb la propera pregunta, que en aquest cas li llanço a l'Institut Antoni de Martí i Franquès. 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La pregunta és la següent. On no vol anar avui el protagonista de la cançó?
1: Al cel.
2: Incorrecte, rebot.
0: Centre Jaume Viladoms. On no vol anar avui el protagonista de la cançó?
1: A dormir.
2: Això sí, escoltem-ho.
0: Molt bé, doncs, entre Jaume Viladoms, ho veieu, eh? Amb aquest rebot heu aconseguit 200 punts en joc. Molt bé, felicitats. Doncs ara és el moment de tornar a lletrejar la prova Reina del Picalletres.
3: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complicades i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el centre Jaume Viladoms. Endavant, Marta. Temps. Controlador.
4: C-O-N-T-R-O-L-A-D-O-R.
0: Informàtica.
4: I-M-F...
2: És una N.
4: Ai.
0: Gael. Acuradament.
5: A-C-U-R-R-A...
2: R, no era.
0: Ona. Reproduiria.
4: R-E-P-R-O-D-U-I-R-A.
2: T'has deixat una I.
0: Aquestes paraules ja eren més complicades, eh? En aquest cas, centre Jaume Viladoms, heu fet un encert que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Antoni de Martí i Franquès. Preparat, Aron? Temps.
6: Sí.
0: Treballadora.
6: T-R-A.
2: És una E.
0: Adrià. Confrontació.
7: C-O-N-F-A. R-O-N-T-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Involuntari.
7: I-N-V-O-L-U-N-T-A-R-I.
0: Mossegaries.
7: M-O-S-S-E-G-A-R-I-E-S.
0: Construïble.
7: C-O-N-S-T-R-U-B-A-L-T-A.
2: T'has deixat la I amb dièresi.
0: Martí. Persistència.
1: P-E-R-S-I.
0: Molt bé, nois, en aquest cas vosaltres heu fet un total de 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Felicitats! Doncs ara ja som a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
2: Les puntuacions ara mateix són les següents. El centre Jaume Viladoms de Sabadell ha aconseguit fins ara 1.300 punts i l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona n'ha aconseguit 2.100.
0: Doncs aquests són els resultats que ens porten a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una única paraula. També us pot donar molts punts, per cert. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i aconseguir la primera plaça del programa d'avui.
8: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs. Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Tarragona. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Helena Molist, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
9: La Marta.
0: Molt bé, doncs la Marta la triem com a representant. Adrià Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
3: és el meu acòlit de nom, que és l'altre Adrià.
0: Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, ara desconnectarem d'una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. D'acord? Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià Jurado, fins ara.
3: Fins ara.
0: Comença la prova al centre Jaume Viladoms. Estàs preparada, Marta?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Quan hem de fer alguna cosa i algú, ja sigui una persona, una empresa, una institució, ens hi posa impediments, podem dir que obstaculitza el nostre treball. També podem trobar-nos obstacles físics a la carretera, per exemple, que poden interrompre el nostre camí. La mega paraula d'avui és una forma verbal relacionada amb això. La mega paraula d'avui és el futur. Obstaculitzaran.
7: Obstaculitzaran.
2: Molt bé, endavant.
7: O, B alta, S, T, A, Q, U...
2: No és una Q, és una C. Oh!
0: Llàstima, Marta. Era complicada, eh? També, paraula llarga, pocs segons, una mica de nervis, però no pateixis, ja veurem després com ho fa l'altre equip i si aconsegueixen lletrejar bé la mega paraula o no. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Antoni de Martí i Franquès. Per tant, desconnectem de Ràdio Sabadell. Fins després, Helena Molist. Institut Antoni de Martí i Franquès, esteu a punt? Estàs preparat a triar?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan algú posa impediments a l'acompliment d'alguna cosa, diem que hi posa obstacles, que l'obstaculitza. Podem dir en relació amb moltes coses de la vida, des de les més personals fins a les més col·lectives i socials. De fet, hi ha partits polítics que impedeixen que certes lleis puguin ser aprovades i desenvolupades. Doncs bé, la mega paraula d'avui és la forma verbal de futur. Obstaculitzaran.
7: Obstaculitzaran.
2: Això és, endavant.
7: O, B, S, T, A, C, U, L, I, T, Z, A, R, A, N.
0: Molt bé! Carai, tu, que ràpid, quina seguretat, no?, per lletrejar aquesta paraula. Felicitats.
7: Gràcies.
0: Molt bé, doncs, connectem de nou ara amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Helena Molist, quants punts ha apostat l'equip del centre Jaume Viladoms?
7: 700.
0: Doncs 700 punts apostats. Adrià Jurado, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Antoni de Martí Franquès?
3: 500 punts.
0: 500 puntets apostats també en aquest cas. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El centre Jaume Viladoms ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut Antoni de Martí i Franquès ha lletrejat la mega paraula... correctament. Oh! Aleshores, només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. El centre Jaume Viladoms de Sabadell ha aconseguit finalment 600 punts i l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona n'ha aconseguit 2.600.
0: Per tant, en aquesta ocasió, l'Institut Antoni de Martí Franquès s'ha proclamat campió del programa d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Com esteu, nois i noies?
5: Molt contents.
7: Molt contents.
0: Sí, no? Com heu vist això? Us ho heu passat bé o què?
5: Sí, molt.
7: Sí, sí, molt.
0: Quina és la prova que heu trobat més fàcil? Quina més complicada? Expliqueu-me una mica.
7: Per mi la més difícil ha sigut la de la cançó.
0: La de la cançó, eh? Us he de dir que jo també la trobo molt complicada, aquesta, perquè si no coneixes la cançó és una mica difícil. Però bé, Us havíeu preparat molt?
5: Sí,
9: bueno,
5: una
9: sí,
5: mica.
9: Bastant.
10: Vam estar practicant una mica a classe.
0: Molt bé, clar que sí, és el que toca. Doncs enhorabona, nois, moltíssimes gràcies. Volem també parlar amb l'altre equip, el centre Jaume Viladoms. Com esteu, nois?
11: Bé.
0: Bueno, enhorabona a vosaltres també, perquè també heu fet una boníssima feina, eh? No sé si us ho heu passat bé, vosaltres.
11: Sí.
0: Vosaltres, quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada?
12: La última.
0: La mega paraula, eh? Sí, és complicadet. Però bé, de totes maneres, us donem l'enhorabona perquè ho heu fet molt bé, també. Doncs ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants avui.
8: El Picarrànquing.
2: Doncs els quatre centres que conformen el Picarrànquing del Picalletres són els següents. En primera posició tenim el col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. En tercera posició hi ha el Jaume Viladoms Centre Educatiu de Sabadell amb 600 punts. I la quarta posició l'ocupa l'Escola 6 de Premià de Mar amb 0 punts.
0: Doncs aquest és el Picarrànquing del Picalletres d'avui. I entreu tots dos, eh? Institut Antoni de Martí Franquès en segona posició i Centre Jaume Viladoms tercer. Heu de seguir pendents per veure si aquest Picarrànquing varia al llarg dels programes. Doncs Helena Molist, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: Un plaer, una meritòria tercera posició, home.
0: I tant, i tant. I Adrià Jurado i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina avui.
10: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Fins aquí hem arribat. Esperem que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sabadell i Ràdio Ciutat de Tarragona, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picar Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu a tothom!
1: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-les quan contes la mateixa història.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona tarda. Molt pendents avui de la negociació entre sindicats i Conselleria d'Educació reunits des d'un quart de quatre de la tarda per desencallar el conflicte laboral. Aquesta trobada arriba en una nova jornada d'aturada general educativa i després d'una reunió aquest dimarts en què els sindicats sortien amb optimisme davant el compromís del govern de crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexennis retallats des del 2012. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: La plantilla de Nissan a Catalunya es concentra aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya a l'Hospitalet de Llobregat. Protesten contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa que afectarà 211 treballadors a Catalunya. El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebrarà el proper 5 de juny la cloenda del seu 40è aniversari. Ho farà amb un tardeo solidari. Als esports, a partir d'un quart amb el Jonathan Marín, repassarem les medalles del Club Patí Velocitat al Prat i el Pretenc Associació d'Atletisme aconseguides respectivament als campionats d'Espanya i Catalunya. I pel que fa al temps, l'anticicló al nord del continent persisteix i ens deixa cels completament clars i temperatures purament estivals amb màximes per sobre dels 30 i superant les d'ahir dimarts. Demà continua l'estabilitat, si bé els termòmetres encara podrien pujar una mica més. Comencem el control tècnic amb Valeria Incapié, que els parla avui Rocío Santaeufemia. Comencem. Sindicats i Conselleria d'Educació estan reunits hores d'ara i des d'un quart de quatre de la tarda per desencallar el conflicte laboral. Aquesta trobada arriba en una nova jornada d'aturada general educativa i després de la reunió d'aquest dimarts en què els sindicats sortien amb optimisme davant el compromís del govern de crear un complement salarial transversal de 40 euros per tot el personal docent. A més, el departament també s'ha obert a compensar els sexenis retallats des del 2012. La reunió d'aquesta tarda podria marcar un punt d'inflexió en les negociacions després de la proposta de millora salarial per tots els docents que el departament ha posat sobre la taula aquest dimarts. Tanmateix, per avui s'ha mantingut la vaga al conjunt de Catalunya. Escoltem Yolanda Segura d'Ustequestés, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions d'aquest dimarts al vespre.
1: Sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament, per fi, ens ha portat una contraproposta.

0: complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents.
1: A més de l'USTEC i la CGT, aquesta vegada també hi ha assistit professors de secundària, el tercer sindicat convocant de les vagues. I tot plegat, mentre estudiants de secundària i universitats convocats pels sindicats d'estudiants dels Països Catalans s'han mobilitzat aquest dimarts per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats.
2: Economia.
1: I la plantilla de Nissan a Catalunya es concentrarà aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya, l'Hospitalet de Llobregat, per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa. La protesta s'enmarca en el calendari d'accions impulsat pels comitès d'empresa i els sindicats, després que Nissan confirmés un ERO que afectarà 211 treballadors a Catalunya, prop del 37% de la plantilla actual. El pla impacta principalment el centre logístic del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca i les àrees funcionals de recursos humans i prevenció també al Prat. En un comunicat, Comissions Obreres de Catalunya ha expressat el seu suport a la convocatòria i ha denunciat que l'ERO evidencia la voluntat de Nissan de continuar deslocalitzant l'activitat que encara manté a Catalunya i l'Estat. El sindicat considera que aquesta estratègia és la continuació del procés iniciat ara fa 4 anys amb el tancament de les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. Comissions Obreres també reclama la intervenció de les administracions públiques per defensar la indústria i els llocs de treball davant unes decisions empresarials que, segons el sindicat, no responen a causes objectives justificades, sinó a una estratègia global de reorganització decidida fora del territori. La concentració d'aquest dimecres dona continuïtat a les mobilitzacions iniciades la setmana passada, quan centenars de treballadors es van manifestar davant el Consolat del Japó a Barcelona per rebutjar els acomiadaments i exigir garanties de futur per l'activitat industrial de Nissan a Catalunya.
2: Entitats.
1: El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebrarà el proper 5 de juny la cloenda del seu 40è aniversari, una efemèride que ha celebrat amb diferents actes els darrers mesos i que tancarà de manera definitiva amb un tardeu solidari a partir de les 6 de la tarda i amb una exposició a la seu del centre que es podrà visitar durant tot el dia. El centre ha estat un motor important pel voluntariat de la ciutat des de la seva fundació. Actualment disposa de diferents cursos i tallers des de l'aprenentatge de castellà i català, passant per dinàmiques de socialització per dones, el servei de tràmits digitals o el projecte de Fènix, on es creen peces tèxtils mitjançant material donat o reciclat. L'any 2024, l'entitat va atendre més d'un miler de persones amb la participació de fins a una cinquantena de voluntaris i una vintena de treballadors. La societat ha canviat al llarg d'aquests 40 anys i per trobar l'actualitat multidisciplinar cal recordar els inicis on l'activitat estava focalitzada en la inclusió de la dona. Escoltem la directora del Centre de Promoció Social i el Francesc Palau, Olivia Ortega.
3: Que hi havia una realitat de dones que estaven en una situació molt vulnerable. Nosaltres vam començar també amb dones d'etnia gitana que no havien tingut oportunitat d'anar a l'escola. No? Llavors, tot el tema de l'alfabetització en aquell moment va ser molt important, però també donar-li eines per afrontar aquestes eines transversals de les que parlem, competències transversals, tot això s'havia de treballar amb aquestes dones i va arrencar una mica d'aquí.
1: Amb els anys, aquesta atenció ha anat evolucionant i modificant-se, primer amb l'arribada de les onades migratòries, amb necessitats específiques, després amb el boom de l'era digital i, en els darrers anys, la dificultat de l'accés a l'habitatge, que ha provocat que no poques persones que s'apropen al centre ho facin en situació de sensellarisme o vulnerabilitat habitacional.
3: Tot el xabolisme que s'està començant a crear. I nosaltres, a la nostra entitat, fins fa poc, nosaltres no teníem tantes persones usuàries que estiguessin en situació de carrer. I des de fa un parell, tres anys, cada cop tenim més. Persones derivades també d'altres entitats que estan atenent aquestes persones. Però, clar, aquesta gent necessita de tot. Intentem acompanyar.
1: El Centre de Promoció Social Francesc Palau cerca sempre persones voluntàries i en aquests moments especialment persones per classes de castellà, pel suport en la recerca de feina i pel punt Òmnia, que és l'espai d'ús i aprenentatge de noves

0: tecnologies.
1: Salut.
0: Seguim, cada any moren 10.000 persones a causa del tabac. Les cigarretes tenen més de 70 substàncies químiques que provoquen malalties de tot tipus, diferents perfils de càncer, malalties cardiovasculars i variacions físiques. Deixar de fumar és una decisió que millora la qualitat de vida i redueix el risc de mortalitat, no només de la persona fumadora, sinó també del seu entorn. El Manar Ros, infermera del Cap Pujol i Capçada i referent de tabaquisme, apunta la importància de l'entorn i de no procrastinar a l'hora d'afrontar el procés de deixar enrere el tabac.
2: Quan veus que la persona vol i és el moment de deixar de fumar, es posa i ho fa. Jo dic que deixar de fumar no és tan difícil. Si vas acompanyat, la gent li costa deixar de fumar perquè pensa que ho passarà molt malament, sí, durant molt de temps, que ara no és el moment perquè comença les vacances, perquè comença a treballar, perquè està nerviós.
0: El tabac funciona de manera molt addictiva i en qüestió de 2 mesos ja es genera una addicció que no és gens senzilla de desfer, perquè genera una dependència que s'ha de complaure cada poc molt de temps.
2: La cigarreta no t'agrada perquè no tens receptors de nicotina al cervell, te fa fàstic, però tu pots marejar i tot, però tu continues fumant perquè fuma el del costat, no? Estàs tant un dia un altre, no? Els venien sueltos abans i al final t'acabes enganxant.
0: Les persones que ho desitgin poden realitzar un seguiment amb una professional per tal de no sentir-se soles durant el procés i poder entendre i gestionar els sentiments i les inestabilitats que genera l'abstinència.
1: Societat.
0: El 80% d'avisos de plagues al Prat són per paneroles i rosegadors. Són xifres que ha exposat l'Héctor Gómez, cap de Salut Pública de l'Ajuntament del Prat. Un problema present a tot arreu i que té solucions limitades que depenen del paper de tothom. L'Ajuntament fa actuacions als edificis que són de la seva propietat i titularitat, així com de l'espai públic, però per normativa i raons de seguretat no pot aplicar tractaments al carrer ni en espais on hi hagi accés directe de persones ni animals per reduir al màxim el risc d'enverinament. On sí s'actua és el clavegueram, amb 7 actuacions l'any, una cada mes senar i una setena de reforç al mes de juny.
3: Hi ha un històric dels punts on hi ha hagut presència de plagues. La cosa, la intensitat i el reforç que es fa amb aquests diferents punts és en funció de l'històric que nosaltres hem tingut. Hi ha zones que mai hi ha cap avís de plagues, no hi ha presència de plaga, col·loques el verí i no hi ha consum, amb la qual cosa aquests punts són uns punts de control rutinari i està als altres espais on tenim més intensitat, doncs tractem cada un dels diferents punts, aixequem tots els registres, totes les tapes dels invernals i col·loquem allà dintre el verí.
0: En el cas de les rates, Gómez recalca que al Prat no ens trobem en una situació de zoonosi, és a dir, que aquests animals transmetin malalties als éssers humans per contacte amb via pública. Ara que l'antivirus és a totes les portades.
3: Parlant d'una malaltia molt concreta que algú l'ha de tenir, que fa servir la rata com a vector, no només la rata, perquè no la transmet la rata, sinó els seus excrements, que s'han de secar, que s'han de pulveritzar, que han de ser inhalats, vull dir, aquestes situacions medi, a la via pública, en un parc, això no passa, no pot passar. Val? Ha de ser en un espai tancat, on la plaga estigui molt de temps, on hi hagi aquest vector de la malaltia d'una persona passant per l'animal i tornant a una altra persona. Vull dir, no estem en aquesta situació. A ningú vol que hi hagi rates, però mateix el risc de que hi hagi una transmissió d'un animal a una persona és extremadament baix.
0: El punt crític per la proliferació de rates a la ciutat acostumen a ser allà on es comuniquen clavegueram i superfície, especialment quan les construccions no estan mantingudes i arranjades al 100%.
1: El temps.
0: I acabem l'informatiu vespre repassant la informació meteorològica saludant a Lluïsmi Pérez. Bona tarda, Lluïsmi.
4: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb 4 núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta en meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima, i això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós, més que avui. El prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents, Lluís Mi, gràcies. I fins aquí l'informatiu vespre, tot seguit arriba el Prat Esports. La informació local tornarà demà a partir de les 9 amb el Planeta Prat. Que passin una molt bona tarda.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 46 segons d'un quart de 8 de la tarda i avui, en aquesta edició tarda del Prat Esports, parlarem del campionat natural Strongman Europe's Strongest Man and Woman, ja que comptarem amb representació local, amb la participació d'en Pau Padial. El Pota Blava, en uns instants, estarà amb nosaltres per conversar i saber com arriba a aquesta cita, doncs, d'un esport poc comú, podríem dir. D'altra banda, connectarem amb el nostre company Ivan Conde per saber la darrera hora del Club Bàsquet Prat, que ja es troba en terres extremenyes. L'equip disputarà en menys de 24 hores el primer partit d'aquesta fase final d'ascens a segona FEB. I com cada dimecres, tancarem el programa amb la secció de Fanzine 11. El podcast d'avui, el capítol d'avui, està centrat en la Lliga Campions, aprofitant, doncs, que d'aquí a uns dies es celebrarà aquesta final. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, s'arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: El 6 de juny es celebra el campionat natural Strongman Europe's Strongest Man and Woman, una competició enfocada en atletes naturals que tindrà lloc al recinte de Doncaster Dome. El motiu d'abordar aquesta cita esportiva és perquè comptarem amb un representant potalava, en Pau Padial. El nostre atleta s'ha estat preparant durant aquestes setmanes per a aquest esdeveniment internacional i d'això i de les seves expectatives en parlem de seguida amb ell. Pau, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda.
0: Primera pregunta, quina expectació, com afrontem aquesta cita?
1: Wow. Pues la veritat és que és la meva primera competició d'aquest nivell, amb aquesta rellevància, així que vaig amb moltes ganes de gaudir de la competició, de fer el millor que tingui aquell dia, i realment no tinc grans pressions, vull gaudir i vull fer-ho bé.
0: Com et prepares? Com és la preparació d'un esportista per una cita com aquesta?
1: Vale, pues, generalment sí que durant tota la temporada m'agrada mantenir l'entrenament en general de força, entrenament de força amb tots els moviments, totes les parts del cos, però sí que quan ja saps una mica la competició t'avisen de les proves que es faran. O sigui, jo vaig saber 6 setmanes, 7 setmanes abans de començar, de que es doni la competició, ja saps quins seran exactament les proves que faràs. Llavors ja pues, comences un entrenament molt més específic. En el meu cas són 6 proves, així que són 6-7 moviments, perquè hi ha alguna prova combinada, i ja és diàriament pues, repetir aquests moviments, també compensar una mica tot allò que veus que manca una mica, que et pot ajudar, i poca cosa més, entrenar molt.
0: Comença la competició el 6 de juny, no? Si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: Vas cap a Anglaterra. Primer de tot, per participar en aquest campionat, t'has de classificar.
1: Sí,
0: funciona?
1: Sí. És una federació que té diferents competicions classificatòries. Tenen classificació del nord d'Europa, sud d'Europa, tenen classificacions pel Mundial, per exemple, als Estats Units, a Canadà. Però també van fer una cosa que s'ha començat a fer bastant amb el tema de la Covid, del confinament, que és la classificació online, que va ser la via que vaig escollir jo perquè la resta de competicions eren inviables amb tot el tema de feina i tal. Llavors es resumeix amb una competició que en comptes de fer-la en un lloc que te la tenen organitzada i tot, la fas al teu gimnàs, en el meu cas en el meu garatge. Fas les 4 proves que et marquen de la forma en què t'ho marquen i has de demostrar dins dels vídeos que enviaràs que el pes que estàs aixecant és el pes real. Llavors tens tota la parafernàlia d'agafar el pes, passar-ho davant de càmera, no tallar el vídeo, que això també és fastidiat si estàs molt cansat i no tens molta sang al cervell. Ràpid vols parar el mòbil i la pots liar.
0: Clar, aquest és un esport que suposo que no en el nostre país, sinó a Catalunya, no és molt habitual. No sé si és més habitual, més popular al nord d'Europa, als Estats Units. Clar, com
1: sí.
0: Comences tu en aquest món?
1: Clar, sí, efectivament és un esport que és molt més popular en altres països com els Estats Units, sí, efectivament al nord d'Europa, com has dit. Aquí a Espanya tenim molt poqueta competició amb aquest àmbit en concret. Llavors jo començo una mica quan començo amb els meus entrenaments de gimnàs. Jo era nedador i continuo sent nedador, vaig començar amb el Club Natació Prat. Vaig tenir una petita lesió i vaig començar a fer entrenaments de gimnàs, i arrel d'això comences a mirar vídeos de com es fan els exercicis, i entre tantes coses em va sortir un home arrossegant un camió, un dels World Strongest Man, els homes més forts del món. Llavors vaig pensar que jo volia arribar a fer això, i a partir d'aquí pues, una mica autodidacta, una mica buscant a veure què trobava, vaig començar a encaminar aquesta carrera.
0: Dius, no? Autodidacta, entrenes en el teu garatge, però hem de dir també que no només tens la base d'esportista, de nedador, sinó també acadèmicament, no? També tens una formació enfocada a l'esport.
1: Sí, correcte. Jo sempre havia volgut vincular la meva vida a l'esport, i quan vaig conèixer el món de la fisioteràpia molt molt jovenet, amb 9 anys, vaig decidir que jo em volia dedicar a això, que era una forma de portar tant l'esport com una vida laboral. I a partir d'ahí pues, vaig encaminar tota la meva vida acadèmica cap a la fisioteràpia. Ara pues, soc fisioterapeuta i després d'estudiar fisioteràpia el primer que vaig decidir estudiar va ser un màster d'entrenament de força perquè també volia encaminar pues, aquesta passió que tinc a una mica amb, també pues, ajudar altres esportistes, ajudar pacients i així va començar tot, sí, sí.
0: Clar, amb tots aquests elements, evidentment, tu ets el teu propi entrenador, no?
1: Sí, efectivament, efectivament. La veritat que sí que, com comentaven, aquí a Espanya hi ha molt poqueta cultura d'aquest esport, llavors t'has de buscar una miqueta tu la teva forma de fer-te un lloc. Sí que hi ha entrenadors, hi ha esportistes que competeixen en aquest esport, però de la forma en què volia treballar i en què volia enfocar-ho vaig pensar que era una bona idea formar-me jo i ser capaç de portar els meus entrenaments i qui sap si de cara al futur pues, fins i tot portar els entrenaments d'altres esportistes que vulguin seguir les meves passes.
0: En tot aquest temps, en aquests no sé, més o menys dos anys que estàs ficat en aquest món, has tingut feedback, has parlat amb gent que doncs, ha participat en competicions d'aquest estil, una miqueta per saber les seves sensacions, no sé si algun consell.
1: Sí, sí, mira, justament ara que estem ja preparant la competició, un altre company que també participarà en una altra categoria de pes, però també participarà al Campionat d'Europa, és un noi de Mallorca, i ja ha participat en altres competicions d'aquesta federació i en altres competicions d'altres federacions i m'ha dit que és una competició molt espectacular, és una de les millors federacions que es poden trobar a nivell organitzatiu, a nivell de tu com a esportista, de sentir-te acollit, així que la veritat que com a mínim tot el que he pogut anar veient per xarxes socials i el feedback que m'han pogut donar altres esportistes és bastant bo. Sí, sí.
0: Parlem d'una competició espectacular, però no molt coneguda pel públic en general. Com funciona? És a dir, és tot el dia, deies, no? Són diferents proves, sí. Hi ha diferents categories. Uh-huh. Parlàvem ara abans fora de micros, no? Que en el teu cas és doncs, la categoria de pes més baix, no? Menys 72.
1: Exacte. Sí, sí, la competició, en concret la competició aquesta que farem, l'home més fort d'Europa, home i dona més forts d'Europa, serà una competició que dura tot el dissabte. En principi es va dividint, van fent aparicions les diferents categories i se separa en 6 proves. El campionat consta de 6 proves. En aquestes 6 proves hi ha diferents moviments. Per exemple, tenim dues proves en les que hi haurà un aixecament per sobre del cap, un press overhead, que el que es farà és aixecar diferents elements per sobre del cap. Tenim una prova que són una barra i un cilindre, que és un element una miqueta més gran i més característic de l'Strongman, i després una altra prova que són pues, manuelles ja, de circ, que a més és una prova molt xula perquè recorda molt els orígens d'aquest esport, que realment és el fer una mica de show, l'aparèixer en events públics i fer coses que cridin l'atenció perquè la gent ho vulgui veure. La competició és això, són 6 proves diferents, totes duren entorn a un minut, minut i mig en general, i són les diferents expressions de la força, sí? Després depèn cada federació, cada organitzador decideix quines proves hi haurà. No hi ha una cosa establerta com a la natació, que sempre hi ha els 4 estils. En aquest cas pot ser el que se li passi pel cap amb l'organitzador.
0: I entenc que d'aquestes 6 proves es fa una mitja, no? I aquesta és la nota final que t'ubica en un punt o un altre de la classificació, no?
1: Sí, efectivament, fan una classificació. En cada prova s'otorguen uns punts, el primer rep una quantitat i la resta pues, reben menys proporcionalment i es va fent la classificació. Generalment, quan són competicions que ho poden organitzar perquè hi participin persones alhora, el que fan és que intenten que l'última prova sigui com un desempat, primer, segon, tercer, perquè sigui més espectacular, més una mica, pues, tu estàs jugant tot i tu com a esportista ho estàs vivint com que és una final o és una prova molt, molt important. I després altra cosa que també passa és que perquè tinguis un petit avantatge, l'esportista que ha guanyat una prova, a la següent prova serà l'últim en aixecar. D'aquesta manera pots veure el que han fet la resta de companys, pots organitzar molt, molt millor com et dosificaràs durant la competició.
0: De les 6 proves que t'han tocat, quina és la teva favorita o la que tens més per la mà o creus que ets més fort?
1: La veritat és que és una competició en la que crec que totes les proves són bastant dures i que en totes tindré certes dificultats, entre cometes. No és una que digui que sóc un clar favorit ni que sigui la meva prova estrella, però sí que tinc una certa passió amb el pes mort. Sí, aixeques un pes des de terra i et poses de peu, braços estirats, no has d'aixecar per sobre del cap ni res. Llavors tenim un pes mort a màximes repeticions, en què a la meva categoria podem escollir entre 190 i 230 quilos, i és, la veritat, és una barra diferent, és una barra Axel, que se li diu, que és una mica més gruixuda, el que dificulta una mica més l'aixecament, i és, jo crec que és la que més ganes tinc de fer.
0: Com deien, competeixes a la categoria menys 72, has pipejat, no?, els teus rivals, de veure aquest o un altre, ostres, aquest, compta amb aquest, que crec que aquest és un dels favorits.
1: Sí,
0: els
1: has, sí, sí, efectivament.
0: Buscat una mica.
1: Sí, les xarxes socials són perilloses, són perilloses. La veritat és que de seguida que van treure com la convocatòria dels esportistes que participarien, vaig començar a buscar per Instagram, igual que ells van fer, perquè de fet em van començar a seguir de seguida que va sortir el meu nom. I hi ha molt nivell, hi ha gent, de fet tots els competidors que competiran amb mi tenen més experiència que jo a nivell de competicions. Jo n'he fet 3, aquesta serà la meva quarta, i tots ells han fet competicions internacionals, així una miqueta més importants, més rellevants, però crec que podem lluitar per veure si, pues, intentar no quedar l'últim, encara que sé que és una possibilitat i que no em molestaria, perquè estaria molt content de simplement amb aparèixer amb esportistes tan bons i de tan bon nivell. Crec que encara hi ha marge per poder barallar no quedar l'últim.
0: Sí. O sigui que una mica, no?, l'objectiu també de la teva participació és d'aprenentatge, no?, de cara a futures cites.
1: Sí, efectivament, guanyar experiència, aprendre de la gent que sap més que jo, que segurament tinc moltíssimes coses per aprendre, gaudir, conèixer gent, perquè també el fet de conèixer gent, pues, et facilita de cara al futur, pues, trobar noves competicions, aprendre nous mètodes, i després, pues, teníem el tema del Mundial, que està una mica a l'aire, hi ha la possibilitat de classificar-se al Mundial. Llavors, pues, si m'agradaria, és un altre dels objectius també.
0: Clar, això t'anava a dir, que no és una competició qualsevol, perquè et dona també, o et pot donar també el pas al Mundial. Per arribar al Mundial, quines són les vies?
1: Ara mateix la via que em queda, l'única via que queda, és aquesta, és quedar entre els 5 millors esportistes de cada categoria, i després la federació reservaria la possibilitat de convidar algun esportista més que vegi que està al nivell, si hi ha algun forat a la categoria. Abans d'això, a principi de temporada, sí que hi ha les diferents competicions classificatòries que teníem, que podien classificar per l'europeu, també servien pel Mundial, i el classificatori online també servia pel Mundial, però hi va haver molta participació, molta més que per l'europeu. O sigui, em va sorprendre bastant.
0: Comentes els 5 millors de cada categoria.
1: Sí.
0: Quants esportistes hi ha a cada categoria?
1: Depèn de la categoria. Hi ha categories més poblades, que, pues, les tradicionalment més conegudes, en les que hi ha més marge de gent que té aquest pes, generalment són les categories mitjanes, sí, des de menys 80, que és la per sobre meu, fins a l'Open, pues, les que estan enmig, potser l'Open és, que és el dels pesos pesats.
0: L'Open és el que habitualment veiem per la televisió,
1: sí,
0: o en vídeos d'internet.
1: Exacte, són
0: molt, molt gran.
1: Són les moles, sí, sí, la gent molt, molt, molt gran, molt forta, tot el que puguis veure l'home més fort del món, això seria categoria Open, que són gent que és descomunal. Llavors això al final, pues, per quantitat de població ja saps que hi haurà menys quantitat de gent que estigui en aquesta categoria. I el mateix passa amb la meva, que és una categoria més complicat que estiguis en aquesta categoria i et cridi l'atenció aquest esport, fins ara sobretot, que gairebé no existia el tema de les categories. I a més és que aquesta federació és una de les poques que té la categoria de menys 72, si no generalment gairebé totes són de menys 80 cap amunt. Llavors la meva crec que és la menys poblada, i després seria l'Open, la...
0: Per tant, la teva, més o menys, quants esportistes hi ha?
1: La meva, ara mateix, som 6.
0: O sigui que no cada últim,
1: exacto,
0: no? Et dona aquest pas.
1: Exacto.
0: És 6 segur? No hi ha possibilitat que pugui entrar un altre més? O sigui...
1: És 6 segur, 6 tancat, sí. Sí, sí, a no ser que hi hagi algun lesionat o alguna cosa així, en principi som 6. Més de 6, en principi és impossible.
0: Per tant, l'objectiu és
1: intentar no quedar l'últim,
0: que no quedar l'últim, que dona aquest pas al Mundial.
1: Sí, sí.
0: Pau, per preparar-te en aquestes darreres setmanes? Has fet alguna rutina d'entrenament més específica, més especial? Jo he vist les seves xarxes socials també, com els teus rivals. He vist que has anat al País Basc, si no m'equivoco, sí, també a sí, entrenar.
1: Sí, mira, això ha coincidit una mica, ha sigut un conjunt de passió i ganes amb aprofitar-ho per l'entrenament. A mi el tema de, en general, de la força m'agrada molt i sempre m'havien comentat el tema, has d'anar a aixecar pedres al País Basc perquè els basc pues, fan això. I ja ho havia fet, ho vaig fer al novembre, vaig tornar a principi de maig i he tornat un altre cop, però purament per passió, perquè m'ho passo molt bé. Això no és part de la preparació de la competició, però he aprofitat i tenim uns amics allà al País Basc. De fet, un d'ells participa a la Liga Nacional de Fuerza, que és com la, el que he comentat, la, la lliga màxima que hi ha aquí a Espanya, i ens van convidar a poder entrenar tots en conjunt. I de fet he pogut practicar una de les proves que farem, que és el llançament de sacs. Hem de llançar uns 5 sacs per sobre d'una barra que estarà uns 4,20 metres, i això no ho havia pogut practicar aquí perquè amb el meu garatge no tinc l'espai ni conec ningú que tingui els sacs específics per poder llançar, que no es trenqui res, que no li fem mal a ningú. Llavors he aprofitat per fer entrenament una miqueta més específic. Sí.
0: I el tema de la dieta, clar, en una categoria on el pes doncs, també és molt rellevant, tu no pots superar els 72 quilos, suposo que això també ho has de controlar molt, no?
1: Sí, efectivament. Durant tota la temporada no miro massa el pes, sí que pues, de tant en tant vaig controlant per veure com estic i sempre sóc bastant regular en el pes, però sí que aquestes últimes setmanes, sobretot pel fet de que hi haurà un viatge de pel mig, que pues, no vols tampoc tindre la pressió de, ostres, que no arribo al pes, si no arribes el pes en el dia del passatge, que seria divendres quan arribem, no pots competir. Llavors si jo estigués en 72,1 ja no entraria en aquesta categoria. Llavors sí que he estat una miqueta més estricta, m'estic cuidant més del menjar, no més enllà del que faig habitualment i cap tipus de dieta absurdament complicada o difícil de passar gana o de menjar coses estranyes, simplement cuidar una miqueta, alimentar-me bé i controlar que no se m'escapin els pesos, que hi hagi un ball molt gran.
0: O sigui, més o menys, ja portaves tu, no? Ja de rutina, no? Una sí, dieta doncs, equilibrada, sí, però entenc això, no? El tema dels pes, doncs, de, potser de més arròs o pasta o,
1: sí,
0: o la proteïna, no? De pollastre, peix, entenc
1: sí,
0: que
1: clar,
0: una mica les quantitats també, no?
1: Exacte, sí. Mai no he mesurat molt específic, però sí que més o menys tens agafada la quantitat de menjar que portes. Llavors, pues si veus que t'estàs passant una mica, pues retallar una miqueta. Però sempre el que dius, menjar equilibrat, que et doni energia per poder continuar fent els entrenaments que fem.
0: Pau, aquesta competició es pot seguir a través de la televisió, internet i algun canal?
1: En principi sé que faran una retransmissió en directe, crec que és a nivell d'internet, no sé si hi ha arrel de, o sigui, a través de YouTube o si ho faran directament a través de la seva web, m'he d'acabar d'informar bé, però sí, segurament es podrà seguir des de casa.
0: Doncs estarem molt pendents de la teva participació, ja ens comentaràs els teus horaris per saber doncs, com ha anat. Confiem que puguis entrar entre els 5 primers i tant de bo doncs, això participis en aquest Mundial. Pau, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu i que vagi molt bé en aquesta cita.
1: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i per desitjar-me tant de sort.

0: Passen 17 minuts de 8:15 de la tarda. Com dèiem a la portada, hem d'anar cap a Extremadura, cap a Badajoz, perquè ja tenim des de Terres Extremenyes el nostre company Ivan Conde, que ens explicarà doncs, tot el que passi en aquesta fase final d'ascens del Club Bàsquet Prat. Avui l'equip ha arribat i en menys de 24 hores afrontarà demà el primer partit. Ja tenim per via Quantum a Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tothom.
0: Com va per allà? Suposo que molta calor, no?
1: Sí, molta, molta calor, sobretot al pavelló, que serà segurament no, un dels punts a tenir en compte d'aquestes fases d'ascens. De fet, és una de les principals converses entre els pocs equips que entrenen avui, no? Parlaves d'aquesta no, immediatesa, 24 hores ja menys, molt menys de 24 hores per jugar el partit, però és que de fet ha sigut agafar el vol cap a Badajoz, autocar directament cap al pavelló, i de fet l'equip ha arribat justet per poder fer aquesta sessió d'una hora tranquil·la, però com a mínim que sobretot ha servit per testejar, no? Per conèixer el pavelló, les condicions, els ferros i sobretot la temperatura que es viuran els tres partits que té el Prat de cara al que esperem que sigui l'ascens de Segona Federació.
0: A quina hora, més o menys, heu aterrat?
1: Doncs això, 4:05, si no m'equivoco, després entra, no?, sortir de l'aeroport, etc., agafar el bus i doncs això ha sigut allò, no a correcuita, l'autobús ha respectat totes les senyals de circulació, però sí que això ha sigut doncs una cosa rere l'altra, eh? Avió, autobús, pavelló i ja després sí que l'hotel on és tothom. En principi és l'únic equip del grup 2, del subgrup que participa al Prat, que ha pogut entrar avui, perquè és cert que ens queixem, no? Però parlem evidentment de com de ràpid està sent tot, no? Com és una cosa rere l'altra, com el temps va molt ajustat en el pla del Club Bàsquet Prat, però és que hi ha equips que arribaran més tard i que no ho fan en avió, per tant també parla de les dificultats i dels hàndicaps que pateixen els equips amb aquesta idea que són les fases d'ascens, no? Amb dos subseus, els equips no tenen molts diners i Badajoz és cert que des de Barcelona és més accessible però no està connectada amb totes les capitals de província espanyoles i per tant hi ha equips que estan fent aventures importants.
0: Home, és que per anar a Badajoz tens dues vies, o vas en avió com ha anat el Club Bàsquet Prat a un aeroport que està molt a prop de la ciutat, l'altra via és l'autocar, que són doncs si fa no fa una velocitat que entenc que els autocars van a 100 km/h tranquil·lament, amb les aturades corresponents, són unes 11 hores 12 si doncs va la cosa amb calma i no hi ha qualsevol incidència a la carretera. I després tens el tren, però clar, amb el tren també és una aventura, perquè has d'anar cap a Madrid, en fi, una odissea. Bueno, no sé tampoc els motius per la tria de la seu, però és una aventura per molts equips, eh?
1: Sí, bueno, bàsicament depèn de complir els requisits, no? No només del pavelló, requisits que en principi el Joan Busquets no complia, tot i que el Prat es va interessar com a mínim, no?, per veure si tenia opcions, i després doncs una sèrie de requisits importants a nivell econòmic. Has d'assegurar la manutenció de tota la gent que viatja fins aquí, sobretot d'arbitratge, alguns àrbitres han viatjat amb nosaltres, i després una infraestructura, fins i tot sobretot a nivell d'espai, que el Prat és difícil que tingués, no?, com assegurar un tros d'aparcament o de carretera pels autobusos, per gent que hi vingui, i després està sobretot el vessant econòmic, no? Tot això provoca una despesa que, per exemple, Badajoz, en principi, amb la venda d'abonaments i d'entrades, hauria de, segurament, no?, compensar com a mínim, o fins i tot arribar a fer guany, no? Però perquè té un pavelló de 5.000 espectadors, cosa que el Prat, evidentment, està lluny de tenir. Però sí, la veritat és que és una de les coses importants, no?, i un dels condicionants d'aquesta manera de decidir els ascens, que és doncs com es defineix la localia, i sobretot això, no?, ho veurem i ho viurem demà. Per part del Prat s'esperen una desena, una vintena d'aficionats, excepte alguna persona aventurera que vingui sense avisar darrera hora, i en principi tampoc s'espera molta més gent de la resta de clubs. Per tant, hi haurà un ambient al grup del Badajoz per la tarda amb alguns milers d'espectadors, veurem quants. En principi hi ha 1.000 abonaments venuts i s'espera més venda d'entrades, i després un ambient en el nostre grup, en el grup del matí, que seran famílies i poc més, en un pavelló de 5.000 persones.
0: Ja els diré jo a la família que tinc allà a Polidia que s'apropi al pavelló la Granadilla a animar el Club Bàsquet Prat. Has anat, com deies, has anat amb els l'equip, amb jugadors, amb tècnic. Quin és l'ambient que es respirava entre els jugadors del Club Bàsquet Prat?
1: Bé, d'optimisme, no? De ganes sobretot d'afrontar la competició, doncs, com dèiem, tres partits en qüestió de 72 hores i també amb ganes, no? De que siguin únicament tres partits, però sobretot això, no? Amb ganes de que comenci, sabent que és una competició on no s'ha de menystenir cap rival, començant per Olàcia, que és el rival de demà, que a priori, classificatòriament, és l'equip que pitjor balanç té dels quatre, que havia classificat com a quart, no? En aquests play-offs una mica molt, molt justet, de fet empatat a victòries amb el Pas Pielagos de Cantàbria, però que després, per exemple, als play-offs ha sigut capaç de carregar-se el Vila de Noia i sobretot a Baskonia, a Mendizorroza, la pista de Baskonia, del filial del conjunt basconista. Per tant, és un equip, doncs, que bueno, a les travesses no parteix com el gran favorit precisament, però que sí que és un equip que ens destacava, després de l'entrenament, doncs, Mario El Campo, de fet les estadístiques així ho diuen, que és la segona millor defensa del seu grup, només 72 punts encaixats, millor dit 72 punts anotats, que és un dels equips que menys anota, però també el segon que més punts ha deixat d'encaixar. Sí, com sigui, si vols, Jonathan, primer l'escoltem parlant d'aquesta calor molt intensa que s'ha viscut a les 5 de la tarda, pendents de veure com serà la 1. De fet, hi ha dos megaventiladors instal·lats al pavelló per intentar lleugerir una sensació que sobretot agradaria quan hem pujat, és prop d'insuportable, sobretot pensant en estar-hi dues hores seguides, i després l'escoltem parlar del rival. Però això, la calor, un aspecte important en aquesta eliminatòria, però que diu el tècnic del Club Bàsquet Prat que no pot ser excusa.
2: 43 graus, moltíssima calor, és important estar ben hidratats, tindrà les pautes de l'alimentació i el descans molt clares. Bueno, jo crec que per tots és igual, no? Té l'avantatge potser el Badajoz que juga aquí, però a nosaltres no ens afecta. Potser és millor jugar a la 1 que a la 5, no ho sé, no ho tinc molt controlat, però el missatge pels jugadors és que hem d'estar mentalitzats amb el que hi ha i amb el que ens ha tocat i fer la feina.
0: Clar, és el que hi ha, Ivan. No, la calor, doncs, serà per tothom igual i, per tant, doncs, l'equip s'ha de fer. A més, una característica de la ciutat que, doncs, qui no ha anat allà no la té molt en compte és que també té força humitat, perquè recordem que Badajoz, doncs, per mig, té el Guadiana, que és un riu amb un gran cabal, i si estàs per la zona del riu, que el pavelló no és que estigui molt lluny del riu, o sigui, està a prop, doncs també la humitat juga també el seu paper.
1: Sí, no, a veure, la calor és important. A Badajoz hem estat fora i fa calor. El problema és que la Granadilla és una mica com els Jambusquets, que fa molta més calor dins que no pas fora. És que, home, no et diré que els jugadors preferissin gairebé jugar a les pistes exteriors amb la solana, però allà ja estarà, i per tant és un aspecte a tenir en compte. Sobretot, doncs, això, com deia el tècnic del Club Bàsquet Prat, la hidratació, fins i tot el saber, no?, el donar descansos durant els partits, perquè realment, doncs, és una situació que és molt difícil de controlar. De fet, els companys del Club de Bàsquet Badajoz ens deien: ostres, clar, aquí ja en aquestes zones ja s'intenten acabar les competicions abans, no?, i no arribar tan lluny amb aquesta calor a partits decisius. Sobre Olàcia, sobre el rival de demà, el que dèiem, el conjunt de Sarauts, que en principi dels quatre equips per caché és una mica la ventafocs del grup, però no se'n refia Mario del Campo, que ha destacat sobretot això, l'aspecte defensiu, una de les millors defenses del seu grup, i un equip que és capaç de fer partits enganxosos, de tantejos baixos, i que té jugadors especialment el base i el pivot de qualitat.
2: Espero un partit potser amb inici de nervis, de poc encert al principi, de poc encert. Un equip d'ells que és molt, molt lluitador, molt, molt lluitador, bons defensors, un jugador a la posició de 1 que destaca molt per nivell i a la posició de 5. No? Tenen dos jugadors que marquen moltes diferències. Els demés, doncs, jugadors que estan habituats a jugar aquesta competició, i jo crec que és un molt bon equip i, bueno, anem a veure com estem nosaltres.
0: Doncs el primer rival del Club Bàsquet Prat, recordem, el partit serà a partir d'un quart de dues, i com ja anem explicant i també a través de les falques que estem emetent, doncs comencem també amb una prèvia des de dos quarts de una dins del magazín matinal Planeta Prat, amb la prèvia del partit, després amb l'enfrontament i la narració d'Ivan Condé. Abans de tancar, Ivan, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, simplement així estàvem revisant a les xarxes socials del Sarauz, de l'Olàcia Sarauz, i com a mínim, si ho han penjat a temps, l'autobús ha sortit fa 4 horetes. Jo vull creure que ho han pujat una miqueta més tard, però això perquè us feu una idea d'aquells equips que apuraran fins a gairebé la darrera, no, les hores d'avui per arribar-hi. I simplement això, com deies, el Prat, que és un dels pocs equips, si no l'únic, que repeteix horari tots 3 dies a partir d'un quart de dues. Recordem, Sarauz, després Uros de Rivas i la darrera jornada contra el Club Bàsquet Puerto de Sagunto.
0: Perfecte, Ivan, doncs t'escoltem demà, ja saps, molta aigua, i demà doncs a veure si podem explicar la primera victòria del Club Bàsquet Prat en aquesta final, en aquesta fase final d'ascens.
1: Moltíssima aigua, que vagi molt bé, fins demà.

0: 10 minuts per arribar a les 8 de la tarda i anem amb un nou capítol de Fans i Nonze de la mà de Kevin Hurtado. Bona tarda, Kevin.
1: Què tal, Jonathan? Molt bona tarda. Benvinguts a un nou episodi del podcast de Fans i Nonze. Ja sabeu, aquesta revista digital sobre història i cultura del futbol que podeu trobar al web fansinonze.com o, si no, també al nostre compte d'Instagram, @fansin.onze. Allà trobareu, doncs, els articles dels diferents col·laboradors del mitjà. Avui no tenim cap convidat, faré jo l'episodi completament, i és que també avui és un programa especial perquè portem un tema que està ancorat en l'actualitat. Normalment no és el que busquem nosaltres com a mitjà, però en aquest cas, aquest mes havia d'escriure sobre un estadi de futbol, i aprofitant que d'aquí uns dies l'Arsenal i el Paris Saint-Germain jugaran la final de la Champions League 25-26 al Puskás Arena de Budapest, anem a parlar una miqueta de la capital d'Hongria, de la història del futbol hongarès i d'aquest Puskás Arena, que, com dèiem, serà la seu per primera vegada en el país, en Hongria, que s'acolli una final de la vella Copa d'Europa o de l'actual Champions League. Aquest Puskás Arena no és només un camp, és una declaració. Es va inaugurar oficialment el 15 de novembre de 2019 com a nou estadi nacional d'Hongria, amb un amistós entre Hongria i l'Uruguai que va acabar 1-2. Va ser construït al mateix solar del vell Ferenc Puskás Stadion, enderrocat el 2017, i conserva fins i tot les parets de maó de l'entrada principal del seu predecessor. Com si volgués recordar que els estadis moderns també poden dialogar amb els seus fantasmes. La seva capacitat frega els 68.000 espectadors i des de la seva obertura és la casa de la selecció hongaresa. No és, per tant, la llar quotidiana d'un club concret, sinó el gran saló nacional del futbol magiar. I això, en una ciutat com Budapest, té sentit. Budapest no és una capital qualsevol, és una ciutat que, quan un la camina, sembla feta per impressionar sense demanar permís. Jo la vaig visitar fa uns mesos i em vaig sortir amb aquella sensació estranya que deixen algunes ciutats molt velles, la d'haver estat en un lloc que no necessita esforçar-se gaire per enamorar-te. La monumentalitat gairebé teatral del Parlament, la manera com el Danubi parteix la ciutat en dues i alhora també la uneix, converteixen qualsevol passejada en una mena de pròleg històric. Recomano a qualsevol que viatgi a la final que no es limiti a l'estadi. Val la pena quedar-s'hi uns dies i admirar la ciutat amb calma. No cal posar-se gaire acadèmic per entendre per què Budapest impressiona tant. N'hi ha prou amb saber que va ser modelada per la grandesa del vell imperi austro-hongarès, per guerres, per ocupacions, per dècades de comunisme i per una posterior reinvenció europea. El riu continua sent la seva gran columna vertebral, separa Buda i Pest, i des de les seves ribes s'entenen millor el castell, els ponts, els turons i la bellesa una mica solemne de la ciutat. Però l'important aquí no és la ciutat de Budapest, encara que ho envaeixi tot, l'important és l'estadi. La història del recinte comença abans de 2019, molt abans. L'estadi anterior va obrir les portes el 20 d'agost de 1953 amb el nom de Népstadion, que en hongarès significa l'estadi del poble. Era una obra d'una altra època, d'una altra Hongria i d'un altre llenguatge polític. Durant dècades va ser el gran escenari del futbol hongarès, el lloc on la selecció va jugar els seus partits més importants i on el país va projectar, també a través de l'esport, una certa idea de si mateix. El 2002 va ser rebatejat com a Ferenc Puskás Stadion, en honor al futbolista hongarès més gran de tots els temps. Hi ha alguna cosa molt simbòlica en el fet que el Puskás Arena s'hagi aixecat just allà, sobre les ruïnes de l'antic estadi nacional. No és només un relleu arquitectònic, sinó una manera de dir que Hongria no vol esborrar la seva història futbolística, sinó actualitzar-la. El nou recinte, acabat entre el 2017 i el 2019, ofereix la comoditat i l'escala d'un estadi UEFA d'elit, però al mateix temps conserva fragments visibles de l'edifici anterior, com si la modernitat necessités el permís del passat per existir del tot. Hi ha estadis més sorollosos, més salvatges, més històrics. La singularitat del Puskás Arena és en una altra banda. És en la seva condició d'estadi nacional en el sentit més ple del terme. No es va construir per resoldre el problema d'un club, sinó per donar a Hongria una cara futbolística d'acord amb la seva memòria i amb les seves ambicions contemporànies. La seva capacitat, com deien, s'apropa als 68.000 seients. Està situat al districte de Sugló, relativament a prop de l'estació de Keleti, i des del principi va ser concebut també com un recinte multifuncional capaç d'acollir grans esdeveniments internacionals més enllà del futbol. I els ha acollit en molt poc temps, a més, perquè a la passada Eurocopa del 2020, que es va celebrar el 2021, va ser seu de 4 partits, inclosos 3 de fase de grup i un de vuitens de final. També va acollir la Supercopa d'Europa del 2020, guanyada pel Bayern de Múnich davant el Sevilla, i la final de l'Europa League del 2023, aquella nit llarguíssima en què el Sevilla va vèncer a la Roma. Ara fa un pas més, la final de la Champions, i està molt clar, no?, el que està fent la UEFA en Budapest. Està tractant el Puskas Arena com una plaça fiable per les seves grans cites. I després hi ha la figura de Ferenc Puskas. El nom no necessita traducció. Per Hongria, Ferenc Puskas no va ser només un gran jugador, va ser el jugador, el rostre definitiu del futbol nacional, la síntesi perfecta entre talent, orgull i època. Puskas va marcar 84 gols en 85 partits amb Hongria, una xifra que encara sona a deliri, i va ser la gran figura d'aquells Mighty Magyars dels anys 50, un dels equips més fascinants de tots els temps. La seva història, a més, té aquella amplitud dels grans mites europeus. Va ser ídol al Lombet, líder de la selecció hongaresa, i després de l'aixafament soviètic de la revolució de 1956, va acabar exiliat i reinventat al Real Madrid, on la seva cama esquerra va escriure una altra biografia igualment imponent. A Chamartín va jugar 262 partits i va marcar 242 gols, una barbaritat que explica per què a Budapest i a Madrid el seu nom no pertany només al passat, sinó a una mena de present perpetu. Puskas és, en realitat, l'excusa perfecta per parlar de la vella grandesa futbolística d'Hongria. Avui, per a molts aficionats joves, Hongria és una selecció simpàtica, competitiva a estones, però perifèrica. I no sempre va ser així. Hi va haver un temps en què Hongria era el centre mateix del futbol europeu. Abans que el Brasil conquerís la seva primera Copa del Món i abans que el futbol modern es professionalitzés fins a semblar una indústria passant, els hongaresos ja proposaven idees tàctiques i tècniques que van marcar una època. El país ja havia estat subcampió del món el 1938, però la seva veritable edat d'or arribaria als anys 50. Aquella selecció, liderada per Puskas, va redefinir el joc. Va humiliar Anglaterra a Wembley amb un llegendari 6-3 al 1953 i ho va repetir amb un 7-1 a Budapest un any després. Va ser segurament un dels equips més avançats de la història, també un dels més tràgics. Va perdre la final del Mundial del 1954 contra l'Alemanya Occidental, i poc després la història política del país va alterar per sempre el destí de diversos dels seus grans futbolistes. Per això aquest estadi importa tant, perquè cada gran partit al Puskas Arena funciona com una petita reparació simbòlica. No retorna a Hongria a la seva edat daurada, però sí que li retorna un escenari proporcional al que va ser. En els darrers anys, Hongria ha recuperat una certa visibilitat internacional gràcies a la seva selecció i a la qualitat organitzativa de Budapest com a seu. L'estadi hi ajuda, no només perquè és còmode, nou i fotogènic, sinó perquè crea la sensació que el país torna a seure a la taula principal del futbol europeu. El Puskas Arena no és un monument buit, és una màquina de prestigi. Cada final, cada gran partit, cada nit europea que acull, reescriu una mica el joc d'Hongria en el mapa contemporani del futbol. No em sembla casual que la Champions arribi aquí. Hi ha estadis que només allotgen partits. Aquest, en canvi, sembla construït per allotjar també memòria. Té el nom correcte, la mida correcta i el país correcte al darrere. I a més, és una ciutat on gairebé tot convida a quedar-se una miqueta més. Qui viatja a la final trobarà un recinte modern, però també trobarà una cosa més difícil de fabricar: context. El Puskas Arena no flota en el buit. Està ancorat en la llarga història del futbol hongarès, en el prestigi gairebé mític de Puskas, en la bellesa greu de Budapest i en la idea que, de vegades, els estadis serveixen per a molt més que per asseure gent al voltant d'un camp. Serveixen també per recordar qui vas ser i per insinuar qui t'agradaria tornar a ser. I fins aquí aquest episodi del podcast de Fanzine 11. Veurem d'aquí a uns dies qui s'emporta aquesta Champions League al Puskás Arena de Budapest.
0: I nosaltres ho hem de deixar aquí. Ja sabeu, demà tornem a partir de 1:15 amb la prèvia d'aquest partit del Club Bàsquet Prat i després a 1:15 amb el partit en directe des de Badajoz.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompem.

0: Sí que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompelo.

Anàlisi exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants. Ara aquests petons, per què me'ls fa? Potser no és coincidència.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà siguent

Buscant la nit, buscant la teva intimitat. Pobres eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Vale, podeu tirar la sortida de plano ara cap allà.
1: Sortida de plano, eh? Estàs riugat.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vale, i podeu tirar a sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? T'has riugat.